Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

No considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en d'altres ciutats del país. El govern ha decretat l'estat d'emergència. Poc després de les 6 de la tarda a hora local, dos potents sismes han sembrat el caos a tot el país. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut i la seva força ha fet caure edificis sencers a la capital Caracas i també en d'altres localitats. El govern de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència y ha fet una crida al personal mèdic.
2: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
1: A més, és ja plena nit a Veneçuela, cosa que complica les tasques de rescat. Recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents en un escenari devastat. La situació és tan desbordada que encara ni tan sols s'ha pogut apuntar una xifra aproximada de morts i de ferits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
1: José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i del 2025 i també missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que aporta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La Policia Nacional creu que l'expresident espanyol es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana.
3: La ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe. El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador.
1: L'Organització Mundial de la Salut fa una crida a la calma després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 291 morts. L'OMS assegura que ara per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix. El president de la COE, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat.
3: En cas que sigui reelegit, Garamendi sumarà 12 anys com a president de la COE. La decisió, diu, l'ha pres després de consultar-la amb diferents agents econòmics i empresarials.
4: Que sepáis que me voy a presentar. Tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Por tanto, pues para empezar estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido primero que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
3: Antonio Garamendi critica que no s'hagin aprovat els pressupostos generals de l'Estat i assegura que això preocupa els inversors i que està deteriorant les institucions.
1: Esports, el Mundial s'ha tancat la primera fase del grup B amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1, suïssos i canadencs, classificat per als setzens. El grup C, Marroc 4, Haití 2 i Escòcia 0, Brasil 3. Brasil i el Marroc passen a setzens com a primera i segona, respectivament. I ara s'acaba de tancar el grup A amb aquests partits. Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0 i Txèquia 0, Mèxic 3.
3: El Barça ha perdut la final de la CB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també el final d'etapa d'un gruix de jugadors com Satoranski, La Provítola o Veselí. És el segon títol del València després del de la temporada 16-17, els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez com a entrenador.
0: Fins aquí les notícies.
5: les 5

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 25 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el matí serà solellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa. A la tarda, el cel encara enllinat i alguna nuvolada al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer des del diumenge que no tocarem els 40 graus. Per fi, igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera. Marta Viana, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui a Agramunt, a l'Urgell, el sol sortirà a les 6:22 del matí. Aquí, el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts. Lara Garcia, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Bon dia, matiners. Avui és el Dia Mundial de la Gent del Mar, de la gent que fa vida alta mar, com els mariners i els pescadors. Per això avui homenatgem les persones que passen els seus dies navegants pels deserts d'aigua. I és per això que la cita d'avui és de l'historiador italià Alessandro Vanoli i diu: el mar no ens necessita, però nosaltres el necessitem desesperadament.
2: I després de la revetlla de Sant Joan, per fi hem arribat al penúltim dia de la setmana.
1: I gairebé al final de temporada, perquè els matiners posarem el punt final divendres de la setmana que ve, el 3 de juliol.
2: Però abans d'acabar, sempre tenim temps per fer el primer cafè del dia amb una cançó que és un d'aquells clàssics que segueixen sonant amb la mateixa potència del primer dia.
1: I segur que la reconeixereu escoltant només els primers compassos.

0: evidentment, això és Wake Me Up Before You Go Go, del mític duet One, format per George Michael i Andrew Ridgeley.
1: I precisament la carrera de George Michael va començar aquí, amb One, però amb els anys i fent carrera en solitari es va convertir en un dels artistes més importants de la música pop dels segles XX i XXI. Per exemple, el seu primer àlbum, Fate, va tenir un èxit extraordinari i va vendre milions de còpies arreu del món.
0: Però Michael també va ser reconegut per la seva implicació en causes solidàries i per les nombroses donacions benèfiques que va fer al llarg de la seva vida. Tot i afrontar moments difícils i una gran pressió mediàtica, va mantenir una carrera artística de gran qualitat i influència.
1: George Michael va morir el 25 de desembre del 2016, però el seu llegat musical continua viu. Les seves cançons segueixen sonant i la seva figura es considera una de les més importants de la història del pop modern.
0: En resum, George Michael va ser molt més que un cantant d'èxit. Va ser un artista complet que va deixar una empremta profunda en la música i la cultura popular de tot el món.
1: Avui engeguem el programa amb ell perquè va néixer un 25 de juny de l'any 1963. Per tant, avui hauria bufat 63 espelmes.
0: I amb el ritme trepidant de UAM, encetem un nou dia.
1: Ho tenim tot llest per servir-vos una hora de ràdio optimista.
2: Marta Viana, Lara Garcia, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna.
1: Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia.
0: Un cafè i a saltar del llit.
1: Marc Jurado, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia.
1: Escolta, en menys d'una hora comença el matí de Catalunya Ràdio. Què ens espera avui, dijous 25 de juny, al programa?
3: Doncs mireu, avui, amb un ull posat en el terratrèmol del Carib veneçolà, és de fa ben poques hores, en 39 segons, de seguida ens ho explicaran. De diferència, hi ha hagut un parell de terratrèmols, del principal de magnitud 7,5. A les 6 serem a Caracas, ens espera allà el corresponsal de Tescat, el Joan Biosco, i també el Bernat Lautur, és un periodista també català que viu a Caracas. Tot això l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre corrupció, també demà que Begoña Gómez va entregar el passaport, com li va demanar el jutge Peinado. Buscarem les reaccions de totes dues coses al matí. D'entrada, dos noms i dos partits. Avui al matí, Borja Semper. Avui al matí, Aina Vidal. Per tant, avui al matí, Partit Popular i també els Comuns. Això a l'Àgora. Després pararem atenció a què tenim a la nevera i no hauríem de menjar. Per tant, segur que avui n'aprenem moltes i moltes coses. Sí. Avui ho farem amb el Lluís Riera, químic i expert en seguretat alimentària. I parlant de menjar, la cuina dels homes, la cineasta Sílvia Subirós ens presenta aquest documental. Ho farà la secció de cuina amb la Maria Nicolau, amb el Pau Aranós, amb el Marc Casanovas i amb el Carles Xuriguera. Tot això i més a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: Gràcies, Marc. Fins ara.
0: Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
0: Tenim partit o no en marxa?
4: No, ja està. Ha acabat,
0: ja està,
4: els partits que hi havia avui. N'hi havia un munt.
0: Per això, que sí. Jo ahir vaig veure una llista llarguíssima.
4: Ha sigut el Txèquia 0, Mèxic 3.
0: Per tant, Mèxic, contentíssims.
4: I després també el Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0.
0: No podrem narrar gols en directe avui.
4: No, avui no.
0: Una llàstima.
4: A veure si demà encara tinc sort.
0: Ja marxi. Què ha passat, Àlex, mentre dormíem?
4: Doncs mira, avui us parlem de la Gracie. És una girafa d'Austin, de Texas.
0: Oh.
4: És notícia perquè s'ha escapat del ranxo on vivia.
0: La cosa va d'animal, sempre que s'escape, sempre hi ha mogudes.
4: Sempre ens dona molt de joc en aquesta hora.
0: Perfecte.
4: El seu propietari, Big Jones, ha explicat que l'animal té uns 4 anys i que, a diferència de les altres girafes que té, la Gracie acostuma a recórrer tot el ranxo i s'alimenta de les branques més altes dels arbres. Diríem que és la més intrèpida de les girafes que té. Potser per això un dia es va trobar a l'altra banda de la tanca que delimita el ranxo i va fugir. L'última vegada que se la va veure va ser a través d'una càmera que vigila la fauna a l'oest de Leakey. Això és bastant lluny. Estem parlant de que la girafa ja hauria recorregut més d'un centenar de quilòmetres. Perquè es va escapar la setmana passada. En tot cas, és una zona on és habitual que hi hagi fauna exòtica, perquè té un tipus de clima i un tipus de vegetació bastant similar al que et pots imaginar, que és el lloc o l'hàbitat habitual de les girafes. En Big Jones ha ofert aquesta matinada una recompensa de $5,000 a qui localitzi la seva girafa, la Gracie. No sé si et sembla o no us sembla una recompensa prou suculenta, $5,000.
0: A mi t'he de dir que m'ha semblat poquet.
5: A mi també.
4: Jo he buscat el preu que tindria una girafa.
0: Clar. I de què estem parlant?
4: A Austin, Texas. I m'ha sortit que aproximadament estaríem parlant d'una forquilla d'entre 40.000 i $80,000. Per tant, oferir 5.000 de recompensa...
0: Clar, no sé si li importa gaire.
4: No em sembla que estigui molt preocupat. En tot cas, dubto que el nostre ranxer, en Big Jones, hagi penjat als pobles de la zona el típic cartell destinat als caça-recompenses amb la fotografia.
0: Amb la fotografia.
4: Això sí, de la Greci. Sí. Reward.
0: Gràcies, Àlex.
4: Vinga, fins ara.
0: Lara, mentrestant, quan passen 2 minuts dels 5 i 10 del matí, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor.
1: Doncs serà una mica millor per una iniciativa del Departament de Cultura que ha posat en marxa aquesta setmana una nova edició del programa Llegir té premi per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l'estiu i fer més proper el servei de biblioteques. Poden participar-hi fins a 2.500 infants que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública de Catalunya i s'organitzen categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 i una tercera per equip. Els participants poden seleccionar més de 1.100 títols en català, castellà, anglès i títols de lectura fàcil i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l'avatar, guanyar medalles digitals i pujar les classificacions per optar a més premis.
0: Marta, i de què parlarem poc avui?
1: Doncs mireu, no parlem prou sobre les falles del Pirineu. Com mana la tradició, aquest Sant Joan una 60ena de veïns del poble d'Isil, al Pallars Sobirà i de pobles veïns, han celebrat doncs, la tradicional baixada de falles. El Xavi Ferrer és fallaire i destaca que el millor de la festa és precisament la germanor.
5: Una cosa que agraïda és que quan estem al Faro, aquell moment de germanor, de gent que a vegades només te trobes aquesta vegada a l'any, perquè eren d'aquí, però ja viuen a fora o així. No és només el moment de baixar la falla, són les hores prèvies al moment de fer-les.
1: El dia de Sant Joan, quan es fa fosc, s'encén la falla major per donar el tret de sortida a la festa. Des de la muntanya davant del poble, doncs els fallaires comencen a baixar davant l'atenta mirada de centenars de persones que els esperen a Isil. La Mireia Mandicó, de l'Associació de Falles d'Isil, ha explicat que la baixada d'aquest any, però, ha sigut una de les més complicades dels últims anys.
6: Ha sigut una baixada molt dura. Per mi, la més dura en tots els últims anys. Se'ns ha ficat foc a dalt de tot, llavors ens hem ficat al mig del foc. Hem hagut de treure gent del foc. A més, pesen moltíssim. Aquest any estan molt seques, però són molt grans.
1: Recordem que la festa és Patrimoni Material de la Humanitat per la UNESCO i Festa Patrimonial d'Interès Nacional. I Lara, quan un quart de 6 del matí, amb quina bona notícia engeguem aquest matí?
0: Doncs del Pirineu marxem cap a la costa perquè, atenció, el Passeig de la Fama de Tarragona avança a bon ritme. I amb aquest so de Santa Tecla us expliquem que el passeig de la Rambla Nova ja s'està pintant. Es tracta d'un disseny del creador tarragoní Edu Polo. El projecte transforma l'actual asfalt en una mena de catifa urbana inspirada en les antigues rajoles hidràuliques presents en els habitatges burgesos de Tarragona i cafès històrics de la ciutat. S'integraran 28 personatges, símbols i referències vinculades a la història de la ciutat. Entre aquestes figures hi apareixeran Santa Tecla, evidentment, August, Minerva o Maginet Pelacanyes. Són personatges típics de Tarragona. A més d'altres elements populars associats a diferents èpoques.
1: I ara volem saber el motiu que ens porta a saltar del llit, que ens el porta, en aquest cas, Otxarra. Otxarra, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és donar una segona vida als objectes que no necessitem, ja sigui roba o altres coses que tinguem a casa. L'Associació Dones de Cerdanya impulsa mercats de segona mà a la comarca per fomentar el reciclatge i la reutilització. N'hi haurà un el 4 de juliol a Alp i un altre el dia 11 a Puigcerdà. Les persones que no tinguin prou recursos per muntar una parada pròpia podran vendre o intercanviar objectes a la parada compartida que muntarà la mateixa organització.
1: Gràcies, Otxarra. I ara el moment que més ens agrada d'aquest programa, que és desplegar la revista del cor. I Lara, com batega aquest matí? Va.
0: Doncs mira, aquest t'encantarà perquè batega amb la influencer i model Jessica Goicoechea. En una entrevista al podcast de Plátano Melón ha explicat com vivim, segons ella, les dones, les ruptures amoroses. I ella, doncs, parla des de la seva pròpia experiència. Ara em diu si estàs d'acord, Marta.
8: Pasamos normalmente el duelo durante la relación, al final de la relación. Como que ya vemos venir que algo no va bien y nos repetimos y lo luchamos, intentamos y ya cuando ya se corta, ya lo he pasado mal durante ese tiempo y ya sientes como liberación. Yo creo que así es como funcionamos, no siempre, pero mayoritariamente.
9: Què en penses?
0: No, m'agraden molt. Entenc que parli de forma genèrica i que no tothom ha passat per la mateixa, el mateix tipus de ruptura, però hi estic 100% d'acord. Crec que les dones tenim una altra manera, o normalment tenim una altra manera de passar el dol.
9: Sí que és cert que això que diu Goicoechea, jo crec que és el que he sentit de totes les meves amigues, eh? Pràcticament, sí. Potser és veritat que ho rumiem una mica tot abans i després quan prens la decisió ja estàs més segura. No ho sé.
0: Bueno, però
9: no
0: ho sé. A mi m'ha passat de tot, també t'ho dic.
9: Sí, no, ja de tot.
0: Una mica de drama també n'hem tingut.
9: Sí, sempre.
0: A veure, i el cor Marta també batega amb Dani Martin, vaya tela. Doncs ha fet una mica, no?, el que li ha donat la gana, ha tornat a ser protagonista d'una polèmica, aquesta vegada per la manera com ha tractat una fan enmig d'un concert. Es tracta d'una nena, només una nena, que portava una pancarta amb la frase «Dani, puja'm a l'escenari». Ell ho ha llegit i atents a la seva reacció.
10: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Luego, ¿vale? Tú quieres ya, pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas, ¿sabes? Estás muy mal educada, ¿sabes? ¿Qué te crees que te subes en brazos de alguien? Bueno, eso y ya haces lo que quieras. ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo?
0: Flipant. No ho havia vist.
9: Molt fort, eh?
0: Molt, molt, molt tens. Dani Martín acostuma últimament a fer comentaris que potser se li estan una mica del... la pinça.
9: He de dir, però, que ahir al vespre Dani Martín va fer uns stories d'Instagram que no hem pogut pujar perquè són d'aquests que s'esborren, però va com rectificar una mica i va dir que, escolta, m'havia estat tot en to irònic, que ell en els seus concerts adopta aquest to així com juganer i una mica així com desenfadat,
0: ja,
9: i que era una
0: xuleria,
9: broma.
0: Aquesta xuleria ja fue, no?
9: I el tio dient, no, és que sempre em treu les coses de context. Home, és que sempre em pixes fora de test, Dani Martín.
0: Dani Martín. Sempre és veritat que acaba demanant perdó.
9: Sí.
0: Tard.
9: Però no ho entenc.
0: En tot cas, la nena va pujar o no a l'escenari?
9: No va pujar a l'escenari.
0: Em sembla increïble.
9: Si al final la puja, sí que sembla una cosa simpàtica, però no la va pujar.
0: Clar, com a mínim que hagués pujat. I ja està, després una foto amb ella i ho hagués arreglat tot.
9: No tornaran a un concert de Dani Martín, aquesta nena, ja t'ho dic ara.
0: Mentrestant, Lara, quins sons deixa la ràdio?
9: Doncs mira, el genetista Carles Lalueza Fox, director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona, va passar ahir pel matí de Catalunya Ràdio i ens va explicar, atenció, que és molt probable que tinguem un doble en algun indret del planeta.
11: A través de les xarxes socials, sovint veiem fotos de gent que s'han trobat per atzar, no?, i que tenen un aspecte molt semblant. I llavors, des del punt de vista científic, és molt raonable pensar, bueno, aquesta gent, si s'assemblen, per què s'assemblen? Però és veure que, clar, compartien tota una sèrie de gens que intervenen en l'estructuració facial, tot i que són molts gens, poden ser alguns centenars, és veritat que és un nombre finit, i per tant, tenint en compte que la humanitat se'n va cap a 8.000 milions de persones, doncs és evident que aquestes combinacions finites acaben, segur, proporcionant gent que té un aspecte facial semblant al teu. Per tant, des d'aquest punt de vista probabilístic, tots tenim un doble com a mínim.
9: T'imagines?
0: A tu t'ho han dit mai? Plan,
9: no.
0: M'ha vingut i no. M'han dit... Mira, Lara, vaig conèixer una persona que era igual que tu.
9: Bueno, justament ahir em vaig trobar l'Anna Hernández, que és una noia de per aquí la ràdio, sí, també, que ara mateix està al Catalunya Música, i sí, em va explicar que la van confondre l'altre dia amb mi, una altra persona d'aquí la ràdio. Li va dir, escolta, et vaig sentir un directe a la Mina l'altre dia, molt bé, tal. I ella va dir, escolta, tu, que no sóc la Lara. I molta gent ens ha confós amb ella, perquè tenim el cabell semblant, els ulls, tal. Vull dir que potser el meu doble és l'Anna Hernández a Catalunya Ràdio.
0: Mira, ja la tens.
9: No,
0: sembla estupenda,
9: ja,
0: per tant.
9: Dobles, com a mínim hi ha un 50% de molta gent. Què dius? Però imagina't anar de viatge, que sigui a Finlàndia, de cop et trobes una tia igual que tu.
0: A mi em donaria el que anem al rotllo.
9: Sí, m'agradaria.
0: T'agradaria?
9: A mi m'agradaria, tu.
0: Ja t'hi quedaries a viure.
9: Ara buscaré el meu doble. Sí, com sigui, va ser una entrevista interessantíssima sobre els secrets de la genètica, que no en coneixem ni un, ja t'ho dic ara,
0: no.
9: I que podeu recuperar tots al web de Catalunya Ràdio.

0: Mare meva, quin tamasso. La podríem deixar sencera, però hauríem d'anar fent via. En qualsevol cas, Xenoa, avui, un 25 de juny del 75, dia per recordar-la, perquè naixia a Mar de Plata, Argentina, Maria Laura Corradini Falomir, més
1: jo
0: coneguda.
1: Jo flipo que es digui així.
0: Jo quan ho vaig descobrir vaig
1: com
0: dir...
1: Com t'has dit Maria Laura?
0: Maria Laura Corradini Falomir.
1: I com arriba Xenoa? Això algun dia li hauríem de preguntar.
0: No sé, és bona... No sé si hi ha alguna entrevista que ho hagi fet.
1: Segur que sí.
0: Ella va néixer a l'Argentina, però es va criar a Mallorca. La cantant es va fer famosa el 2001 gràcies a la seva participació en la primera edició d'Operación Triunfo. Gran edició d'aquell any.
1: La millor.
0: On, tot i no guanyar, es va convertir en una de les clares protagonistes de l'edició per la seva veu i el seu carisma. Després del programa va iniciar una exitosa carrera musical amb diversos discos i hits, com aquest que sentim, Cuando tú vas.
2: Cuando tú vas.
1: Molt bé, Marta, que ben quadrat,
0: Així es va convertir en una de les icones del pop espanyol dels anys 2000. A més de cantant, ha desenvolupat una destacadíssima trajectòria televisiva com a jurat i presentadora de programes de talent. De fet, ara és ella qui presenta les noves edicions del reality que la va llançar a la fama d'Operación Triunfo.
1: Tu vas seguir aquesta edició d'Operación Triunfo?
0: Nenes, que jo tenia un any, però em va arribar de rebote després.
1: Tenies un any.
0: Jo recordo com si ho hagués vist, però és impossible que ho hagués vist.
1: Has anat generant records a base de tot el que has anat veient després,
0: no? I penso, sí, aquella edició, dic, però què edició, si tenies un any? Però la recordo com si l'hagués viscut, saps?
1: O jo crec que tota la gent es va declarar fan d'aquella edició.
0: I de la següent també ho va petar molt. Després ja...
1: Quina va ser la següent?
0: La següent no és la de la Bet, la Gisela.
1: Jo tenia una samarreta de la Bet amb les rastes i tot.
0: Una samarreta així mini de dos anys o tres.
1: Dos anys, nena.
0: Una monada. Algun dia la recuperaré i te la portaré.
1: Sisplau.
0: Perquè la vegis. I amb aquesta música esotèrica, ara és moment de saber quin dia ens espera astrològicament parlant i ens ho explicarà, com sempre, en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
3: Bon dia, matiners. Avui, dijous 25 de juny, es perfecciona una quadratura entre el Sol a Cranc i Neptú a Àries. Aquest aspecte pot portar una mica de confusió, dispersió o sensació de no saber ben bé cap a on tirar. Avui, millor no forçar grans decisions ni validar qualsevol fantasia com si fos una veritat absoluta. El més savi és baixar el ritme, escoltar la intuïció i deixar que la incertesa s'aclareixi.
0: Fa dies que Astrocat no ens deixen fer absolutament res.
1: No estem lligats de mans i peus.
0: Mai, eh? Però cada dia ens diuen, avui no prenguis decisions. Quan les prenc, Sergi Tous.
1: Sergi Tous. Jo crec que arribarà la setmana vinent ja, no? Dijous, divendres, que els astres ja s'alinearan.
0: En algun moment haurem de decidir alguna cosa.
1: Quan que acabem matiners ja d'aquí una setmana, i un dia, això és fort, jo crec que el Sergi i la Cristina ja diran, nois,
0: sí, jo crec que
1: ho arreglem.
0: Sí, jo crec que l'Astrocat de l'últim dia ens diran, ara sí, torneu-vos bojos.
1: Sí.
0: Escolta, encara que les estrelles no diguin això, digueu-nos-ho, sisplau.
1: Sergi, si ens estàs escoltant a aquesta hora, sisplau, arregla'ns els astres de cara, com a mínim, fins la setmana vinent.
0: Lara, moment important. Qui bufarà el pèl més? Va, a banda de Xenoa, evidentment.
1: Aquest també és un dels nostres moments preferits del programa.
0: Avui
1: felicitem la cantant bigatana Núria Graham, que bufarà 30 espelmes, que per cert Lot Serra em va dir que li encanta.
0: Ah, sí? No el feia Lot?
1: Sí, li encanta.
0: Ah...
1: Podria sorgir que hi ha alguna cosa.
0: M'agrada molt. Vale.
1: Un altre cantant, en aquest cas, d'èxit mundial. Us parlem de Benson Boone, que avui en fa, ai senyor, 28. Quan tu hi vas, ella ja torna.
0: Home.
1: Per molts anys, Xenoa. T'estimem moltíssim, els matiners. Avui arribes estupenda al 51. També fan anys dues actrius en majúscules. Felicitem Emma Suárez, perquè celebra el 62. I també Inma Cuesta, que bufarà 46 espelmes.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Doncs fent camí cap a 6:15 del matí, esteu escoltant els matiners de Catalunya Ràdio.
1: I com cada matí us acompanyem fent el primer cafè del dia.
0: Aprofitant que avui, ara ho dèiem, és el seu aniversari, és un bon moment per fer sonar un dels seus grans èxits.
1: Passa pels matiners de Catalunya Ràdio, Benson Boone amb Beautiful Things.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem un consultori dermatològic per saber com hem de protegir la pell del sol. En parlarem amb el doctor Ramon Grimal. A la tarda, Francesc Garriga parlarà d'addiccions amb el filòsof i pedagog José Antonio Marina. I, com cada dijous, el Catalunya Nit obrirà la sessió golfa. Arran de l'estrena de la pel·lícula Nueve Lunes, Àlex Gorina buscarà homes embarassats al cinema.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Ana Alfonso, què tal? Bon dia, com
3: bon
2: estàs?
3: Dia.
2: Com va anar la revetlla?
3: Molt bé, sempre va bé la revetlla.
2: Molt. Aquest matí estem molt pendents del doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela aquesta matinada.
3: Sí, poc després de les 6 de la tarda, hora local, dos potents sismes han sembrat el caos a tot el país. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut i la seva força ha fet caure edificis sencers a la capital, Caracas, i en altres llocs del país. El govern de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha fet una crida al personal mèdic.
4: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
2: A més, ja és plena nit a Veneçuela i, per tant, això complica i molt les feines de rescat.
3: Recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents en un escenari devastat. Els testimonis a les xarxes socials evidencien la magnitud d'aquesta tragèdia.
5: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
6: Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
7: Grave la situación que estamos viendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
3: La situació està tan desbordada que encara ni tan sols s'ha pogut apuntar una xifra aproximada de morts i ferits.
2: I mentrestant aquí, Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passat a l'atac contra el PP.
3: Reitera que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán en la seva compareixença al Congrés, sense donar nous detalls. El president espanyol també ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. En canvi, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, l'ha acusat de ser el nucli de les corrupteles.
8: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
9: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número 2 de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado ni juzgado ni condenado.
2: Mentrestant, la dona de Sánchez ja ha entregat el passaport al jutge Peinado.
3: Begoña Gómez ha complert així una de les mesures cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. En paral·lel, sobre el cas Zapatero, la Policia Nacional acusa ara l'expresident espanyol d'haver influït en litigis a Bolívia a favor d'una empresa peruana que li hauria pagat 200.000 euros.
2: La ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de las Priellas ja s'ha proclamat president electe.
3: El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició.
10: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
2: I hem deixat enrere l'onada de calor, però les temperatures continuen sent altes i cal mantenir l'alerta pel risc d'incendis.
3: Ahir n'hi va haver un a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents d'aquest incendi per poder-lo controlar i donar-lo per extingit avui mateix. L'incendi va obligar ahir a confinar la població durant 4 hores i la hipòtesi principal és un petard.
2: I el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba la nit de la revetlla de Sant Joan a Vilassar de Mar, al Maresme.
3: Una agressió que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. Apunten també que reben amenaces i missatges d'odi a les xarxes i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes.
2: Ana Alfonso, moltes gràcies.
3: Fins ara.
2: Fins ara. 8 i... Ai, 8, sí, home, 8. Ja ens agradaria 8. 5:34 del matí, cop d'ull ara mateix a les portades de la premsa. Ho repassem amb Marc Jurado, molt bon dia.
11: Què tal? Molt bon dia.
2: I Anna Fernández, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
11: Avui
2: ai,
11: sense...
2: Maria Fernández Noguera, bon dia.
12: Molt bé.
2: Sílvia Solanes, bon dia.
13: Bon dia.
2: Què et passa?
13: No, jo res, eh?
12: Ja amb la impressió i estem aquí amb els papers, passant-nos papers per tot arreu.
2: Vale, ho tenim tot, no?
12: Ho tenim tot.
11: Ho tenim tot, i som tots.
2: Molt bé. Doncs vinga, ara sí, cop d'ull a les portades. Què diuen avui?
11: Avui, sense el terratrèmol de Venezuela a les portades, ha passat fa poques hores i els diaris no hi han arribat a temps. Unes portades de diari amb un gran protagonista, Pedro Sánchez, que ahir va comparèixer al Congrés. El diari ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Ábalos amb atacs a Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no es rendirà i Feijó augura que acabarà imputat. I el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i ampliar la bretxa amb els seus socis.
12: A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura i tant que hem de continuar, va dir. Pel que fa a La Razón, El Mundo miren més aviat a Zapatero. La Razón titula que l'UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero i El Mundo, que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista internacional.
11: Altres temes de portada, calor, El Periódico, les morts per calor a Barcelona pugen un 57%, La Vanguardia, Espanya registra 108 morts en 4 dies per l'onada de calor.
12: I per acabar, la ressaca de la Revetlla. L'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
2: I avui tots els editorials, excepte el del País, parlen sobre les explicacions de Sánchez ahir al Congrés.
12: La Vanguardia destaca que Sánchez va rebatre que la corrupció afecti tot el PSOE i Feijóo el va titllar de nexe corruptor.
11: Afegeix que el ple del Congrés va tornar a ser ric en desqualificacions i pobre en remeis efectius i critica que ja fa un any que el PSOE va anunciar mesures regeneradores contra la corrupció que encara no han arribat.
12: En el mateix sentit es pronuncia l'Ara, que diu que Sánchez ha d'anar més enllà de l'ITUME i impulsar reformes de fons contra la corrupció, si vol ser creïble.
11: El periòdico va més enllà i defensa que el relleu de Sánchez apareix com a l'alternativa institucionalment més adequada per restablir la confiança i garantir la continuïtat de la legislatura.
12: El diari exposa que la responsabilitat del president és doble per haver confiat en dirigents condemnats o investigats per corrupció i també per no haver detectat o investigat a temps conductes delictives.
11: El Mundo destaca que ahir al Congrés Sánchez es va escapolir del que anomena cas ZP i considera que la qüestió ja no és quant de temps resistirà el president espanyol,
12: sinó quan pot suportar la credibilitat de les institucions un president que converteix cada sessió de control en propaganda, diuen, mentre la realitat judicial desmenteix totes les seves coartades.
11: L'ABC també carrega contra Sánchez i diu que no hi ha hagut en la història de la democràcia un president amb més motius per dimitir a causa de la corrupció.
12: I El País, com deies, és l'únic rotatiu que no dedica l'editorial a Sánchez. Sí que hi trobem un article de l'escriptor Daniel Gascón que es titula "President, no et rendeixis".
11: Gascón explica que els altres, en referència als populars, són molt pitjors que els socialistes i ningú els investiga perquè el jutge es diu són tots de dretes.
2: I ara, moment que també ens agrada molt en aquest programa, Sílvia Solanes, moment de repassar la premsa digital. Què diu?
14: Mira, diu que els que tinguem pensat anar a Atenes aquest estiu tindrà una notícia que els agradarà, perquè han acabat les obres de restauració del Partenó i ja no hi ha bastides que l'envoltin. Segons llegim a La Vanguardia, la vista que ofereix al seu costat més occidental és inèdita. Les obres han permès col·locar dos nous blocs de marbre en uns forats que portaven molt temps buits a la part més alta d'aquesta zona occidental. El monument va rebre més de 4 milions i mig de visitants l'any passat.
2: I atenció si sou dels que mengeu M&M's, perquè ho heu de saber.
14: Els colors blau i marró desapareixeran.
2: Què?
14: De les... Sí, als Estats Units, no patiu. Ah. Passaran a la història a partir d'aquest agost als Estats Units per la campanya Make America Healthier Again, una variant del Make America Great Again.
2: Escolta, s'ho saben tot, eh?
14: S'ho saben tot. Proveix una sèrie de colorants aquesta campanya i això suposarà també una inversió milionària a l'empresa mare Mars, perquè han de fer canvis a la línia de producció. Ara estan fent proves per recuperar aquests colors amb una fórmula que els puguin autoritzar. A la resta del món, cap canvi, ja que regeixen per lleis sanitàries locals. Ho recull el Wall Street Journal.
2: Fortíssim. El meló més car del món se serveix a Barcelona.
14: Quan estaries disposada a pagar per un tall de meló?
2: Hòstia, no ho sé.
14: Ara?
2: 4 euros.
14: Home.
2: Màxim.
14: Doncs mira, 3.000.
15: Què?
14: El Crown Melon, es veu que és un producte de luxe al Japó. Sí. Es serveix al restaurant Carlota Akenaya de Ciutat Vella. Llegim el Time Out que aquesta fruita és un símbol d'estatus al Japó i Barcelona és una de les poques ciutats d'Europa on es pot trobar. Per tant, no, si teniu...
15: Realment és una joia, aquest meló.
14: Això que vol dir, que l'has provat?
15: No, no l'he provat, però és com una cosa molt... Fins i tot diria sagrada al Japó, aquest meló.
16: És fortíssim.
15: Sí, sí, sí.
14: Doncs 3.000 euros.
15: Paus, noi. Vale, molt bé, déu-n'hi-do, Sí. I què és el que haurà d'esperar?
14: Doncs l'obertura del refugi de la Guerra Civil de Sants a la plaça Bonet i Moixiba i amb BTV, que tot i que els veïns reclamen que s'obri per visitar-lo, uns informes del Servei d'Arqueologia apunten que han detectat manca d'oxigen, presència de fang, tolls d'aigua i punts amb risc d'esfondrament. Haurà d'esperar.
15: Sílvia, gràcies.
14: Fins ara.
15: Marc Curado, bon dia de nou.
11: Bon dia de nou.
15: Quin temps ens espera avui?
11: Doncs per sort ja no parem de tanta, tantíssima, tantíssima calor d'aquests dies. Avui matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa, amb moltes mínimes tropicals. A la tarda cel enteranyinat, alguna núvola del Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus. Igualment avui, ambient calorós i xafogós a la façana costanera.
15: I quan falten 20 minuts per 3 quarts de 6 del matí és moment de repassar alguns apunts culturals. Marta, amb què comencem?
16: Doncs mireu, avui amb teatre, perquè a la biblioteca s'hi estrena l'Albada, un text de Joan Vinyes i dirigida pel gran, gran, gran Oriol Brogi. És l'última producció de La Perla 29. Es pot veure, com dèiem, des d'avui fins al dia 30 de juliol. Això és una coproducció de La Perla 29 i el Festival Grec, que comença ja deia, la presentació, la inauguració és a final d'aquest mes. També avui s'estrena el muntatge Hàbit Trauré d'aquí, basat en el llibre i l'història de Joan Pinyol sobre memòria històrica, amb dos grans protagonistes com són Aura Márquez i Miquel Malirac. Això ho podeu veure a la sala Atrium fins al dia 5 de juliol. I avui també arrenquen diversos festivals, un d'ells a Banyoles.

0: Comença el Festival Afònica. Arrenca amb aquesta nova edició amb un concert de Kiko Veneno, que sentim ara, en un dels escenaris més emblemàtics, que serà vora l'Estany. I fins diumenge, doncs, apunteu, perquè hi haurà una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat, amb noms com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic o el Petit de Caleri. Tot això a Banyoles. I avui, però, també comença una nova edició del Festival Art Nou, en una cinquantena de galeries i espais de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Hi haurà 110 creadors, una xifra rècord, en total 50 exposicions que es podran veure en 22 galeries d'art, en 5 institucions culturals i en 22 espais independents de les dues ciutats. I ara és moment de repassar alguns moments històrics de la ràdio, com fem sempre, i avui movem el dial fins al Sant Joan de 1994. El programa Dies que no passen, de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Coppolo, li dediquen l'episodi a Antoni Gaudí, que va néixer el 25 de juny del 1852. Així començava l'especial.
1: Avui és Sant Joan, 24 de juny. Com tots els festius entre setmana, a aquesta hora recordarem un fet important per la nostra història. L'endemà d'un dia com avui, Sant Joan, va néixer un home dedicat del tot a l'arquitectura. Una arquitectura impossible de classificar i de sistematitzar, que ha travessat fronteres i ha perviscut al llarg dels temps com a mostra d'un talent singular, capaç de combinar la tècnica del millor artesà amb la imaginació desbordant del creador més heterodox. Ens referim a Antoni Gaudí. Un 25 de juny de l'any 1852 va néixer a Reus Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet, fill de Francesc i d'Antònia, que havia de ser un geni admirat internacionalment. Avui, a Dies que no passen, valorarem l'obra d'Antoni Gaudí.
2: Quina veu, eh, Sílvia Coppolo?
0: Fortíssim.
2: Uau,
0: com canviem.
2: Sí. Quina ràdio tan bonica.
0: Sí. I quan falten ara 17 minuts per les 6 del matí a Liverpool, és una hora menys, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, el Guillem Soler. Guillem, bon dia.
3: Good morning, matiners. 25 de juny del 1967. La BBC feia la seva primera retransmissió televisiva internacional en directe via satèl·lit de la història. I els Beatles, amb el seu mític All You Need Is Love, van ser els encarregats de donar-li ritme. Per això, des del 2009, cada 25 de juny, els més fans dels britànics celebren el Global Beatles Day, un dia per rememorar els èxits de la banda de Liverpool i també els valors d'alegria, unió i connexió que van estendre arreu del món. Així que no us estranyeu si avui, aneu on aneu, sona el Let It Be, el Hey Jude o el Yesterday, perquè encara avui ressona el missatge que van enviar el 1967. L'amor és tot el que necessitem. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Liverpool pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I ja arribem a 6:15 del matí. En pocs minuts començarà el matí de Catalunya Ràdio. Marc Jurado, què ens espera avui al programa?
4: Doncs no serem a Liverpool com el Guillem Soler, però sí que estarem molt pendents i serem, de fet, a Venezuela. En 39 segons de diferència hi ha hagut dos terratrèmols molt importants, sobretot el principal de magnitud 7,5. Les imatges, de fet, que ja circulen per xarxes són absolutament impressionants, devastadores. Un terratrèmol que segur que haurà fet molt mal. De fet, la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, acaba de declarar l'estat d'emergència. Doncs bé, a partir de les 6 serem a Venezuela. Allà ens esperen el corresponsal de 3CAT, Joan Biosca, i també Bernat Lautaro, és el periodista, un periodista català que viu a Caracas. Amb ell tindrem tota l'última hora d'aquest sisme. Tot això l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre corrupció, també l'endemà que Begoña Gómez va entregar el passaport, com li deia el jutge Peinado. Avui al matí, dues reaccions importants, la de Borja Semper, del Partit Popular, i també la dels Comuns, concretament parlarem amb Aina Vidal. Això augura que acabarem, potser et sona, Lara García amb una unitat mòbil a l'exterior. Per saber de primeríssima mà com està afectant el brot de pesta porcina als negocis. Coneixerem el cas de dos negocis afectats. I a les 11, a tomb amb la calorada d'aquests dies, consultori al matí sobre cuidar la pell. Com ho hem de fer, ja només per no cremar-nos, sinó per tenir una pell sana. Avui, el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això i molt més a partir de les 6, al matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Marc, no marxis.
4: No marxo, no marxo.
0: No marxis, perquè ara és moment d'aquests que ens agrada tant i tant.
2: Et toca concursar.
0: Et toca concursar. Tothom atents. Tenim la Vanessa per aquí?
2: Només veig els bracets.
0: Tothom participes, l'Oriol participa, tots a punt, perquè toca posar a prova la vostra intuïció amb la dada Mayol.
5: Bon dia, matineres. Doncs avui que no vinc a treballar, dades sobre absentisme laboral.
6: És una lata el trabajar.
5: I en concret, quantes persones deixen d'anar a treballar cada dia a Espanya?
6: A parte de esto, gracias a Dios.
2: Què?
4: Mare meva.
2: És dificilíssima.
4: Quantes persones deixen
2: d'anar a
4: treballar?
2: Avui que no hi és, la podríem buscar a Google. Mini-trampa.
4: Ja, molt bé.
2: Què?
4: Clar, és que hauríem de pensar primer en quanta gent hi ha al mercat laboral avui a Espanya i després buscar un percentatge, no sé, d'un 1% o d'un 2%.
2: Va, ara tu ets, nena. Jo això, ara l'absentisme no el tinc controlat.
4: Va, jo diria un milió de persones.
2: Un milió de persones absents.
4: Sí, no sé, dels no sé quants milions que devem treballar.
2: Què? Potser diria menys. 600.000.
0: Mira.
2: No ho sé. Jo dic 300.000, jo què sé.
4: No voleu dir tan poca gent.
2: Tu què dius, Vanessa? És molt poca gent.
0: Què dius?
2: Un milió i mig, diu la Vanessa.
0: Mira, mira. I l'Oriol? Què diu?
4: La cara de no en tinc ni idea.
2: Diu que no entens ni la pregunta.
0: Vale, bueno, tenim 300.000. Jo, tu, l'Ares,
2: jo dic 600.000.
0: 600.000
4: i un milió.
0: I Vanessa Gabriel,
4: un milió i mig.
0: Milió i mig. Vale, moment, doncs, de descobrir la dada major de Bolet. Què diu? Resolem.
5: Doncs de mitjana, 1.595.000
0: carriotes.
5: 11 persones falten a la feina cada dia. D'aquestes, la majoria, 1,2 milions. Estan de baixa mèdica. Per cert, que sabíeu que el 27,2% de les baixes mèdiques s'agafen un dilluns? Doncs aquí la de Mallol.
4: Avui és un dilluns, però que és com un dilluns.
2: Sí, sí, total, perquè
0: anava a dir com avui, dic, ui, no, calla.
2: No.
0: La Vanessa, avui entrant per la ràdio, que ens hem trobat aquí al carrer, m'ha dit, avui sembla que sigui dilluns, però en realitat és dijous, nois, i això és una molt bona notícia.
4: Sens dubte.
0: En tot cas,
2: un milió i mig,
0: Un milió i mig, com la Vanessa, clavat. Clavadíssim.
4: Veus?
7: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
8: Per aprofundir en tota mena de temes.
10: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
8: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
11: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
7: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
12: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
13: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
7: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
14: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
7: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3Cat.
7: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
16: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
17: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
16: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
7: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
16: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
7: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
18: I Ricard Torquemada, Àlex Almàs, Oriol Domènech, Jordi Costa...
16: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
7: Hi ha altres maneres de llevar-se.
19: Aquí estem, al peu del canyó.
7: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
20: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmoso tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
16: Ah, un aplaudiment per les mares de Catalunya, que són les mares. Maribel, quan...

0: El 93-201-7474, el 93-201-7474. Nosaltres parlarem amb vosaltres, us assignarem un número i després, com sempre fem, l'Eloi Curdomí escollirà dos números a l'atzar, allò que fa que tira uns daus, tria dos números.
1: Els daus de l'Eloi.
0: I en aquestes dues persones, doncs, els hi regalarem dues invitacions dobles per l'obra de teatre Primera Llei de Newton.
1: Per tant, ja podeu anar trucant al 93-201-7474 per aquesta obra de teatre Primera Llei de Newton per aquest diumenge 28 de juny a la Sala Villarroel de Barcelona. I mentrestant, mentre van arribant totes aquestes trucades per aquestes invitacions per anar al teatre, és moment de repassar una mica alguns moments que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores.
0: Doncs sí, perquè, per exemple, Héctor Bellerín ha passat pel car al show de Marc Giró i ha parlat sobre les multes que tenen els futbolistes si no fan bé segons quines coses. No en tenia ni idea jo que això passava.
2: Nosotros nos multan por muchas cosas, sí.
3: ¿A los futbolistas?
2: A los futbolistas, sí. Sí, nos multan, pues bueno, porque nos multan por llegar tarde, hasta por el peso, que a mí es la que más fuerte me parece. O sea, hay equipos en el que tú tienes un peso objetivo, ¿no? Digamos, a ti te llegas el primer día, te pesan, tú estás en tu peso, sí, 75 kilos.
3: Para adentro.
2: Vale. Entonces, al día siguiente tú llegas. Y si pesas 75.500, te dicen, tienes un día para bajar. Pues efectivamente, si al día siguiente no lo bajas, pues, no sé, 50 euros, por ejemplo.
0: Fortíssim. T'imagines que ens multessin per arribar tard a la ràdio?
1: Jo estaria arruïnada, eh?
0: Sí. També t'ho dic.
1: Algú seria molt pobre i altres serien molt rics gràcies a Lara García. I a molta altra gent que arriba més tard.
0: Sí. Què
1: ha passat avui amb el taxi, per cert?
0: Doncs jo he agafat un taxi, bueno, l'he encarregat per l'aplicació, aleshores el conductor m'ha cancel·lat, no sé per quin motiu,
1: val,
0: i clar, n'he hagut de demanar un altre, en fi.
1: M'ha arribat, que és el més important. També un altre moment destacat, l'actriu Maria Galiana, a la noche de Aymar de Televisió Espanyola, que parla sobre què va significar Cuéntame per ella.
4: Me hubiera gustado hacer otros papeles también. Además, siempre lo digo, esos papeles de teatro de mujer mayor tan maravillosos que hay. Me hubiera encantado hacer la Gertrudis, la madre de Hamlet. Me hubiera encantado hacer la loca de Chaillot. A mí me parece que los productores teatrales que me veían en la televisión no se pensaban que yo fuera una posible actriz seria y con capacidad dramática.
0: I ara és moment de regalar-vos entrades pel teatre. Ja hem rebut les primeres trucades. Saludem primer la Júlia, de Barcelona. Júlia, bon dia.
5: Bon dia, matiners, què tal?
0: Com està, Júlia? Què fas desperta a aquesta hora?
5: Pues mira, vaig a treballar a Sants Estació.
0: I explica'ns, amb qui t'agradaria anar al teatre? Si et toquen aquestes
5: doncs
0: entrades.
5: Si pogués anar-hi, que m'encanta el teatre, ja et dic, però no, mai trobo el què. M'encantaria anar amb una amiga que fa molt de temps que no ens veiem.
0: Això és un molt bon regal. Això és el millor plan que pots fer, anar al teatre amb una amiga. I després anar a sopar.
5: Clar. Exacte. O prendre alguna coseta, el que sigui.
0: Doncs, Júlia, de moment t'assignem el número 1. I d'aquí res, 6 minuts, l'Eloi Curdomí tirarà els seus daus, farà màgia, i a veure si pots anar amb aquesta gran amiga i després passar un bon diumenge. Júlia, tens el número 1.
5: Vale, moltes gràcies.
0: Fins ara, gràcies. I saludem ara el Blai, que ens truca des de Lleida, Marta.
1: Epa, Blai!
0: Seràs contenta.
6: Bon dia.
0: Què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Ens truques des de Lleida capital?
6: No, des d'un poble.
0: Ah, de quin?
1: Quin poble?
6: En Belianes, i ara me'n vaig cap a un altre poble que es diu Llorac, a la Conca de Barberà.
0: Vas a treballar?
1: Ah, vas a treballar, eh?
6: Sí, tinc granges.
0: Oh, de què, Blai?
6: De porcs petits.
0: Ah,
6: de l'exemple de 5 quilos, de 5 quilos fins a 18.
0: Vale, Déu-n'hi-do. I t'hi poses ara a les 6 o... Bueno, ja fa una estona que t'has llevat?
6: No, fa un rato que mos han llevat perquè fa molta calor, llavors a les 11 ja fins a la tarda li tornem a anar.
0: Ah, vale, clar. Blai, amb qui t'agradaria anar al teatre, tu?
6: A la meva dona.
0: Oh, una cita. Cita a Barcelona.
6: Sí,
0: que veniu
6: cita,
0: molt, o no? Sí. Hi ha molta gent a Lleida que em diu... Jo vaig poc allà a Barcelona, però si vaig és per anar a Barcelona. Ai, al teatre, precisament.
6: No, al teatre i anem amb els meus fills, però bé, fotré gràcia anar-hi amb ella i llavors ja aprofitem per fer
0: cita.
6: I voltar un rato.
0: Per tant, a casa us agrada el teatre, eh? Els nens també.
6: Sí.
0: Molt bé, Blai. Doncs escolta, t'assignem el número 2 i a veure si l'Eloi Curdomí doncs, fa màgia amb els daus i et regala aquestes entrades pel teatre a Barcelona.
6: Moltes gràcies i bon dia.
0: Moltes gràcies i que vagi molt bé el dia a la granja.
6: Gràcies.
0: I ara podem saludar, ens anem fins a Sabadell.
1: Molt bé.
0: Saludem al Juan Francisco. Bon dia.
3: Hola, bon dia, matiners.

0: Què tal?
1: Com estàs?
0: Pues mira, estic caminant, estic fent la ruta del colesterol, que sabeu que és molt famosa, i surto a caminar abans de començar a treballar.
1: Ostres, a quina hora t'hi has posat a caminar?
0: Pues a les 5 del matí.
1: Encara arribaràs aquí, a Catalunya Ràdio, eh?
2: Home, si no, no, no, no, no.
0: Són 8 quilòmetres i després a les 8 començo a treballar, o sigui que he d'anar ràpid.
1: Has d'anar ràpid, has d'anar ràpid. Escolta, qui t'agradaria anar al teatre?
0: Doncs és diumenge la meva dona. El que passa és que estic mirant i el diumenge obre el Corte Inglés, perquè n'hi ha rebaixes, ella treballa al Corte Inglés.
1: Vale.
0: I dic, hòstia, Houston, tinc un problema, però bueno, a la meva filla, que té 22 anys, a la meva filla, si no,
1: ah, aniré
0: a la meva
1: filla. Està molt bé, això està molt bé. Si no, una escapada amb pare filla sempre és molt divertit.
0: Correcte.
1: Doncs tens el número 3, que vagi molt bé aquesta caminada i ara us diem alguna cosa.
0: Vinga, una abraçada, gràcies.
1: Gràcies.
0: Adéu, adéu.
1: I ara també podem saludar el Pol de Sant Feliu de Guíxols. Pol, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
1: Què fas despert a aquesta hora, Pol?
3: Doncs esmorzar, perquè avui tinc 3 exàmens a Girona i he de marxar molt d'hora.
1: Ui, què estudies?
3: Batxillerat i tinc uns exàmens.
1: Ostres, de què et toquen?
3: Premis extraordinaris de batxillerat.
1: Bueno, i com ho portes?
3: Bé, però
1: estàs nerviós? Tu ets bon estudiant, ja fas veu.
3: Sí, no, i que ja s'ha acabat, vull dir que
1: clar,
3: ja no passa res. Ja
1: això
3: no
1: estàs tan res. Tranquil, mira'l.
2: Sí, i tant.
1: Està tranquil·líssim. Fins i tot té temps de trucar a la ràdio, li regalen unes entrades i treu un 10, tu.
3: Bueno, ja ho veurem, això, eh?
1: Sí. Les
3: dues coses encara estan per veure.
1: Sí. Oi, escolta'm, qui t'agradaria anar al teatre? Explica'ns-ho.
3: Doncs amb la meva mare.
1: Molt bé. M'agrada molt els plans mare
2: molt fill. A favor.
1: M'agrada molt això. S'han de portar les mares als teatres. Doncs, Pol, tens el número 4. Ara et diem coses.
3: Perfecte.
1: Gràcies. Vinga, els exàmens.
2: Sort.
3: Gràcies.
1: Adéu.
2: Adéu.
1: Tenim més trucades o ja potser passem
2: ja
1: a
2: no tenim més trucades.
1: Saludar el nostre home del temps, Eloi. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, què tal, com esteu?
1: Ai, molt bé, i tu?
4: He hagut d'anar canviant el dau de nombre de cares, eh? Perquè dic, va, vaig a triar un dau de dues cares.
1: Ah, clar.
4: Ara dic una altra trucada, a veure, de quatre.
1: Quatre trucades hem rebut. Ens han encantat. Què, ho fem o no? Tires daus?
4: Sí.
1: Sí, perquè ens quedem sense temps. Vinga, tira daus, vinga.
4: Doncs vinga, ha sortit el número 3.
1: El número 3, que és el Juan Francisco de Sabadell.
2: Mira, estarà content, que està caminant. I ja està, fantàstic.
1: N'hi ha un altre, eh?
2: Ah, són dues dobles, no?
1: Sí, n'hi ha un altre. Eloi, torna a tirar el número ràpid.
4: El 2.
1: El Blai de Lleida. Molt bé.
2: Així ens agrada.
1: Visca Lleida. Visca Lleida. Doncs pues ja està, estupendo. La gent estarà contentíssima per anar aquest diumenge al teatre.
2: Eloi, farà calor avui?
1: Sí, això, ja tirem.
4: Avui sí,
1: no sé
4: avui
1: si
4: farà calor, però ja...
1: Tira, tira.
4: No, simplement avui farà calor, però ja desapareix l'episodi d'una calor, així que la calor serà una mica més moderada. A Lleida arribaran els 38 graus, a la resta entre 34 i 38 a l'interior i a la costa 30-32. Hi haurà dos dies sense tempestes, tres dies concretament,
1: sí.
4: I a partir de diumenge tornaran els ruixats de tarda al...
5: La xarxa de comunicació local.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat la del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat per la dreta la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes i per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Cristina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Cristina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
2: Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp i sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt, molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. Vull dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques, vaig estar una temporada, 6 mesos a Barcelona i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment la natura és medicina per mi i per tothom. Com que m'agradava molt l'amistat al camp i m'agradava molt... Soc una persona que, bueno, des de petita ja, que sempre he tingut com un món interior molt ric i em feia les meves històries i pujava als arbres i m'agradava molt tenir cabanyes i això. I al meu pare li vaig demanar si em podria ajudar a fer una cabanya de fusta. I me'n recordo que amb el cotxe teníem una pick-up en aquell moment i vam anar amb un veí que tenia un taller també i tenia fustes i ens vam agafar uns quants taulons i em va estar ajudant a fer una caseta i amb porta, finestra i de tot.
1: Al seu taller hi ha fusta allà on mirin els ulls. Retalls, llistons amb un destí encara indeterminat, restes que aprofita per fer-ne pallets per a l'autoconsum, mobles a mig fer i al seu costat eines de tot tipus i la serra industrial al centre. Però hi crida l'atenció un retrat d'un home d'edat ja avançada, fotografiat de perfil. És el seu avi matern, a qui té present i recorda. Com el seu pare, que l'ajudava a fer-se cabanyes, l'avi va transmetre-li l'estima pel treball manual i la fusta.
2: També vivien allà a prop nostre del camp. Era una altra masia, però estava com a mitja hora a peu. I me'n recordo molts cops que anàvem caminant i després del seu garatge tenia un petit taller. Vaig entrar en el món aquest de les eines manuals i de que amb les mans es poden fer coses increïbles.
1: Llavors, la Cristina ja es divertia amb els objectes i les manualitats. Tenia un interès gairebé innat per saber com estaven fetes les coses.
2: Jo sempre he sigut una persona molt, molt creativa. M'han agradat des de petita ja treballar amb les mans. Me'n recordo d'estar aquí a la casa de camp de Pruit, tancada, bueno, jo em tancava a l'habitació i tenia la meva tauleta i sempre estava fent coses amb les mans d'artesania, en paper, amb materials que trobava. M'encantava Jo vaig descobrir Art Attack, que aquí hi havia la versió en espanyol, però jo mirava la versió anglesa original, i em gravava jo els meus episodis d'Art Attack, devia tenir 7 o 8 anys, i després els anava reproduint i anava copiant tot el que anava fent.
1: D'estudiar, però, la Cristina no n'era gaire entusiasta.
2: No era una persona molt estudiosa, no m'agradava seure a taula, escoltar i fer deures, i jo era tot el contrari. De fet, m'agradava la plàstica, m'agradava tot el que era art.
1: Després d'estudiar batxillerat, la Cristina va anar a estudiar fusteria a Escòcia. Era l'any 2007. Se li va anar sense saber res més enllà del que havia après amb l'avi i sense ser massa conscient del que feia i vindria. Però va tornar amarada de tot allò bàsic i necessari per poder-se dedicar a la fusteria, feta gairebé una professional. Duia aquesta passió a dins i mai hauria pensat que esdevindria una vocació i un ofici. Però en tornar, va obrir un talleret al garatge de casa seva, a Tavertet. Amb les quatre eines que tenia, va començar fent càrrecs per la família i els amics.
2: Si és una peça per encàrrec, primer és saber quina idea tenen en ment i després, a partir d'aquí, també saber quina tonalitat els hi agrada. Intento sempre mantenir el to natural de la fusta, bàsicament perquè és que ja és la fusta en si ja parla per si sola, i molts cops l'acabem pintant, l'acabem tapant allò l'essència, no? L'essència de la fusta. Després també saber molt quin és el seu estil. Sí que m'agrada sempre posar el meu granet de sorra en quant a l'estil i el disseny. No sé ben bé quin és el meu estil, però suposo que dec tenir un estil des de fora, podes veure. Però sí que m'agrada que el moble encaixi en els espais de les persones, perquè ja que vull que visqui molts anys al costat d'aquella persona, que comparteixin vida, que sigui un moble atemporal, saps? Que pugui encaixar també en molts ambients diferents.
1: I precisament a Tavertet, la família hi tenia quatre casetes de turisme rural. Van obrir nous espais per guanyar-se millor la vida, i això va obrir les portes a la Cristina a passar-se 3 anys entre 2010 i 2013 fent tot tipus de mobles. Aquesta primera experiència, familiar però seriosa, li va oferir tota la llibertat del món per crear i construir els mobles. Va ser una oportunitat gratificant.
2: Quan ho vaig tenir tot muntat, va coincidir que amb la meva família, bueno, tenim un hotel rural a Tavertet mateix, i va coincidir que ampliàvem. O sigui, fins aleshores teníem quatre casetes de turisme rural, però no donava com per mantenir tota l'estructura, és una masia molt, molt gran. I vaig estar... Jo vaig obrir el taller el 2009 i després va ser el 2010 fins al 2013, més o menys. O sigui, van ser 3 anys de fer que si llits, que si mobles de recepció, que si miralls...
1: La Cristina engega la serra industrial. Ha de tallar un tauló a la mida que necessita i donar-li una forma regular. El taller on som ara, un petit racó de 60 metres quadrats que forma part d'una nau de la família, s'hi va mudar cap a 2020 després de passar un temps en un espai llogat a Vic. Diu, però, que tan aviat com pugui, se'n tornarà a la natura. La Cristina elabora mobles basant-se en l'artesania tradicional, però amb un enfocament contemporani que parteix del respecte per la fusta, el seu origen i la seva fesomia. És un compromís amb el medi natural que tant estima. L'única fusta que utilitza és massissa. Li agrada treballar amb fustes locals, és a dir, del continent europeu, de tan a prop com pot.
2: M'agrada treballar amb fustes locals. M'agradaria molt trobar la persona que em pugui vendre fustes realment locals, o sigui, del veí o de Catalunya. Sí que ho compro aquí al magatzem, però normalment acostumo a comprar... Treballo molt amb roure francès. Vull dir, no és local, però com a mínim és proper. Tinc l'objectiu és trobar i treballar amb fusta d'aquesta, però encara no he trobat. Però sí que treballo molt amb roure francès, i tot això està certificat. Treballo amb castanyer, faig, batoll, freixa... El certificat que miro jo és de sostenibilitat, o sigui que siguin de tales legals i controlat, i que saps que en tallen, però a més també hi ha una gestió darrere.
1: I què diferencia els mobles que fa una fustera com ella amb els que es venen a les grans superfícies?
2: Els meus clients principalment sempre han sigut de boca a orella o a través de Instagram. Però, clar, el mobiliari fet a mà és més car. És més car perquè està fet amb consciència, està fet amb productes de qualitat i està fet d'una manera, com a mínim, tal com treballo jo, està fet d'una manera pensada per durar... O sigui, jo no vull... Jo, això sí, pot durar indefinidament, és el que sempre intento... Jo, quan construeixo, jo vull que duri per sempre. No sé si això ho aconseguiré o no, perquè, evidentment, poden passar moltes coses, però que és la meva intenció. I això té un preu. Té un preu perquè són hores de dedicació, i les hores tenen un preu, evidentment. I si ho compares amb productes, amb mobles d'IKEA o de qualsevol altra botiga de mobiliari d'aquest... Bueno, ja, a veure, IKEA tampoc és que sigui barat. Vull dir, la gent també et dirà que no és barat. Però si ho compares amb el cost que els costa a l'empresa, i estan guanyant moltíssim. Per exemple, el meu marge és just poder-me pagar un sou i ja està. Jo no és que hi tingui benefici. La diferència que ells treballen amb maquinària, que quasi són robots, per tant, poden produir com xurros el mobiliari. I és mobiliari estètic, pensat perquè t'entri per la vista i et duri el que et durarà, que poder és fins al proper trasllat. I això és barat, sí, això t'ho pots permetre, però què passa? Que d'aquí 2, 3, 4 anys t'hauràs de tornar a comprar, i un altre cop, i un altre cop, i si comptes tots els anys que t'has d'anar comprant mobiliari, que realment no t'aporta cap valor, ho compares amb un moble que l'has demanat tu, que l'has demanat personalitzat, que realment aquella persona l'ha fet pensant en tu, amb el que vols, amb el que necessites, i a més hi ha posat tot el seu cor, la seva ànima, té un preu més car, però és que allò t'ho portaràs per tota la vida i segurament ho podràs donar als teus fills.
1: La Cristina coneix i s'estima profundament la fusta. Ens la fa estimar.
2: El maco de la fusta és que és un material natural, és un material viu. Realment, vull dir, és un material amb història. Si tu penses, un tros de fusta pot arribar a tenir 500 anys o més. I està tot gravat a dins. És un material amb ànima. També m'encanta perquè és un material molt càlid. Vull dir, tu el toques i és que ja només amb la temperatura i amb el color i amb l'olor i la textura, exacte. Vull dir, és un material que t'entra pels 5 sentits. És preciós. I a més és un material que ben cuidat pot aguantar generacions i generacions. Vull dir, tenim mobiliari molt, molt, molt antic que encara es conserva. Simplement és fer-lo bé, fer-lo conscientment, fabricar-lo, crear-lo, la peça que vulguis fer, i després mantenir-la, evidentment mantenir-la i estimar-la i valorar-la.
1: Ben a prop de la taula, a sobre on hi ha penjat el retrat de l'avi de la Cristina, al costat de la porta d'entrada, hi ha, posat de costat, un rètol fet amb fusta. Hi ha gravat el nom Wood Woman Made. Quan va començar a fer de fustera, sorprenia que fos una dona.
2: Molts cops, anant a comprar materials, que és quan et relaciones amb la gent i dius el que fas, és com que queden molt, molt parats. Al principi quedaven parats i és com que no et tracten gaire en sèrio. Ara, clar, després d'anar anys i anys en el mateix lloc, o en els mateixos llocs, ja et coneixen, i de fet et coneixen encara més perquè ets com de les poques dones. Per tant, ja hi ha un altre valor.
1: I com és que posa el seu nom i Good Woman Made al seu negoci i per donar-se a conèixer?
2: Jo utilitzo el meu nom, Cristina Bay Parris. Primer de tot perquè és un producte personal, vull dir, és un producte que creo jo amb el meu cor i amb la meva ànima, i crec que posar el nom com a marca ja dona un vincle, i la gent ja sap bastant com és. I evidentment també perquè la gent sàpiga que sóc una dona, i hi ha qui tant li farà, hi ha qui, no sé, cadascú que... Però com a mínim per donar el valor aquest. I després, lo de Wood Woman Made, seria... Això ho va idear la meva... Bueno, la que li vaig demanar els serveis a la dissenyadora, Ingrid Picanyol. I va arribar amb aquest concepte de wood woman made, o sigui, wood fusta, woman made seria creat per una dona. I és el donar a conèixer de que aquest ofici, que sempre ha sigut com molt d'homes, aquest i molts altres, doncs que també hi ha dones avui dia que també ho fan i ens en sortim igual de bé.
1: Quan va començar a fer de fustera, la Cristina era una rara avis, per ser dona i jove, ben just fregava la vintena. Una doble dificultat, ja que els oficis artesanals, ja de base, recurrentment masculinitzats, són cada cop més aliens a les generacions joves.
2: Clar, a vegades potser el fet de ser dona i estar en un món més masculinitzat, o encara ara bastant, és com que també ens falta creure'ns que ho fem igual o millor que segons qui. Vull dir, no és pel fet de ser dona que fas més o menys, però simplement ho pots fer igual de bé que qualsevol altre. I és aquest pes extra que tenim les dones en l'àmbit de la fusteria, però en l'àmbit de moltes altres coses.
1: Però el cert és que durant els ja més de 15 anys d'experiència al sector, la Cristina ha anat trobant i coneixent més dones joves com ella.
2: Quan vaig començar el 2009, jo no coneixia altres dones fusteres. No coneixia altres dones, però no fusteres. Però sí que amb els anys he anat, segurament degut a les xarxes socials, que això hi ha ajudat molt. Al final és la passió aquesta de poder treballar amb les mans, i és. Molts cops jo crec que la gent ho descartava, les dones ho descartaven, per bàsicament pensaves que era una cosa com molt, molt d'homes. Però el saber que existeix i que cada vegada hi ha més cursos, hi ha més formacions i que qualsevol persona hi pot entrar, cada vegada hi ha més dones. Ara ja en conec bastantes, i de fet crec que hi ha una associació, jo no en formo part encara. És un moviment que cada vegada va a més, i no només en la fusteria, vull dir, en molts sectors que sempre han sigut majoritàriament d'homes, i cada vegada més estan entrant més les dones, i això és lo guai. I lo maco de les dones també és que tenim una altra mirada. És maco veure un mateix producte, poder escollir si vols que tu te'l fabriqui un home o una dona, que hi hagi l'opció. Principalment el que conec són dones joves, per tant és una cosa relativament recent. El problema és no tant si ets dona o home, és més en l'ofici en si, que és, vulguis o no, és complicat, perquè és un sector petit, són productes majoritàriament d'un preu més elevat, i simplement el que hem d'aconseguir entre tots, els artesans, és de canviar la mentalitat de les persones i de mirar de reduir aquest consum massiu i constant, i intentar fer entendre que el consum ha de tenir valor. Has de comprar coses amb consciència i saber quin és el valor que t'estan aportant. És un treball de la societat que s'ha de fer en quant a si volem seguir produint i llançant, o si volem una vida i uns productes amb sentit, i volem cuidar del planeta, i volem realment donar valor a aquelles persones que hi estan entregant el cor i l'ànima.
1: Ella treballa la fusta, l'estima, i ens transmet aquest amor material i espiritual, però també dona un missatge optimista pel sector i alhora una crítica constructiva i un crit d'alerta a la societat, en bé del consum conscient i la consciència de la nostra petjada.
0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa. Segueix.
3: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Ariaquí Calaix Actiu. Avui amb Marilyn Monroe, un homenatge a càrrec de Mònica Socias.
1: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss.
2: 100 anys després del seu naixement, Marilyn Monroe és un mite que ens continua fascinant. La seva vida i la seva mort encara omplen tertúlies, articles i documentals buscant la certesa de cada un dels rumors que l'envoltaven. Norma Jean Baker va néixer l'1 de juny de 1926 i la seva infància estaria marcada pel dubte de qui era el seu pare, la malaltia mental de la seva mare i l'entrada i la sortida constants a orfenats i cases d'acollida, patint abusos sexuals. Valenta i amb les idees clares, sempre va parlar obertament de la seva no infància i dels abusos sexuals que va patir, en una època on tot s'amagava i es callava. El seu primer matrimoni va ser una fugida a la desesperada d'una vida desgraciada que acabaria en divorci al cap de 4 anys. Però també fou la porta d'entrada a la fama. Quan el seu marit marxa destinat a Austràlia, ella comença a treballar amb la seva sogra a la fàbrica de paracaigudes Radio Plane, on un fotògraf de l'Armada la va triar com a model per a un reportatge. Aquí començava la història de la futura Marilyn.
1: Tiffany's, Cartier, Black Star, Frost Gorham, talk to me Harry Winston, tell me all about it.
2: De model de fotografia i publicitat a les mans del president de l'agència William Morris, en Johnny Hyde, que la va transformar en una estrella, obtenint un nou contracte amb la Fox. Va aconseguir 2 papers secundaris, A la jungla d'asfalt i Tot sobre Eva, film de gran èxit. Ell n'estava enamorat, però Marilyn va cedir a una relació sense amor. El seu ros platí, creat per Max Factor a final dels anys 40 a la seva famosa Blondie Room, la va lligar a la imatge de rossa superficial, invisibilitzant la seva intel·ligència i capacitat de treball. Perfeccionava amb molta cura i detall cada un dels seus personatges, una gran pèrdua que quedarà per sempre en la nostra memòria.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: La victòria franquista al front de l'Ebre a les acaballes de la Guerra Civil va suposar un cop definitiu a la resistència republicana envers el feixisme. No només havia perdut un exèrcit, el republicà, sinó tot un projecte polític i social en què moltes persones hi havien dipositat les esperances d'un futur millor. Davant l'avenç imparable de Franco i també la repressió que exerciria sobre els vençuts, moltes persones van emprendre una de les decisions més doloroses de la seva vida, deixar-ho tot enrere i marxar a l'estranger, amb l'esperança que la solidaritat internacional els ajudaria a sobreviure a la tragèdia. Desenes de milers de persones havien travessat la frontera amb França durant la guerra. Ara ho feien centenars de milers. Cap d'elles sabia el que els preparava el futur. Algunes van tornar més tard i altres no van trepitjar mai més la seva terra. Però també hi va haver qui va deixar-se la pell lluitant contra el feixisme allà on encara el pogués combatre. Avui parlem de l'exili republicà. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 5. Fugida al desconegut. L'exili republicà.

0: L'exili és, probablement, una de les derivades més longeves de la Guerra Civil Espanyola. Des de l'esclat del conflicte fins al seu final, més de 500.000 de persones van abandonar casa seva intentant evitar la mort i la repressió. Cap al final de la guerra, la població civil començava a témer que els colpistes guanyarien i governarien l'Estat amb mà de ferro i castigarien els republicans. A les llars catalanes arribaven notícies del front i l'avenç franquista sempre anava acompanyat d'històries de mort i persecució. Al final de 1938, moltes persones van començar a emprendre el viatge cap a França, però va ser al gener del 39, amb la caiguda de Catalunya, que l'exili va assolir les magnituds tràgiques que l'han convertit en un dels episodis més rellevants de la nostra història. Fugen mentre l'aviació nazi i feixista bombardeja objectius civils i militars sense distinció. Ens ho explica Laia Aranyó, doctora en Història Moderna i Contemporània.
1: L'aviació franquista i l'aviació alemanya van bombardejant sense cap mena de pietat contra la població civil, no només contra objectius militars, i aquesta gent ha de sortir cap al nord. Gent que fuig, que està indefensa, és el que s'anomena l'urbicidi, perquè és l'atacar per atacar. O sigui, ja se sabia que la guerra estava perduda, però seguien atacant, volien afeblir la població i realment deixar clar qui havia guanyat i qui eren els perduts, que ho serien durant molts anys.
0: Centenars de milers de persones van fugir a correcuita de les seves llars, carregant les poques pertinences que podien dur a sobre i deixant enrere tota una vida. Famílies senceres emprenien un camí desconegut, sovint a peu, que durant dies els portaria fins la frontera amb França. El viatge era tan precari com les condicions de partida. Els republicans buscaven llocs on guarir-se de les fredes nits de gener i no era estrany que dormissin famílies senceres arreplegades a graners o allà on poguessin trobar aixopluc. Ni tan sols durant la fugida van poder lliurar-se dels cruels atacs de l'aviació feixista. Així ho remarca David González, historiador de l'Observatori Europeu de les Memòries, l'Eurom.
2: Especialment a la zona de l'Empordà i a la zona de Figueres, com els avions italians encara bombardejaven població civil que marxava cap a l'exili. És a dir, que eren bombardejos que no tenien cap objectiu militar més enllà que castigar aquelles persones que formaven part, entre cometes, del bàndol perdedor.
0: Parem atenció ara a la pregunta de la Marina, alumna de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, sobre la fugida dels republicans.
3: Quan els republicans marxaven a França, sabien el que es trobarien?
1: No. Hi ha això, memòries i cites que diuen: jo no sé on anava, sabia que fugia d'una guerra, m'emportava el meu fusell per si de cas, que després a la frontera els van haver de deixar tots perquè no els van deixar passar amb armes, però no sabia on anava, per tant, bueno, era una mica un futur incert, no? I després es van trobar en un camp, la majoria.
2: Catalunya va ser zona de rereguarda durant tot el conflicte fins que va acabar sent zona de combat, no? Els fronts del Segre, el front de l'Ebre, i la societat civil, la població a Catalunya, que a més ja havia acollit centenars de milers, un milió de refugiats, un milió potser més de refugiats de la resta d'Espanya que fugien de l'ocupació franquista, doncs imagina't la situació de carestia i de necessitats que patien. Per tant, això es va multiplicar encara més quan havien de deixar les seves vivendes i amb allò que tinguessin, en ple hivern, doncs marxar cap a l'exili sense saber ben bé què es trobarien.
0: Si bé la guerra a Catalunya ja estava perduda, encara hi va haver alguns combats esporàdics contra les tropes franquistes. Aquestes escaramusses no tenien cap altra intenció que alentir l'avenç franquista i donar temps a la població civil i als militars republicans a arribar a França. Però la desorganització de la retirada no va poder evitar que l'odi i la frustració d'alguns antifeixistes es transformés en repressió contra presoners i simpatitzants del bàndol franquista. Una repressió que tindrà la seva resposta amb l'arribada de l'exèrcit sollevat. Escoltem Jordi Guixer, director de l'Eurom.
4: En la retirada hi ha actes encara de revenja i de violència i d'assassinats pel bàndol republicà, no? De gent que estava presonera i que ja no, diguéssim, no es volien emportar els presoners a França, no? I en lloc de pactar les alliberacions amb l'altre bàndol, amb els sublevats franquistes, etcètera, etcètera, doncs hi va haver episodis de repressió, com també els franquistes quan van entrar a sac.

0: L'arribada a la frontera amb França va ser una visió més de l'horror de la guerra per a aquelles persones que havien emprès el camí de l'exili. Mig milió de persones s'amuntagaven als passos fronterers. El govern francès havia tancat les fronteres, sobrepassat pel nombre massiu d'exiliats. Si bé l'estat francès n'havia previst l'arribada, no n'esperaven tants ni tant de cop.
1: El govern francès obre i tanca la frontera durant aquests dies dues o tres vegades. Aleshores, les dones i els nens i els mutilats i gent gran poden passar i aleshores els republicans es queden tancats a la frontera perquè no, el govern francès no els deixen passar fins al cap del 5 i 6 de febrer, que llavors obre la frontera, perquè veuen que se'ls està acumulant molta gent a la frontera i alguna cosa hauran de fer perquè el Pertús o l'Evolú comencen a estar realment desbordats.
0: Això es notarà sobretot amb la manca d'infraestructures adequades per acollir aquell volum tan gran de persones. Però tampoc es pot dir que l'estat francès no sabés que hauria d'acollir-los. De fet, el novembre del 38, només uns dies abans de la derrota a l'Ebre, el govern francès aprova un decret que preveia agrupar en camps d'internament el que s'anomenava per llei estrangers indesitjables. Això s'aplicarà sobretot a militars i persones significades políticament, però també a homes joves que creuaran la frontera. Separats de les seves famílies, són internats en camps poc adequats i on són tractats pràcticament com delinqüents.
2: D'una forma improvisada totalment, doncs el govern francès situen en aquests camps de sorra per fer com uns campaments de refugiats, com veiem, per desgràcia, en altres llocs del món, improvisats, que en teoria han de ser temporals, perquè ho regressi tothom, la majoria de població possible, per això ho van fer el sud de França, perquè van dir la majoria de gent tornarà i no tindrem tants problemes, però no només no tornen, tornen molts, però vull dir, no tornen tants com es pensaven, i després esclata la guerra, fet que també impedeix que torni més gent de la que hagués tornat, segurament.
3: S'improvisen aquests camps. Hi ha el cas més paradigmàtic, que és el d'Argelers. El que es va fer és enviar-los cap allà, posar una tanca sota la sorra i allà tancats. Per mi, modestament, l'objectiu al govern francès, ubicant aquests espanyols i aquestes espanyoles en condicions tan lamentables, no és altre que oferir-li pitjors condicions que les que podrien tenir a Espanya.
0: De fet, les condicions inhumanes en què vivien les persones que s'havien refugiat a França fugint de la guerra i la repressió tenen un reflex en els nostres dies. Les imatges que veiem avui dia on milers de persones fugen de conflictes bèl·lics i malviuen en camps de refugiats només tenen una diferència amb l'exili del 36. Ara les veiem en directe i en color. Els camps no eren més que barraques o tendes de campanya a la vora de la platja, encerclades per un tancat d'espines i vigilades constantment per militars o policia francesa. No hi havia instal·lacions sanitàries, sanejament ni comoditats de cap mena. Les racions escassejaven i el fred i el vent del litoral assetjaven constantment els refugiats i refugiades. En aquells primers mesos, fins i tot, hi havia una absoluta privació de la llibertat.
1: Defenso i defensaré sempre que a França van haver camps de concentració. Una xarxa totalment articulada entre ella. No hi va haver una voluntat d'exterminar, no hi va haver una voluntat d'acabar amb una part de població pel motiu que fos. Sí que hi havia gent que moria al camp, evidentment, per aquestes condicions. El que passa és que jo sempre diré que eren camps de concentració pel fet de concentrar una població en un territori concret i tenir-los privats de llibertat, perquè unes filferrades no els deixaven sortir.
0: L'opinió pública respecte dels refugiats no va ser sempre positiva. Precisament la Sallent, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta al respecte.
4: Quina va ser la rebuda dels exiliats a França?
2: L'opinió pública, doncs, bueno, no deixa de ser marginadora d'aquest fenomen de població desvalguda, de mutilats de guerra, de ferits, de ferides, de gent sense recursos. D'alguna manera és, bueno, és una humiliació.
1: Normalment la reacció i la sensació era de xenofòbia total contra l'espanyol, el català, el republicà que arribava a França. O sigui, això era clar. Bueno, hi ha un testimoni que és molt clar, que per exemple quan entraven en el poble d'Agde, bueno, quan la corrua d'homes arribaven al poble per ser traslladats cap al camp, la gent del poble els mirava i tancava les finestres, com dient, jo no sé qui són, no sé d'on venen, bueno, s'ho podien imaginar, però jo tanco les finestres. Inclús molta gent els insultava, dient-los bruts, dient-los porcs, rojos. Rojos era un insult bastant generalitzat. I poca gent s'atensava al camp a portar-los menjar. Alguna gent hi havia, eh?

0: Durant els primers mesos de l'exili, moltes famílies viuran separades, sovint sense saber res dels seus éssers estimats. Entitats com la Creu Roja Internacional es farà càrrec de bona part dels refugiats, oferint aliment i ajut sanitari, però en un primer moment tot serà insuficient. Però els llocs d'acollida estaven saturats i el govern francès va decidir repatriar de forma forçosa algunes de les dones i criatures acollides al país.
1: Hi ha convois, tant en camions com en trens, tant per Irun com per aquí la Jonquera, que hi ha repatriacions forçoses, sobretot de dones i nens, des de centres que estan més al nord. Per què? Perquè l'acumulació en aquests centres no pot ser permanent i en un primer moment el govern franquista diu no, portem més republicans que els vull jutjar, els vull internar aquí, ja no en camps de concentració sinó en presons. Però clar, com que les presons dins Espanya es van saturar de seguida i estaven triplicat o quadriplicat o quintuplicat la seva capacitat, doncs va dir no, he de parar aquestes repatricions forçoses. Però hi va haver repatricions forçoses amb convois, cap als camps nazis, cap a Espanya també. I aquestes dones, moltes d'elles que van ser repatriades, si tenien responsabilitats polítiques, gent del SUC, gent anarquista, com he dit, de la CNT, etc. Esquerra Republicana també, d'altres partits democràtics, no? Ens van fotre a la presó, durant molts anys algunes,
0: A més, el govern espanyol, ara ja sota domini franquista, havia engegat tota una màquina repressiva que havia deixat el país molt mancada de mà d'obra. És per això que les autoritats franquistes prometen un perdó a tots aquells refugiats que no tinguessin delictes de sang, és a dir, que no haguessin matat ningú durant la guerra. El govern francès no podia ni volia fer-se càrrec d'aquells republicans i van fer d'altaveus de la propaganda franquista com una oportunitat de repatriar espanyols i reduir l'impacte de l'exili.
2: Totes aquelles persones que tornen a l'Espanya franquista, després de que des de les autoritats franquistes es promocionés la idea de que tot aquell que no tingués delictes de sang no havia de patir per la seva seguretat, doncs aproximadament dues terceres parts d'aquest contingent va tornar a l'Espanya franquista. Perquè, evidentment, si l'opció és quedar-te amb un camp d'internament a França, morint-te de gana o de fred o de qualsevol enfermetat, doncs mira, torno a casa meva i esperem que les autoritats franquistes doncs no em reprimeixin. I hi ha qui es va trobar amb la repressió i hi ha qui no. La justícia de l'època franquista, la primera època, era una cosa totalment arbitrària, una cosa amb la qual les teves relacions personals et podien salvar o la vida o treure-te-la.
3: Travessem els miralls de memòria per comprendre el neguit de les persones que esperaven notícies de les seves famílies a banda i banda de la frontera, tant de qui patia les conseqüències d'haver marxat com de qui les patia per haver-se quedat al territori espanyol.
4: Estimada Laura, després de molts quilòmetres, gent que s'ha acabat enrere, camins amb complicacions i muntanyes d'armes que havíem de deixar un cop creuada la frontera, ja hem arribat a França. Ens hem trobat amb una situació diferent de la que pensàvem que seria. Per sort estava amb l'Oriol. Si no hagués estat amb algú a la família, tot hauria estat diferent. Tampoc et diré que tot és horrible. Amb els companys del camí ens ajudem com mai. Utilitzen una mena de distribució pels espanyols que arribem. Si no recordo malament, l'Oriol està als banys d'Arlès. Jo estic a Argelès-sur-Mer. Són espais per refugiats. Estem una mica controlats per la policia, però ens donen algunes coses per passar el dia a dia. No sé com van les coses a casa. Espero que tots estigueu aguantant de la millor manera possible. No som una família acostumada a permetre's luxes, però m'agradaria demanar-vos mantes o abrics. Qualsevol cosa per passar l'hivern. Aquí fa bastant fred. Han mort dues dones. Ja eren grans. De totes maneres, m'anirien bastant bé algunes mantes. Sisplau. M'han explicat que les dones embarassades se les emporten. I quan ja tenen el fill, tornen unes setmanes més tard. No tenia pensat ser una mare jove, però potser és una bona idea. Una bona relació amb els guardes fa que et donin més menjar i que tinguis més privilegis. Potser a l'estar embarassada tot anirà millor. M'agradaria saber què n'opines davant aquesta idea. Realment espero que a casa tot vagi bé, que el pare i la mare estiguin en la millor situació possible i que tu i el Jaume estigueu lluitant com sempre ho heu fet. Quan tinguis un moment, explica-m'ho tot. Us trobo molt a faltar. Amb amor i enyorança, Lluïsa.

0: españoles y su disciplina es base de nuestro renacimiento.
1: Estimada Lluïsa, me n'alegro que hàgiu arribat a França després de tants dies de camí, però se'm trenca el cor només de pensar que l'Oriol i tu no esteu junts. Amb les paraules que utilitzes, ja es pot intuir que no estàs en la situació idíl·lica que esperava. Tot i així, pensa que ja estàs, que el patiment del camí en la neu i el fred de febrer ja ha acabat. No puc decidir per tu. Has de decidir si et vols quedar embarassada o no. Potser les condicions no són les millors per passar per aquest procés, però si creus que rebes un millor tracte, endavant. A casa les coses són complicades, també. El feixisme cada cop s'instal·la amb més abundància i és difícil formar part de la resistència. El Jaume està ferit, però a poc es recupera, tot i que l'Esperança no és la nostra gran companya. Igualment, et mantindré el dia. Ara et necessito més que mai. Els pares estan com jo. El pare ha perdut pes i la mare no es troba gaire bé. Però suposo que és normal. La situació no ajuda a la salut. Ara comento la teva situació a casa. Farem tot el possible per ajudar-te. No em deixis d'enviar cartes, si us plau. En aquests moments són de les poques coses que em donen felicitat. Amb molt d'amor, Laura.

0: Amb la repatriació de centenars de milers d'espanyols, l'exili va canviar. El govern francès va relaxar algunes de les mesures restrictives contra els republicans i fins i tot va començar a aplicar-se una política de reagrupament familiar que alleugerirà el dolor de moltes persones. Homes i dones en edat de treballar sobreviuran buscant feines de tota mena. Aquells que encara viuen dins de camps de refugiats trobaran l'oportunitat de sortir-ne quan se'ls ofereixin feines a batallons de treball o a la legió estrangera, uns llocs on les condicions eren extremadament dures.
1: Venien això d'una guerra, havien fet tota la retirada i portaven molts mesos a un camp de concentració, o a dos. O sigui, havien passat primer per Argelès o el Barcagés i després els havien portat a un altre, una mica més acondicionat, però no deixava de ser un camp. I aleshores, quan els hi van donar l'oportunitat de sortir a treballar amb les companyies de treballadors estrangers o amb la legió, principalment veien l'oportunitat de sortir del camp. Molts d'ells després diuen hagués preferit no sortir, perquè la vida fent carreteres o reconstruint ponts o camins era molt dura i els enviaven a llocs on feia un fred que pelava i no estaven gens preparats i molts d'ells diuen, ostres, m'hagués quedat a Agde en el meu barracó amb els meus companys.
0: No hem d'oblidar que l'exili republicà es dona en una època de tensions polítiques a Europa. França i Anglaterra s'oposen a nazis i feixistes. De fet, alguns dels exiliats que van treballar a aquestes companyies de treballadors estrangers acabaran sent presoners dels nazis i seran deportats a camps de concentració com el de Mauthausen. D'això en parlarem més endavant, en un altre capítol de Miralls de Memòria. Però l'exili no va ser igual per tothom. Va haver-hi persones que van marxar de Catalunya al final de la guerra i van poder esquivar part del sofriment que comportaven els camps de concentració o la desconfiança social del país que els acollia. Parlem de persones que van tenir l'oportunitat de marxar lluny de França, sobretot a Xile i Mèxic, on van viure un exili diferent. Casos com el de Pablo Neruda a bord del vaixell Winnipeg són icònics, però la realitat és que el nombre de refugiats que van marxar a Llatinoamèrica o altres indrets com Rússia o Algèria és molt menor que els que van quedar-se a França o van tornar a Espanya.
2: La reimmigració o el reexili a Mèxic o altres llocs és selectiva. Els vaixells hi caben tanta gent, i inclús no, el famós Winnipeg de Pablo Neruda que va a Xile. Hi caben tanta gent i poden fer aquest viatge i desgraciadament s'acaba la comèdia. Hi ha una política que intenta ser sistemàtica d'ajudar la gent, de salvar més gent i de reimmigrar-la, però és molt més selectiva. Llavors, per això l'exili és més qualitatiu, també a nivell, diguéssim, de mà d'obra qualificada, d'intel·lectuals, i després per això, per exemple, a Mèxic i a Xile, doncs, molts d'aquests exiliats republicans acaben tenint altes responsabilitats i sent personatges notables allà al país d'acollida.
0: Escoltem ara la pregunta que fa l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat.
3: Com s'ho feien els exiliats per pagar-se el viatge a Mèxic?
4: Tenim una mica de tot, és a dir, les persones que tinguessin, diguem, possibilitats o recursos, no?, que parlem d'aquest exili una mica més enllà de la massa, doncs segurament tindrien els seus propis recursos, però dèiem abans, no?, d'organitzacions assistencials o del propi govern, que podia tenir, evidentment, els seus recursos per donar suport a alguna persona exiliada, organitzacions com el JARE o com el SEPE, que eren organitzacions vinculades al Partit Socialista o al Partit Comunista, no?, que donaven suport a aquestes persones, doncs era la manera de poder trobar recursos. Al final suposo que no era una qüestió monetària, sinó una qüestió estructural i logística, perquè segurament hi hauria gent amb diners que no tenia la possibilitat, saps? No era tant una qüestió de recursos monetaris, jo ho entenc, sinó una qüestió de tenir l'oportunitat.
0: L'exili a França va ser també l'única manera que va tenir el govern català de mantenir viva la Generalitat després de la victòria franquista. El president Lluís Companys havia destinat els últims esforços i recursos del govern per salvaguardar el patrimoni artístic i cultural català i per facilitar la fugida d'intel·lectuals polítics cap a l'exili. Aquelles figures no van passar les mateixes penúries que la resta de republicans.
2: Hi ha un cert privilegi. El fet de mantenir aquest càrrec més o menys no se'ls hi va prohibir, no se'ls hi va deixar de pagar una certa indemnització, un cert sou que els refugiats de base i soldats no, rasos, per dir-ho d'alguna manera, no van tenir. Això no vol dir que molts dels càrrecs de la República no ho passessin també molt malament. Són els primers que estan a la llista negra, eh?
0: De fet, amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial i l'arribada dels nazis a França, els serveis secrets alemanys, la Gestapo, va detenir Companys a petició del govern franquista. el 15 d'octubre de 1940, serà afusellat a Montjuïc pel règim de Franco. L'exili s'allargarà molts anys, fins i tot després de la Segona Guerra Mundial. De fet, moltes famílies no tornaran a Espanya fins la mort del dictador, l'any 1975, gairebé 40 anys després que els republicans marxessin a l'exili. Però altres no tornaran mai i crearan les seves famílies als països d'acollida.
5: El temps passa i sembla que l'oblit faci de les seves, però hi ha fets que mai no s'esborraran i que quedaran a la memòria de tots aquells que ara callen els seus records.
6: Iaia, vols jugar amb mi?
7: A què vols jugar, carinyo? Ja estic gran, per depèn de què.
6: Jo... Tu què feies a la meva edat?
7: Vaig viatjar molt quan era petita. Amb els pares i els germans i molta més gent.
6: Uala, que guai! I on vas anar?
7: Mira, jo vaig néixer aquí, a Catalunya, però quan tenia la teva edat vaig emigrar a França.
6: I què vas veure allà? Va ser com el viatge que vam fer l'any passat, amb el papa i la mama?
7: No ben bé. Més aviat va ser fred. No teníem molt menjar ni mantes i era hivern. Però vam sobreviure de la millor manera possible.
6: Quan vam anar nosaltres també feia fred.
7: Ho sé, ho sé. Tu saps qui és Pablo Neruda?
6: Em sona. És un escriptor, no?
7: Sí, va ser un poeta. I la iaia i l'avi li devem la vida a aquest home.
6: Éreu amics? Us vau ajudar?
7: Bueno, algun cop vam parlar. Mira, quan estàvem a França, en Pablo Neruda va decidir que ens portaria a Xile. Llavors va portar un vaixell que va creuar molts oceans i ens va venir a buscar. Vam estar quasi un mes en el vaixell. Jo tenia 7 o 8 anys, com tu ara. Estàvem al mes d'agost i feia molta calor, però a la nit el mar refreda i va haver-hi gent que es va refredar una mica, com l'avi ara, que no es troba gaire bé. Quan estàvem allà, tampoc menjàvem molt, però més que a França. Hi havia gent que ens ensenyava el que ara t'ensenyen a tu al col·le i moltes més coses. Ballava, jugava... Va ser un mes d'aventures. Tot i que també vam passar una mica de por. No coneixíem a la gent de Xile i no sabíem si ens rebrien amb els braços oberts o no.
6: Per què no s'haurien de rebre?
7: Això ho estudiaràs al col·le quan siguis més gran. Però quan la iaia era petita, el país estava separat en dues maneres de pensar. Per això t'ho explicaré un altre dia, Paula. Vols saber què va passar quan vam arribar a Xile?
6: Sí, sí. Us van acollir bé?
7: I tant! Millor del que esperaven. Però saps què? Jo crec que la dona del Pablo Neruda el va ajudar molt a organitzar-ho tot. Un dia vaig parlar amb ella. T'hauria caigut genial. Em recorda la mama. Quan vam arribar, el poble xilè va ser molt amable. Ens van donar roba, menjar, cases... I els hi vam ensenyar els costums d'aquí, el menjar i tot el que representava qui era.
6: O sigui, que va anar bé allà?
7: Va anar molt bé. Vaig estar uns anys allà i va ser quan vaig conèixer l'avi. Uns anys després vam tornar a les nostres cases i vam tenir a la teva mare. I ara estem aquí, amb tota la família unida.
6: Que interessant. Vull que m'expliquis més. Li preguntaria també a la profe. Segur que als meus amics els encantarà la teva història.

L'exili republicà és una de les dures conseqüències de la victòria franquista a Espanya, però també en recorda moments actuals en què milers de persones pateixen el maltractament d'autoritats i societat quan arriben a països estrangers fugint de la guerra, la persecució política, la fam o la misèria. Segons un estudi de la Comissió Espanyola

0: llicenciat en Història i màster en Turisme Cultural, i amb Laia Aranyó Vega, doctora en Història Moderna i Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona, professora associada de la Universitat Oberta de Catalunya i tècnica documental a la Fundació Carles Pi i Sunyer. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
3: Educació.
4: Hola, em dic Imanol Crespo Martínez i sóc el gerent del Prat Comunicació i director del Prat Ràdio, l'emissora pública on s'enregistra el podcast El món a 150 centímetres. Aquest és el títol del podcast comunitari que elaboren infants de 12 anys amb la participació dels centres educatius de la ciutat. El projecte, impulsat per la Ràdio Pública i el Departament d'Educació de l'Ajuntament, tracta l'actualitat dels centres, però també donem visibilitat a les bones pràctiques que s'hi desenvolupen des de la mirada d'un infant. Es desenvolupa en grups de 6è de primària de les escoles de la ciutat. Consta de dues sessions formatives a l'aula en les quals es treballen els rols i els continguts diversos que calen per tirar endavant el podcast. L'experiència didàctica s'arrodoneix amb la visita als estudis del Prat Ràdio i la gravació pròpiament del podcast. En cada podcast, una escola fa de grup conductor, és a dir, és qui rep la formació a l'aula i qui enregistra el programa. No obstant, la participació en el podcast sempre és coral. Fomentem que els centres ens enviïn les informacions que considerin rellevants. Hi ha notícies d'actualitat, hi ha una entrevista a alguna personalitat destacada de l'àmbit acadèmic, hi ha projectes estratègics, recomanacions lectores, o vam participar en el projecte de la xarxa Contes Escudellats. Després de 2 anys de projecte, la valoració que fem és excel·lent. Sempre hem defensat que els mitjans de comunicació de proximitat siguin un actor rellevant de la comunitat i amb els que hem de fer xarxa. I El món a 150 centímetres és una finestra excepcional a la realitat educativa i un trampolí també d'aprenentatge increïble pels nens i nenes, en alfabetització mediàtica per començar, però també en expressió oral, en redacció i comprensió lectora, en l'ús del català, en competències també bàsiques com el treball en equip i la capacitat d'organització per tirar endavant un projecte concret com aquest. El projecte té també com a pilar estratègic l'educació i alfabetització mediàtica. Amb el podcast, els nens i nenes interioritzen que fer periodisme no és compartir informació a les xarxes i prou, sinó que hi ha unes maneres de fer molt concretes, amb un codi ètic que en regula i que, per tant, el seu consum també ha de ser responsable. Milloren la capacitat d'identificar elements dels mitjans de comunicació tradicionals i també el seu esperit crític. L'educació mediàtica hauria de ser segurament troncal en l'educació de qualsevol nen i nena. I mentrestant, mentre no ho sigui, probablement les ràdios locals som les que més i millor feina estem fent en aquest sentit. La proximitat és, sens dubte, una gran aliada. Com més pròxim, més autèntic, més natural, més real.
5: Sabies que...
6: El vol silenciós de les papallones és resultat d'una arquitectura natural extremadament sofisticada. Recobertes de milers d'escates microscòpiques, no només determinen els colors i patrons que utilitzen per camuflar-se o comunicar-se, sinó que també actuen com a elements que minimitzen la fricció i la turbulència de l'aire. Quan baten les ales, aquestes escates absorbeixen i dispersen la vibració aerodinàmica. Aquest silenci té un valor adaptatiu. Permet a les papallones apropar-se a plantes i predadors potencials sense cridar l'atenció. Dins del camp de la biomimètica, els investigadors estudien aquesta microestructura per inspirar nous materials acústics destinats a reduir soroll en dispositius mecànics o en drons, que sovint pateixen problemes de contaminació sonora. Alguns equips d'enginyeria també analitzen com aquestes escates modulen el flux d'aire per millorar l'eficiència energètica de vol, un aspecte que podria tenir aplicacions en aerodinàmica de petita escala. A més, el comportament tèrmic de les escates, que poden dissipar o retenir la calor segons la seva orientació, obre noves vies de recerca en materials intel·ligents. La papallona, aparentment fràgil, representa així un model natural extraordinàriament avançat.
5: Sí. Salut Activa, perquè

0: Ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Fascitis plantar a l'estiu.
2: La fascitis plantar és un problema comú que sovint es deriva de l'ús de sabates inapropiades. Si experimentes dolor al taló o a la planta del peu, pot ser que estiguis patint aquesta afecció. És important escollir sabates que proporcionin un bon suport i amortiment, especialment si passes molt de temps dret o caminant. A l'estiu, hem d'intentar evitar estar molta estona amb les sabates amb sola dura o que no ofereixen suport adequat, com les famoses xancletes de dit. Recorda, cuidar els teus peus és fonamental per evitar lesions i dolor a llarg termini.
0: Salut activa.
3: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Us heu trobat mai que quan us aixequeu al dematí les primeres passes són doloroses o que us fa mal el peu o de més? Bé, doncs això pot ser una fascitis plantar, que és una lesió que tenim al peu, que és una inflamació de la fàscia que ens recobreix el múscul. Ara que ve l'estiu, ens recomanen molt no portar xancletes de dit. Des de Físio us recomanem portar sabates que vagin lligades al peu, que ens acompanyin les nostres passes, inclús si poden tenir una mica de taló, ens ajudaran una mica. Un primer tractament que podríem fer des de casa, perquè no anés a més, podria ser un estirament de la planta del peu, estiraments del bessó, amb una pilota fer un automassatge a la planta, per així tenir controlada aquest dolor i que no ens vagi a més. En el cas que anés a més, ja hauríem de visitar el nostre metge, el nostre doctor o anar directament a les instal·lacions del CAP.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria de l'acció mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 25 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Almenys 32 persones han mort i unes 700 han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És temps per circular a aquesta hora, per veure com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona, però també destacant dues avaries. La primera ha estat a la AP7, entre l'altura, a l'altura del Papiol, podríem dir, que deixa hores d'ara fins a 6,5 km de cues en sentit sud, on es talla un carril de circulació i que arriba ja aquestes afectacions fins a Sant Cugat del Vallès. L'altra avaria ha estat a la B20, a la ronda de dalt, que en sentit sud doncs també deixa 3 km d'aturades cap al nus del Llobregat, on també es talla un carril de circulació. Per altra banda, també tenim congestió al nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecta en sentit sud a la ronda litoral, amb cues des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès també trobem retencions per la C58, molt puntuals però intermitents, des de Sant Quirze en direcció a Barcelona. També al Llobregat doncs ja trobem lentitud per la B23 i la A2 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I en matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, fins al 30 d'agost. I pel que fa al temps, és cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, tornem a encetar la jornada amb una temperatura ben elevada i sobretot avui ha pujat una mica més la humitat que no pas dies enrere. Per tant, despertem amb una mica més de xafogor també. Ara bé, al llarg d'aquest matí amb pocs núvols, alguns que estan enganxats a la costa, sobretot cap al delta de l'Ebre, però són poc importants. Aquesta tarda, alguna nuvolada tornarà a créixer cap a l'Alt Pirineu amb algun ruixat, però bàsicament ja al vessant francès. I també hem de dir que al llarg de la tarda i del vespre arribaran núvols per les comarques de Tarragona i de Ponent que acabaran deixant alguna gotellada dispersa i sobretot ventades més intenses. Compte amb aquestes ventades seques i la temperatura que avui no té ganes de fluixar. Fregarem els 40 graus, sobretot avui, a l'interior gironí. Per tant, allà continuarà aquesta onada de calor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït al els intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
4: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
5: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
1: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té neta la casa.
6: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
7: Vostè lo sabia. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
1: El mateix dia, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, entregava aquest dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar Peinado dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va provocar, recordem-ho, que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per sancionar el jutge Peinado. De la seva banda, el Senat, on el PP té majoria absoluta, ha aprovat aquest dimarts la moció impulsada pels mateixos populars per reclamar la convocatòria d'eleccions generals anticipades. Ho ha fet, però, sense el suport de Junts, després que els populars rebutgessin una esmena dels independentistes sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. Junts demanava incorporar al text la necessitat de fer efectiva, de manera immediata, íntegra i sense dilacions, la norma aprovada al maig del 2024 i posar fi a l'exili dels dirigents del procés. La negativa del PP ha evidenciat les diferències entre els dos partits, malgrat coincidir en les crítiques al govern de Pedro Sánchez i en la necessitat d'assumir responsabilitats polítiques pels casos de corrupció. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional, avui estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, per ara, és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetia fins a nou avís per danys estructurals.
8: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
1: Set i 12 minuts, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir l'estat tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i en la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià. A la famosa, els termòmetres s'han quedat a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions relacionades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. Un jove de 17 anys ja ha estat detingut per atropellar mortalment el conductor d'un patinet a l'Horta de Lleida durant la revetlla de Sant Joan. El menor, que conduïa sense carnet, va fugir del lloc de l'accident. Està acusat d'homicidi per imprudència greu. La víctima, un home de 35 anys, va sortir projectat diversos metres. A tot això, l'operació tornada després de la revetlla s'ha tancat sense incidents destacables. Uns 240.000 vehicles han tornat aquest dimecres a l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot procedents de destinacions costaneres i del litoral. També els principals eixos viaris, com l'AP7, han concentrat els volums més elevats de trànsit. Durant la revetlla de Sant Joan, els bombers van rebre uns 1.400 avisos, la majoria per incendis urbans. Un d'aquests va ser per un cotxe cremat a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, del qual se'n desconeixen les causes. La gran majoria de les actuacions, però, van ser per incendis a contenidors i de vegetació. A més, el SEM va traslladar 3 persones en estat lleu a l'hospital per l'incendi d'un habitatge a Badalona. I també durant la revetlla de Sant Joan, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançaments de gel per part d'algunes persones del públic del concert que van fer a Vilassar de Mar, al Maresme. En un comunicat a les xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. A més, assenyalen que és la tercera vegada que els hi passa en els 10 concerts que duen de gira. La Generalitat tirarà endavant la desaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país. Però com ho llegeixen tot plegat les entitats ecologistes? El govern de Salvador Illa defensa que el camí passa per noves infraestructures i per la regeneració massiva. Aigua és vida, en canvi, fa temps que alerta dels límits d'aquestes apostes. Per això aquest matí ens acompanya la seva portaveu, Aura Vidal, que també ho és d'Enginyeria Sense Fronteres. Bon dia, senyora Vidal, i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia.
1: Ho deia ara, Brussel·les ha rebutjat finançar Tordera 2 i Foix perquè no les considera sostenibles ni energèticament ni ambientalment. Aquesta decisió està qüestionant el model d'aigua que Catalunya ha impulsat fins ara?
9: Bon dia. Pues, efectivament, nosaltres no ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les desalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la desalinització. Perquè, com sabem i com ja ha dit Brussel·les, tenen uns grans costos energètics, en primer lloc, que al final doncs, ens porten a generar més CO2 i a contribuir més al canvi climàtic. Recordem que a l'agost del 2022, en plena sequera, quan les desalinitzadores actuals estaven funcionant al 100%, eren el segon consumidor elèctric del país, després de Renfe, ¿vale? per entendre la magnitud de consums. Després, un altre dels temes que ens preocupa especialment als moviments socials i ambientals és l'encariment del preu de l'aigua que comporten. Són grans infraestructures amb consums energètics, ja sabem a més que estem en un moment on els preus de l'energia no són estables. Llavors, això pot comprometre el preu de l'aigua perquè bueno, té un cost gairebé 10 vegades més elevat que l'aigua del riu Ter.
1: Aura Vidal, en paral·lel a les desaladores, el govern Illa aposta també fort per la regeneració massiva. Dèiem no fa gaires dies que Barcelona començarà a veure ben aviat aigua del Besòs i per primera vegada. Com valoreu aquesta aposta? És sostenible?
9: Una mica de la mateixa manera. Aviam, hem d'entendre que a Catalunya venim d'una sequera meteorològica molt forta. Les prediccions ens diuen que amb el canvi climàtic cada cop n'hi hauran més i més freqüents. Llavors, diversificar les fonts d'aigua no és negatiu, és necessari pensar en mesures de regeneració i de desalinització, però crec que és important en primera instància pensar quin model de país volem i gestionar l'aigua que tenim, sobretot gestionar la demanda i l'aigua que tenim actualment. Això per nosaltres és essencial. I aquí, que és el que venia a dir Europa una mica, hi ha molta feina a fer abans de recórrer a grans infraestructures amb grans costos energètics, econòmics pel país. És a dir, per exemple, es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir els sistemes de reutilització d'aigua. És a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància. Després podem pensar en infraestructures amb els costos energètics, ecològics, ambientals.
1: Aura Vidal, doncs, queda entès com a mínim el posicionament d'Aigües Vida i anirem veient com evolucionen aquestes desalinitzadores en principi. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
9: Moltes gràcies, bon dia.
1: Més coses. L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació Martí Carot, de Canal T.
10: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
1: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document, que també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. El Barça ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pasqual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
11: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats. Cada dia ens ha costat una mica més. I les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui que ens hem posat en debilitat per sota el marcador ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
1: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I el Barça de futbol sala té aquesta nit la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista del Pozo Murcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt a l'eliminatòria. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. El tècnic blaugrana admet que l'equip té ganes de refer-se amb un triomf i apunta la clau per guanyar avui.
12: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
13: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
1: Al Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador, ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segon de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de la Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esport Sabadell i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però, quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. Arribarem a 8:15 del matí parlant de castells perquè les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 7 de 9 també en folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-la avançat una hora.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Orgull de L, orgull de G.
4: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
5: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
6: Sabies que...
7: La natació va ser un dels primers esports que es van practicar en el passat per les tribus. Això es pot saber gràcies a les pintures que es van trobar i en què es poden observar persones fent gestos similars a la natació. És una rutina esportiva que ens ajuda a cremar més calories que els esports que es practiquen a fora de l'aigua. Això, combinat amb una dieta adequada, ens ajudarà a posar-nos en forma, perdre pes i enfortir els nostres músculs.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
9: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. De seguida analitzem al detall aquesta compareixença en conversa amb Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 25 de juny. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat i a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavier Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. I de la cultura avui destaquem que 6 castells de gamma extra han donat el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7 a l'altura del Papiol, direcció Tarragona, provoca 6 quilòmetres de cues fins a Sant Cugat. Una segona incidència, en aquest cas a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, talla també un carril i provoca 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Per altra banda, retencions habituals cap al nus de la Trinitat, que deixa afectacions en sentit sud. I al Llobregat, lentitud per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. En matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, fins al 30 d'agost. I pel que fa al temps, tornem a encetar la jornada amb una temperatura ben elevada i, a més, avui també ha de pujar la humitat. Així que ens espera xafogor i pocs núvols a la costa. Aquesta tarda, alguna nuvolada tornarà a créixer a l'Alt Pirineu i els núvols també arribaran a les comarques de Tarragona i de Ponent. Allà hi haurà risc de ventades. Pel que fa a l'interior gironí, el termòmetre pot arribar als 40 graus.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
9: Passen 4 minuts ara de 8:15. Entrem en matèria. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
6: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar, para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
9: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
10: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
9: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueres, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, li ha exigit que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té neta la casa.
11: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
12: Vostè lo sabia. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
9: Hem sentit el president defensar-se, marcar línies vermelles i reivindicar resistència. Ara toca entendre què hi ha al darrere d'aquest discurs i què pot implicar per a la legislatura. Ens hi posem amb el professor de Ciència Política de la UAB, Adrián Caballero. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Bon dia.
9: El president Sánchez ha disseccionat, per dir-ho d'alguna manera, els casos de corrupció en tres blocs separats. Quina lectura fa d'aquesta voluntat de compartimentar el problema i presentar-lo com una suma d'episodis aïllats?
13: Episodis aïllats i no com ell mateix hem sentit que parlava de que no hi ha una corrupció generalitzada. A més, els tres episodis o els tres blocs estan ben diferenciats. D'una banda parla d'Avalos, Cerdán, és a dir, de gent de la qual ell s'ha separat des de l'inici, segons ell, no? Des de l'inici que es van saber els casos, i que són casos molt greus però que no li afecten directament. El segon bloc és el de Zapatero, que ell diu que és un globus que s'anirà desinflant, per tant, necessita demanar aquesta paciència que el propi expresident està demanant. I el tercer cas, que és el millor per ell, és els que afecten a la seva família, perquè ell considera que és on més pot demostrar aquesta persecució judicial o aquest lawfare, i per tant el deixa en un bloc separat perquè és el millor bloc, per dir-ho així, per ell.
9: Com valores l'estratègia del i tu més amb el PP rematat amb el repte de la moció de censura? Com afecta això la seva imatge i la credibilitat que té ara mateix Sánchez?
13: Aquí hi ha dues qüestions. El i tu més serveix també perquè si ahir el que teníem era una sessió centrada en la corrupció, perquè realment era així, doncs tractar de dibuixar en l'electorat que el PP també està carregat de corrupció. Evidentment és una estratègia que, diguem, no funciona gaire, perquè del que avui estem parlant és de tots els casos del Partit Socialista, però aquí està aquesta estratègia. I el tema de la moció de censura és molt clar. El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és: vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. I evidentment la resta de grups de l'oposició, els socis, per dir-ho així, de Pedro Sánchez, van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
9: El missatge final, tan insistit en resistir, és una convicció personal o és el recurs d'un president que se sap o que se sent acorralat?
13: Al final és un recurs, perquè ara per ara no seria una bona opció per ell convocar unes eleccions. Li queda un any escaig de legislatura si la volgués apurar cap al final, i avui mateix al Congrés es presentaran decrets, o sigui, el govern avui està presentant decrets i possiblement algun els aprovi. Ara fa pocs dies va presentar una proposta milmilionària en polítiques socials, és a dir, el seu objectiu com a mínim és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. Per tant, l'estratègia és trobar un moment millor. Ja sé que ara mateix tothom que ens senti pensarà no pot haver-hi un bon moment pel PSOE, però és buscar un millor moment per presentar aquestes eleccions.
9: I com encaixaria en tot plegat la proposta de Junts perquè Sánchez faci un pas al costat? És un brindis al sol, com sembla d'entrada, o un escenari que, malgrat la negativa d'entrada del PSOE, caldria prendre's mínimament en sèrio?
13: A veure, com dius, és un brindis al sol. Avui escriu a La Vanguardia Enric Juliana que a Carles Puigdemont li agrada molt llegir la premsa internacional, i potser d'aquí ve la idea, no, de la via Starmer. Evidentment no té sortida aquesta via Starmer perquè tècnicament el Congrés, tècnicament vull dir en la pràctica, no tindria sortida. Realment el que fa aquí Junts o el que fa Míriam Nogueras és d'alguna manera no estar amb el PSOE, és a dir, desmarcar-se del govern, però a la vegada tractar de també separar-se de Feijó i separar-se del PP, perquè això seria un gran problema també per Junts. Si queda sempre en la fotografia amb el Partit Popular seria un problema. Per tant, aquesta iniciativa, que no tirarà endavant de cap manera, com a mínim ajuda Junts a intentar quedar-se en un terme mig.
9: Adrián Caballero, un dia més gràcies per aquesta interpretació, per ajudar-nos, com sempre, a veure les coses que a vegades no es veuen així a simple vista. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
13: Moltes gràcies, bon dia.
9: Seguim amb més coses. Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, el mateix dia, justament, ha entregat aquest dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. De fet, un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el mateix Peinado dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar, recordem-ho, comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que, recordem-ho, també va provocar que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per sancionar Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúrich en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. I en plana internacional estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, de fet d'ara mateix, com aquell qui diu, és de 32 persones mortes, però n'hi han 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetia fins a nou avís per danys estructurals.
14: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
9: 3:15. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor d'aquest estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià. A la famosa, els termòmetres s'han quedat a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. La Generalitat tirarà endavant la desaladora de la Tordera 2 a Blanes, però ha frenat de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern de Salvador Illa per afrontar possibles futures sequeres al país, basada en noves infraestructures, doncs, com dèiem, les desalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigua és Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, cal repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
15: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les desalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la desalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància.
9: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal especialitzat en el cultiu de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. L'operatiu conjunt va fer 15 entrades i escorcolls simultanis el passat 3 de juny i es van detenir 14 persones que estan acusades de tràfic de drogues, frau elèctric i tinença il·lícita d'armes. Així es van desmantellar, doncs, 12 plantacions amb més de 5.000 plantes i es van intervenir 5 armes de munició i 5 armes, munició, volíem dir, i 14.000 euros en efectiu. I com cada estiu, des del 2019, un grup d'arqueòlegs ha fet treballs d'excavació a la cova del Roc de les Oronetes, un jaciment mortuori a la vall de Ribes, més amunt de Caralbs, al Ripollès. L'objectiu és continuar investigant la vida prehistòrica a l'entorn que està demostrada i que any rere any aporta nous descobriments per reconstruir i conèixer més les societats de fa entre 3.000 i 4.000 anys. Més informació amb Guido Sengiarotti, de Televisió del Ripollès.
16: La cova al Roc de les Oronetes, a Caralbs, és un dels jaciments mortuoris prehistòrics més destacats de tot el Pirineu per la quantitat de restes que hi ha i per la qualitat de conservació que tenen. S'hi han fet les troballes d'una seixantena de persones de totes les edats, de l'època del calcolític, ara fa uns 4.000 anys, però també de 5 o 6 persones més d'una etapa una mica més tardana, fa uns 3.000 anys, a l'edat de bronze.
17: Sabem on s'enterraven i gràcies a això podem reconstruir bona part, no?, de les condicions de vida d'aquestes persones. Però, clar, ens falta una part molt important, que és on vivien, quins utensilis feien servir. Tenim molt poc material com per dir com era la vida quotidiana.
16: Els investigadors estan intentant relacionar la comunitat que va utilitzar aquesta cova com a sepulcre fa 3.000 anys amb un altre grup d'habitants a la zona, del qual s'han trobat restes a la cova del Cingle del Collell, a poca distància. La cova del Roc de les Oronetes es continuarà excavant i explorant fins al 2029 en el marc del projecte Arrels prehistòriques de la transhumància a l'Alt Ripollès.
9: Thank you. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb una derrota a la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108.

0: de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, clar que ens hem posat en debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat d'acord i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
1: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'hoquei Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i que arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre. I al Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador, ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa, després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segona de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de De La Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El club tenis taula L'Hospitalet ha tancat una temporada pràcticament perfecta des del punt de vista esportiu i social. L'entitat ha celebrat dos ascensos i una permanència després de dos anys de creixement en l'àmbit institucional. És una informació de Televisió de L'Hospitalet d'Andrés Rubio.
2: Permanència del primer equip masculí a la Superdivisió i ascensos del filial i de l'equip femení a la Divisió d'Honor. Amb aquest bagatge ha tancat la temporada al Club Tenis Taula L'Hospitalet, una entitat que des de fa dos anys sembla haver trobat la tecla i a la qual tot li surt a la perfecció. Especialment buscat era l'ascens de l'equip femení, que ja la temporada passada es va quedar a les portes i que enguany ho tornava a intentar. Afortunadament, aquest cop sí que va sortir cara.
3: La instal·lació totalmente era nerviosa. No solo el partido nuestro, estaban jugando todos los partidos de ascenso. Por tanto, fue un partido difícil de gestionar mentalmente.
2: Això pel que fa a la competició, però des del punt de vista social, l'entitat també ha crescut enormement. És el club de tenis taula de Catalunya amb més llicències, prop de 500, a més d'apostar també per l'esport inclusiu i per diferents tornejos oberts al barri i a la ciutat. Serà difícil que el club tenis taula de l'Hospitalet oblidi la temporada 2025-2026. Ara toca planificar la següent i intentar assolir la permanència dels tres principals equips de l'entitat.
1: Quatre minuts i ens plantarem a les 8 en punt del matí. Les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història, amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai fins ara s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 5 de 9 també en folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-se avançat una hora. El Fresc Festival de Sabadell, la proposta cultural d'estiu a la cocapital del Vallès Occidental, arrenca aquest dijous amb l'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer, i les entrades totalment exaurides. L'actor i comunicador farà doblet als Jardinets amb un show on el públic és el veritable protagonista. Laura Andrés, Ramon Madaula, Alfred García o el grup Sidoní, entre altres, que tancarà, per cert, el festival el pròxim 12 de juliol, són altres noms de la programació d'enguany. Aquesta és la novena edició del Fresc, que està més que consolidat al territori.

0: o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Vin al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Sabies que...
3: A l'est d'Àfrica hi ha una enorme fractura geològica anomenada East African Rift. Aquesta esquerda s'estén al llarg de milers de quilòmetres, des de la regió del Mar Roig fins a Moçambic. El que està passant és que dues plaques tectòniques s'estan separant lentament, a una velocitat de pocs mil·límetres o centímetres per any. Pot semblar insignificant, però les plaques tectòniques tenen una força immensa. Durant milions d'anys, aquests moviments podria continuar ampliant la fractura fins que l'aigua de l'oceà hi entri. Si això passa, la part oriental d'Àfrica podria acabar separant-se de la resta del continent i formar un nou oceà. De fet, alguns senyals d'aquest procés ja són visibles. Hi ha volcans, terratrèmols freqüents i grans valls allargades que indiquen que l'escorça terrestre s'està estirant. És fascinant pensar que els continents no són estructures fixes. Els mapes que coneixem avui només representen una instantània temporal de la història del planeta.
4: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. El professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, ha il·lustrat des del Notícies en Xarxa l'escenari de bloqueig que veu en totes aquestes opcions.
6: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijóo, tampoc té una majoria absoluta. I evidentment la resta de grups de l'oposició van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
5: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 25 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5, que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. El govern ha declarat l'estat d'emergència. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. I de la cultura, 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4 de 9 net. 8 i 3 minuts els que passen ara mateix. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per això connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
7: Bon dia, Helena. Doncs, per la banda, parlem d'aturades habituals, i són. Estem en plena hora punta en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Com a incidències, per una banda, volem destacar unes obres a l'autopista AP7, ja al tram de Maçanet de la Selva. Hi ha dos carrils tallats en sentit nord, és a dir, en sentit Girona, i aquí trobarem aturades d'un parell de quilòmetres, com et deia, per obres, a l'AP7, a Maçanet de la Selva i en sentit nord, en sentit Girona. En aquesta àrea metropolitana, a la C58, a tocar del Nus de la Trinitat i d'entrada a Barcelona, i teníem un accident. En principi, ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però hi ha aturades importants a les dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona. Són aturades de 4-5 quilòmetres, tant a l'autopista C33 com a la C58, des de Montcada i Reixac fins al Nus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
5: En matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, o sigui, fins al 30 d'agost. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. La calor, que no afluixa, eh?
8: Bon dia, Helena. Doncs no, de fet, a hores d'ara l'ambient és molt suau, és càlid, ja se sent basca, se sent xafogú. A moltes viles, sobretot a prop del mar, on a hores d'ara, ja a les 8 del matí, tenim temperatures voltant als 25 graus. El matí està despertant com els últims matins, amb molt pocs núvols, així continuarà el cel al llarg de les properes hores. Algun núvol baix, boirines, fins i tot al Delta de l'Ebre, també en alguns racons de la costa, molt poca cosa. I aquesta tarda, algunes nuvolades entraran per les comarques de Lleida i de Tarragona. Vindran des de l'Aragó, ja avançada la tarda, 6-7 de la tarda, més tard i tot, i aquestes nuvolades acabaran deixant ventades destacables i algunes gotellades o quatre trons. Molt poca cosa, sobretot, ja diem, en aquestes comarques interiors. La temperatura a Lleida i, sobretot, a l'interior de Girona tornarà a festejar amb els 38 o 40 graus. 40 graus que, per exemple, també tindrem demà divendres en el cas de l'interior empordanès. N'estarem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
5: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
9: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
5: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
10: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
5: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha demanat que deixi de banda l'estratègia de l'ITU+, i es pregunti seriosament si té net a la casa.
11: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
12: Vostè lo sabia. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
5: Precisament sobre aquesta situació d'inestabilitat al Congrés n'hem parlat amb el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, que ha il·lustrat l'escenari actual aquí, al Notícies en Xarxa.
6: El que estem veient és un Congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions.
5: I el mateix dimecres, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, entregava el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el jutge dissabte passat, quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge Peinado justifica la retirada del passaport a Gómez, al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona que els escoltes de la dona del president, ara ho dic bé, podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va provocar, recordem-ho, que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per expedientar Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúrich en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant del govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'enmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional estem molt pendents avui, des de primera hora d'aquest matí, del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt més elevat. El balanç més recent és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
13: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
5: La Generalitat tirarà endavant la desaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern de Salvador Illa per afrontar possibles futures sequeres al país i basada, sobretot, en grans infraestructures. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir aquests equipaments que consumeixen molta energia, cal repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades, sobretot, a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
14: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les desalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la desalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància.
5: L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació en Martí Carot, de Canal T.
15: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
5: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i per tant no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. Un quart de nou, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja al Moianès ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i dels habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels darrers dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya, en aquest llindar. Estan concentrats, però, a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs entre les mesures per prevenir aquests focs forestals destaca la limitació d'activitats agrícoles, com ara us apuntàvem, la prohibició, està clar, de fumar en terrenys forestals i altres accions que puguin generar espurnes o foc. En el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, a més d'aquestes mesures, existeix també un dispositiu de prevenció d'incendis que opera durant tot l'estiu per detectar qualsevol inici d'incendi. Al Parc Natural de Collserola hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Rodríguez. Bon dia, Anna. Com s'organitza la feina, aquest dispositiu que treballa durant tot l'estiu?
16: Bon dia, Elena. Si som a Sant Cugat del Vallès, a Turó del Fumet i davant la Torre Índia. Elena, aquesta és una de les 8 torres que, ubicades i desplegades de manera estratègica a tot el perímetre del parc de Collserola, serveixen per prevenir i vigilar tot el territori metropolità i avisar els equips d'emergència, avisar els bombers de l'inici de qualsevol columna de foc o qualsevol incendi. Quina és la particularitat, quin és el valor afegit d'aquestes 8 torres que acompanya també un equip de 26 persones que dominen, vigilen, controlen tot el territori metropolità en un temps en què qualsevol ciutadà amb el seu mòbil pot trucar als bombers o a Protecció Civil i avisar de l'inici d'un foc? Doncs bé, que aquests tècnics coneixen en profunditat al territori metropolità, coneixen les coordinades i una primera trucada seva a bombers, Protecció Civil, qualsevol servei d'emergència és molt útil perquè són capaços de conduir els tècnics, els operaris, els bombers al lloc exacte on ha començat el foc.
17: Com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? És a dir, el sentit que té aquest dispositiu no és tant que puguem veure una columna, perquè avui dia la veu qualsevol ciutadà que pugui passejar-se amb un mòbil pot donar una informació de que està veient una columna, sinó és més la precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
16: I el dispositiu de prevenció d'incendis a l'àrea metropolitana de Barcelona i que coordina el Parc de Collserola s'engega i s'aplica, es desplega durant els 3 mesos d'estiu. Són 8 les torres de vigilància desplegades. Els tècnics, els operaris comencen a treballar a les 10 del matí i un equip de 26 persones les encarregades de vigilar constantment en ple estiu el territori de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per cert, Elena, que parlem de 8 torres de vigilància, però fa pocs anys n'hi havia 11 i durant aquests temps, durant aquests pocs anys, des del 23 aproximadament, han quedat inactives 3 torres de vigilància ubicades a Tiana, Santa Coloma de Gramenet, també Badalona. Aquest temps tecnològic i on un ciutadà porta el seu mòbil a la butxaca han fet que siguin inactives aquestes 3 torres, tot i que sí, es mantenen operatives les altres 8 torres de vigilància que estan fent aquesta funció de vigilància a l'àrea metropolitana de Barcelona ja des d'aquest mes de juny.
5: Molt, molt interessant, Anna. Sens dubte, gent que coneix pam a pam el territori i que, evidentment, té aquesta precisió per dir en els equips d'emergència on s'ha calat el foc o on ha començat aquest conat d'incendi. Gràcies, Anna. Que vagi molt bé. Bon dia. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià, a la famosa. Els termòmetres s'han quedat a una dècima només dels 41 graus. Destaquen, però, també els 40,7 d'Alcarràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona, amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'ha enfilat fins als 108. Obrim la crònica esportiva amb el Barça, que ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota, la tercera consecutiva, contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat triomfant o transformant en una pallissa per 84-108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només ha brillat l'encert de Panther, amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, de Vesely, de La Provítola i de Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
18: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat d'acord i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
5: I l'Igualada, que ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga sota el braç. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats, per això, han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells, també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i que arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre. I el Barça de Futbol Sala té aquesta nit la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista de El Pozo Múrcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven només 5 segons per al final i van sumar, per tant, el seu primer punt a l'eliminatòria. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. El tècnic blaugrana admet que l'equip té ganes de refer-se amb un triomf i apunta la clau per guanyar avui.
19: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
20: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
5: El Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segon de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de La Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esport Sabadell i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però, quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 7 de 9 també en folre. Els vermells no s'han quedat tampoc enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: El diccionari TermCat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
4: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
3: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. El professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, ha il·lustrat des del Notícies en xarxa l'escenari de bloqueig que veu en totes aquestes opcions.
2: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijóo, tampoc té una majoria absoluta. I evidentment la resta de grups de l'oposició van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
1: De seguida entrem al detall del posicionament d'Esquerra Republicana. Ho farem en conversa amb el seu diputat al Congrés, Francesc Marc Álvaro. Abans, repassem altres titulars d'aquest dijous 25 de juny. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de 2 terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que han sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. El govern, encapçalat per Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen, doncs, la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, Laprovítola i Billy Hernán Gómez. 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i les joves xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
3: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas. Tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijó, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
4: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
1: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha demanat que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té la casa neta.
5: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
6: Vostè lo sabia. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
1: Doncs el que dèiem després de la compareixença de Pedro Sánchez d'ahir i de la resposta dura dels grups al Congrés, la pregunta és si políticament s'ha bellugat res. Ho preguntem al diputat d'Esquerra Republicana, Francesc Marc Álvaro. Bon dia, Francesc Marc, i gràcies per ser amb nosaltres.
7: Molt bon dia.
1: Després del discurs, el bloc d'investidura està més a prop o més lluny del govern? I Esquerra Republicana, on queda en aquest mapa?
7: Esquerra Republicana, el que volem és que els socialistes s'expliquin a fons, que diguin tot el que encara no han dit. La intervenció d'ahir del president Sánchez va ser insatisfactòria, perquè va deixar moltes ombres, hi ha molts elements que no va acabar d'abordar. La seva relació amb tots els seus col·laboradors més estrets, inculpats, no va ser examinada a fons. Nosaltres entenem que sense aquest escrutini del PSOE la feina està per fer. I a la vegada demanem una cosa molt clara, que aquesta corrupció no ens distregui del que cal fer, que és atendre la ciutadania.
1: Quan des d'Esquerra Republicana parleu de no convertir la legislatura en resistència, què li esteu demanant al president Sánchez? I com es gestiona això amb el risc de desgast mentre continueu sostenint-lo?
7: Nosaltres demanem donar contingut als mesos que queden. No podem fer, diguem, una legislatura zombi. Cal abordar temes importants, habitatge, finançament, mobilitat, llengua, és a dir, totes les carpetes per les quals ens van escollir. Si això desgasta o no desgasta, sobretot desgasta qui no ho fa, que és el govern. Nosaltres tenim un compromís molt clar, que és fer avançar les coses, però no som el govern. Per tant, cadascú és responsable del que és responsable.
1: I sobre la proposta de Junts perquè Sánchez s'aparti i el Congrés elegeixi un altre president, triï un altre president, Esquerra Republicana ho veu viable, necessari o simplement un gest polític?
7: Bé, Junts té la seva lògica i ha fet moltes anades i vingudes. El que sí hem constatat és que Junts és un partit que tendeix a votar sistemàticament al costat de PP i de Vox. Per tant, les seves extravagàncies, diguem, hauran de ser ells que les expliquin.
1: Francesc Marc Álvaro, vostè va viure ahir aquesta sessió al Congrés. Com va veure Sánchez personalment i preguntar-li, creu que hi haurà eleccions anticipades o acabarem finalment la legislatura?
7: Vaig veure Sánchez determinat i d'alguna manera acostumat a la situació d'agonia en la que vivim. penso que ell, el seu pitjor moment, ja l'ha passat des del punt de vista personal i ara està absolutament conjurat a continuar. La meva percepció és que agafa força la idea d'unes eleccions al mes de febrer o març. Això és una cosa que està molt, molt present en els comentaris, els passadissos del Congrés. No m'estranyaria aquest avançament, que permetria que Sánchez digués que les ha fet el 27, com volia, però, evidentment, intentant no perjudicar del tot els alcaldes i aquells dirigents territorials que han d'anar a les eleccions al maig.
1: Analitzem una mica també el paper de Núñez Feijóo. Parla doncs d'eleccions, de que li demana que vagi a les eleccions, que faci aquestes eleccions anticipades, però en canvi no presenta cap moció de censura ni cap moció de confiança.
7: Bé, Núñez Feijóo és un dirigent atrapat entre Vox i la seva pròpia impotència. Ell no ha acceptat mai el govern que va sortir de les eleccions del 23 i bàsicament està vivint en una mena d'absoluta aposta cega perquè els altres li facin la feina. La realitat és que en aquest moment el líder popular és un home que no diu res de nou, que invoca una força que no té, i que, també hem de dir-ho, té els comptes, diguem, bastant discutibles, perquè la història de corrupció del Partit Popular és notòria.
1: I acabo amb una darrera pregunta, Francesc Marc, una mica la que apuntava ja al principi. El bloc d'investidura ara com està? Com queda? Al costat del govern, més lluny, més a prop, entre vosaltres, hi ha encara fortalesa?
7: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. Jo ara esmentava els vots a Junts, per exemple. Hi ha també una dinàmica molt pròpia del Partit Nacionalista Basc i, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa. Malgrat això, també hem de dir una cosa molt clara. Nosaltres, Esquerra Republicana, som tan durs amb la corrupció del PSOE com clars i determinats en que no volem un govern de la dreta i l'ultradreta, i no l'afavorirem.
1: Doncs Francesc Marc Álvaro, gràcies per atendre'ns aquest matí i que vagi molt bé. Bon dia.
7: Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Adéu, adéu. Més coses precisament sobre aquesta situació d'inestabilitat al Congrés. N'hem parlat amb el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, que ha il·lustrat l'escenari actual aquí, al Notícies en Xarxa.
2: El que estem veient és un Congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijóo, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions.
1: Doncs enmig de tot aquest debat al Congrés, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, ha entregat aquest mateix dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el mateix jutge dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge Peinado justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que, recordem-ho, va provocar que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per expedientar el mateix Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant del govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional, avui, aquest matí, des de que ens hem llevat, com aquell qui diu, estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquell moment a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
8: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
1: L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, precisament, deia que avui el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels darrers dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls o d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir també material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià, a la famosa, a l'Horta de Lleida. Els termòmetres s'han quedat allà a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. I és una notícia aquesta que us explicarem tot seguit que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues del Llobregat. Durant la inspecció, es va corroborar que estaven oferint un servei integral de tractaments mèdics i quirúrgics totalment fraudulents. Els arrestats, d'entre 32 i 60 anys, no tenen antecedents i estan acusats d'un delicte d'usurpació d'estat civil, estafa, intrusisme professional i lesions. I durant la revetlla de Sant Joan, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançament de glaçons de gel per part d'algunes persones del públic del concert que va fer a Vilassar de Mar, al Maresme. En un comunicat a les xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. A més, assenyalen que és la tercera vegada que els hi passa en els 10 concerts que duen de gira. L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació en Martí Carot, de Canal T.
9: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La Fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
1: És temps ara per repassar la crònica esportiva i ho fem, com cada dia a aquesta hora, amb la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
10: Bon dia.
1: El Barça, que no ha tingut cap opció contra el València, que és el nou campió de la Lliga ACB.
10: Sí, el Barça, doncs, que ha dit adeu a aquest títol de Lliga amb una nova derrota, la tercera consecutiva, contra l'equip de Pedro Martínez. Els valencians van ser molt superiors i van acabar apallissant els blaugranes per 84-108. Es van imposar en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. A l'equip blaugrana només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel ha suposat el comiat de Xavi Pasqual a la banqueta blaugrana, així com dels jugadors Satoranski, Veseli, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
11: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
10: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga, rebuda amb eufòria l'equip de la Noia després de la gesta aconseguida a la pista del Liceu, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava

0: en la sèrie per 2-1. I el jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esport Sabadell i també el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. No van poder aguantar l'eufòria, van invair el camp, doncs això té una penalització.
1: Amb un ull avui posat, però, a la noia, eh?
0: Sí, a la noia amb aquesta celebració i al Barça de futbol sala, que pot ser campió.
1: Molt bé, gràcies. Fins demà, Cristina.
0: Fins demà.
1: I nosaltres seguim ara amb Cultura explicant-vos que les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la gran calorada que ha fet aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 amb folre i un 7 de 9 també amb folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 amb folre i un 2 de 9 amb folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-la avançat una hora. Banyoles s'estrena avui la 22a edició de La Fònica, el Festival de la Veu. Fins diumenge, la ciutat acollirà concerts, espectacles i activitats en diversos espais amb propostes de pagament i actuacions gratuïtes. Quico Veneno serà el cap de cartell de la jornada inaugural. Ens en dona tots els detalls els companys de Banyoles TV.
2: Banyoles arrenca avui la 22a edició del Festival de la Veu Afònica, que fins diumenge omplirà la ciutat de concerts, espectacles i activitats vinculades a la veu. La programació s'estrenarà amb propostes com el tas de concerts de Cristena, l'actuació de Carles Rabassa i Abel Reyes al Teatre Municipal i el concert de Quico Veneno a les 10 de la nit a l'Estrella Damm Club Natació Banyoles. El festival s'allargarà fins al 28 de juny amb una programació repartida per diferents espais de la ciutat, com l'Auditori de l'Ateneu, el Teatre Municipal, el Monestir de Sant Esteve, el Claustre del Monestir, la Muralla o la Barca Tirona. Entre les propostes destacades hi ha els concerts de l'Aranà, Lorena Álvarez, Lina i Marco Mezquida, Camaño i Ameixeiras, Ana Andreu o diverses activitats paral·leles i gratuïtes. Algunes de les actuacions ja han exhaurit entrades, com les sessions de Raquel Lua a la Barca Tirona, el concert de Magalí Sari amb el Cor Bruckner Barcelona i les actuacions de Quim Carandell també a la Barca Tirona. Tot i això, el festival manté encara entrades disponibles per diversos espectacles de pagament i una àmplia oferta gratuïta repartida al llarg dels 4 dies.
1: Punt final. Fins demà. Adéu, adéu.

Hola, molt bon dia, sieu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posat les Piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra. En el dia d'avui us acompanyem en Josep Casasnovas i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs bé, després de la revetlla i la diada de Sant Joan, que esperem que ningú prengués mal i que tothom doncs, avui estigui doncs, o bé gaudint de dies de vacances o treballant, o bé doncs, fent aquelles coses que heu de fer en el dia a dia, però sobretot escoltant Ràdio Mollet, dir-vos que per començar us oferirem, com és habitual, el tastet informatiu que ens aproparà el nostre company en Joel Gascón. Després tindrem l'entrevista d'actualitat i avui hem convidat, de tant en tant, parlem de la Biblioteca de Can Mulà, cada 15 dies en l'espai del Va de Lletra, però avui, com us dèiem, de tant en tant també ens agrada que ens visiti el director de la biblioteca i que ens faci 5 cèntims de l'actualitat en aquest equipament de la nostra ciutat, més enllà del fons bibliogràfic. Després, avui ens estrenarem. Avui tindrem allò un espai que serà conduït per un jove de la nostra ciutat, en Ferran Alfaro, i que justament el que ens proposarà el Ferran durant aquesta temporada d'estiu al Posat les Piles és parlar de la música que sentirem a la nostra ciutat en les properes jornades. Així que avui estrenarem aquesta secció de música a l'estiu a Mollet del Vallès i concretament avui ens acompanyarà en Gerard Tornet, que actuarà el pròxim dia 4 de juliol al Parc de Can Mulà a la Festa de l'Orgull. Després tindrem l'agenda de tota la setmana i també a l'espai del Va de Lletra, avui compartit amb el llibreter Carles Penya, propietari de la llibreria Lilla. Tot això en aquesta jornada que comença ja.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Hola, bon dia.
0: Què comentem per començar avui?
1: Doncs comentem que l'Ajuntament de Mollet ha rebut un reconeixement d'àmbit estatal per les seves polítiques de protecció animal. Ho ha fet i rebut, en aquest cas, la policia municipal, que ha estat distingida amb la placa de mèrit a la protecció animal a les categories d'iniciatives i bones pràctiques durant la gala dels 700 guardons als serveis policials per la protecció animal celebrats el passat divendres a Madrid. Un premi doncs, que l'atorguen des del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 i que posa en valor les actuacions impulsades per l'Ajuntament per fomentar el benestar animal, la tinença responsable i la convivència ciutadana. En aquest sentit, la regidora de Benestar Animal, Encarna Ortiz, ha dit que aquest reconeixement és també un premi a la implicació de la ciutadania en la construcció d'una ciutat més respectuosa amb tots els animals.
2: Doncs la veritat és que és una gran satisfacció rebre aquest reconeixement estatal. Divendres hi vam ser a Madrid per rebre aquest reconeixement. És un guardó, doncs la veritat és que un premi col·lectiu, no? Jo crec que a tota la ciutadania de Mollet també, perquè en els darrers anys la veritat és que s'ha fet una gran feina, un compromís de govern, però també un compromís de la ciutadania, de moltes entitats i de molts professionals. En aquest cas, doncs, reconeixen, no?, la tasca municipal de la policia de la nostra ciutat, doncs en matèria de protecció i benestar animal.
1: Entre les iniciatives que el jurat ha valorat, doncs, la nova ordenança municipal de tinença responsable, adaptada també a la legislació vigent, campanyes de sensibilització entre policia i agents cívics, la futura unitat canina de la policia local o les millores de les àrees d'esbarjo per a gossos i la gestió de les colònies de gats del municipi.
0: Molt bé, doncs un nou reconeixement. Mollet del Vallès en té en diferents àmbits, ara en aquest de protecció animal. Alguna cosa a més que destacar?
1: Doncs comentem que l'Ajuntament de Mollet presentarà una sol·licitud al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per obtenir l'autorització necessària per habilitar una nova estança a l'Escola Bressol Municipal La Xarranca, una mesura que té com a finalitat augmentar el nombre de places disponibles per a infants d'IU de cara al pròxim curs escolar. I és que malgrat el descens progressiu de la natalitat, la demanda de places per a IU durant el període de prescripció ha estat superior a la d'anys anteriors i, de fet, és una mesura que arriba doncs, perquè en aquest procés de prescripció per al curs vinent s'han quedat 74 nens i nenes, diu, en llista d'espera. Des del consistori s'ha demanat paciència a les famílies i es confia que en un termini aproximat de 2 setmanes es pugui rebre el vistiplau de la Generalitat per ampliar l'oferta de places i donar resposta a la demanda existent o, si més no, doncs, ajudar que el màxim nombre de persones en llista d'espera doncs, puguin portar el seu fill o filla a una escola pública. Recordem que obrir una estança, diu, significa doncs 13 persones menys que estarien en llista d'espera.
0: Espera, doncs a veure si la Generalitat dona aquest vistiplau. I em sembla que volem comentar alguna cosa relacionada amb Sant Joan, oi?
1: Sí, un fet inusual que potser molta gent encara no ho sap, o si més no s'hi van ser allà, algú els hi diria, o si més no fins al dia següent també doncs va quedar tot una miqueta que no saben el per què no es va poder encendre la foguera de Sant Joan la passat nit de dimarts. I és que segons ha informat el regidor d'Espai Públic de l'Ajuntament, Ferran Segarra, la decisió es va prendre després que els agents rurals comuniquessin a les 8:20, per tant poc abans d'encendre-la, que la foguera no podia ser autoritzada per encendre perquè estava construïda amb palets. Un avís que va arribar amb molt poc marge de temps abans de l'inici previst de l'activitat, fet que va impedir doncs, trobar una alternativa, diuen, viable per mantenir la foguera. Des del consistori asseguren que la situació va generar sorpresa, ja que segons expliquen en anys anteriors la foguera s'havia organitzat de la mateixa manera sense que s'hagués produït cap incidència i en aquest sentit també el consistori vol aclarir per què es va impedir l'encesa de la foguera quan, segons informen altres municipis catalans, entre d'altres Martorelles, doncs van celebrar les fogueres de Sant Joan utilitzant també estructures fetes amb palets.
0: Doncs sí, estarà bé, no?, de saber-ne, perquè també ens han generat allò sorpresa a nosaltres, allò de dir, escolta'm, però què ha passat, no? Bé, en tot cas, tota la tot el seguici, la rebuda es va poder fer i tot la gent sí. va poder gaudir, però malauradament...
1: I ens va empatar-se amb el parc de Calestrada, però clar, amb aquesta foguera doncs, que no estava encesa, els diables sí que van fer algun espectacle de foc, però hi faltava doncs, la gran flama.
0: Doncs sí, allò per destruir les males, allò, els mals esperits. Molt bé, Joel, doncs ho deixem ara aquí, tindrem allò més informació després a la una, l'informatiu Mollet al dia, gràcies.
1: Que vagi bé.
0: Ara anem a saber la previsió meteorològica per aquesta jornada. Diuen que s'ha acabat la onada de calor, però no sabem si encara creiem allò en temperatures elevades en aquesta jornada. Ens n'informa en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
3: Bon dia, una altra jornada de molta calor. De fet, avui el màxim de temperatura es donarà, per una banda, a l'Empordà, a l'interior empordanès, sobretot també a la Baixa Garrotxa, així com al Pla de Lleida, en molts casos entre 37 i 40 graus de màxima. Per tant, no baixa gaire la temperatura respecte a ahir. I el que podem dir és que serà un dia de pocs núvols, amb alguns de baixos aquest matí cap a l'Ebre, i aquesta tarda, entre Lleida i Tarragona, arribaran alguns núvols amb 4 gotes. Sobretot, el que portaran aquestes petites tempestes que vindran seran ventades destacables i sobtades. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Us hem dit, i aquelles persones que sou seguidors del Posat les Piles sabeu que més enllà de l'Espai del Ball de Lletra, que està participat per la Biblioteca de Can Mulà Jordi Soletura i també per la llibreria Lilla, doncs més enllà d'això ens agrada que el director de la biblioteca, que sempre diem que és un equipament fantàstic que tenim a la ciutat,
1: gràcies.
0: Doncs ens visiti. És l'Héctor Calvet. Molt bon dia, Héctor. Com
1: bon
0: estem?
1: Dia, Emma. Fantàstic.
0: Sí? Sí, sí? Fantàstic?
1: Sí, la veritat és que sí. Aquesta setmana ha estat més relaxada, no?, amb el tema de Sant Joan, o sigui que ja anem tancant algunes coses del curs, per tant, ja és com la feina feta en bona part de l'any, no?, del curs, que no està, s'assembla una mica al curs escolar, no?, per nosaltres comença a setembre, doncs fins al juny-juliol, no?
0: Doncs, parlant del curs, una de les coses que estàvem comentant ara és com havia funcionat el tema de les aules d'estudi, que comentaves això, no?, que previ a la selectivitat sí que s'ha notat,
1: sí,
0: i
1: recordem que la biblioteca té dos períodes de sala d'estudi, un que es fa el desembre-gener i l'altre el maig-juny, no?, i aquest sempre és el més, no?, més visitat, no?, el més fet servir, també el més, amb més influència, per què? Perquè hi ha selectivitat, òbviament el desembre-gener això no passa, i ara es nota moltíxim la influència de gent jove que ve de batxillerat, doncs, per estudiar per selectivitat. Llavors, els 15 dies abans, allò de selectivitat, són dies molt, molt moguts a la biblioteca, no?, perquè, bueno, ve molta gent, sabem que l'espai és reduït, a vegades, no?, limitat, i llavors, no, bueno, sí, s'intenta oferir tot el que es pot dintre la biblioteca, però, clar, també tenim la sala infantil, tenim la sala de part de lectors, per tant, és fer l'equilibri aquest una mica entre tots, no?, però és veritat que tenim aquells 15 dies moguts, no?
0: Un públic jove que ha passat la selectivitat no torna.
1: I, bueno,
0: o sí?
1: És així. El públic estudiantil en general és així. Estudiantil aquí pot entrar tothom, des d'oposicions, estudiants dels Mossos d'Esquadra, universitaris... I llavors és veritat que nosaltres fem un servei d'ús molt puntual, normalment quan fa falta pel tema exàmens, no? Després potser no són tan usuaris de biblioteca a biblioteca, vull dir, no són d'aquells que els veus de tant sempre o de tant en tant, són més puntuals i per necessitat, no? També està bé, però és veritat que nosaltres, home, ens agraden els usuaris aquells que són d'ús de biblioteca a biblioteca, doncs més, no? Perquè és veritat que fa un ús com més constant de tots els serveis bibliotecaris, no? Però, bueno, és allò, la biblioteca fa que pot per oferir serveis per tothom, no?
0: Fent anàlisi del curs escolar que vindria a ser, no?, el curs també, a nosaltres a nivell radiofònic també fem un curs molt similar, és a dir, arrenca la programació al setembre fins al mes de juny i ara, doncs, tenim programació d'estiu. Vosaltres, com a equipament cultural, quin anàlisi feu d'aquests 9 mesos, no?
1: Bé, ha estat un any interessant. És veritat que segurament, bueno, la biblioteca a nivell intern encara ha de resoldre algunes coses, per exemple, a nivell de personal, sabem que ens falta, bueno, estem pendents d'algunes coses administratives, ho sento, del tema d'oposicions, llavors a partir del setembre, bueno, ja al juliol, però a partir del setembre esperem començar al 100%, cosa que és un tema que no ha passat en un temps, no? I per tant fem cursos molt, bueno, intentem fer uns cursos que arribar a tot el que podem fer, mantenir tots els serveis, però és veritat que a vegades ens, bueno, hi ha llocs que no arribem, no? Ens volem incorporar nous serveis, nous projectes, mirar-nos altres temes com llegir el riu, per exemple, i això fins ara no s'ha pogut perquè, bueno, estàvem més justets de personal, no?, per temes administratius, coses passen, no? I ara que són cursos, bueno, aquests que diem una mica de fer una mica serveis bàsics a vegades, no? Intentem mantenir projectes amb, com per exemple de l'Hort de la Biblioteca, no?, que ara per exemple a l'octubre-novembre tindrem la segona temporada del Prestat de Llavors, mantenim el Biblioteca Sense Fronteres amb la Generalitat de Catalunya, el Bibliolab, però és veritat que ens agradaria anar una mica més enllà, no?
0: Ara parlarem allò de futur o de recuperar programes que s'han deixat de fer per aquesta manca de personal, però parlant de la situació de les biblioteques, sí. Jo l'altre dia, allò via telefònica parlava amb l'Héctor, perquè aquelles persones que siguin usuàries, no?, de biblioteques, sobretot a Barcelona, no sé si altres municipis també s'estan notant, hi ha biblioteques tancades, no?, hi ha molts cartells, i vosaltres, de fet, dieu, nosaltres no tanquem, però donem suport en aquesta reivindicació.
1: No?
0: Què és el que està passant?
1: A veure, en principi això parteix per una part, per una renegociació de l'Ajuntament de Barcelona, i a Barcelona les biblioteques formen part del consorci, llavors són 100% municipals, llavors tot el personal és municipal i estan fent un canvi de conveni del personal bibliotecari que no estan d'acord amb les condicions noves, no? Per una altra banda, sí que és veritat que a la resta de la xarxa i a la resta de Catalunya les biblioteques a vegades funcionen una mica diferent. En el nostre cas de la província, aquí hi ha dues administracions que són responsables, tant l'Ajuntament concret de cada lloc i la Diputació. I llavors hi ha unes, sobretot el tema de Diputació, hi ha una sèrie de reivindicacions de fa anys, per exemple, el tema de conciliació laboral, que, bueno, pues que no, ara mateix no s'està treballant, no? Quan tenim temps personal, que potser surt de casa i està 13-14 hores fora perquè ha d'obrir serveis matí i tarda i veus que, bueno, que no es fan cap mesures de conciliació, pues això, pues, veus que la cosa se va enquistant, no? I les reclamacions que es fan del personal per tenir un horari a vegades més lògic, un horari de treball, doncs no arribaran enlloc i és part del malestar que hi ha a la professió, no? Uh-huh. D'aquesta idea una mica de que sabem que nosaltres som bibliotecaris, sabem que molta part de l'horari és de tarda, vull dir, no hi ha problema, però després hi ha una altra sèrie de situacions que potser sí que s'haurien de treballar, no? Aquesta idea una mica de que la biblioteca ha d'obrir moltes hores, però a vegades s'acosta de redistribuir les hores de la jornada una mica d'aquella forma per cobrir molts serveis, no?
0: Moltes franges horàries. A més, perquè les biblioteques heu esdevingut equipaments que sou generadors de cultura, no?
1: Clar, les biblioteques...
0: És a dir, d'activitats, no?
1: Efectivament, les biblioteques cada vegada són més coses, el personal cada vegada té més perfils diferents, o hauria de tenir més perfils diferents, però això no va canviant, no? Per exemple, clar, som servei cultural, només, clar, ja ha anat més enllà del servei de préstec, de la informació, ja més ara ja és serveis culturals amb activitats, amb clubs de lectura, que moltes vegades porta l'equip, vull dir que en altres depèn de la biblioteca, però moltes vegades porta el mateix equip. Això implica coses molt tontes, però que semblen tontes, però són importants, que, per exemple, la gent faci hora a casa, fa feina, vull dir que a sobre de la feina de la biblioteca fa fora. Després, clar, tota la dinamització cultural, tot el tema d'esquerra digital, cada vegada l'espai social de la biblioteca, moltes vegades és un espai quasi d'emergència per molta gent, no? Que no, hi ha una gent que... no viu, potser hi ha alguns que viuen al carrer, a Barcelona, per exemple, aquesta situació és molt palpable, però tens gent d'aquesta que va passant per les ciutats, pels municipis, i la biblioteca moltes vegades és l'únic servei que tenen a l'abast perquè és el servei obert, no? Vull dir, realment, cada vegada ens demanen més com a personal i el servei com a equipament.
0: Ara, de fet.
1: Però és veritat
0: ara,
1: que hi ha...
0: Sí,
1: també, una reclamació que també es fan, a vegades, tenir altres perfils, no? Anar més enllà del bibliotecari o el tècnic auxiliar i també tenir algun educador social, alguna persona formada en noves tecnologies per fer cursets, per lluitar contra l'esquerda digital. Per tant, hi ha moltes demandes que, bueno, s'han d'estar treballant i en alguns moments pues, ha arribat a aquest punt, no, que la gent ha decidit de convocar vagues, no, un sindicat, concretament.
0: De fet, Héctor, en això que comentàveu, no, del tema de donar també servei, no, a la comunitat, vosaltres també us impliqueu molt amb dates assenyalades. Ara, per exemple, jo que tafanejava per xarxes, esteu celebrant aquest mes de juny, sí, no, el mes de l'orgull.
1: Sí, la biblioteca, no? sempre ha estat bastant... Bueno, tenim una tècnica, no, a la biblioteca que treballa molt aquest tema, i sempre intentem estar presents dins de les nostres possibilitats i llavors fem, bueno, diferents coses, no? Per exemple, qui vagi a la biblioteca a Mulà veurà una col·lecció relacionada amb el col·lectiu LGTBI bastant important, no? A més, tant de ficció com no ficció. Després intentem fer alguna exposició documental, alguna activitat per dates com aquestes. Vull dir que realment la biblioteca sempre és, no? És oberta i diversa, no? Que diem a la biblioteca, i intentem sempre estar al costat, no? D'aquests col·lectius, perquè diem aquesta part social de la biblioteca, lluita per drets, no?
0: L'exposició, no? De fons d'oca, teniu l'aparador cultural de l'estarador d'aquí.
1: Aquí demanem a la gent que ens faci com una mica de... que ens porti una carta, no?, alguna experiència per penjar-ho a la biblioteca, no?, perquè per donar aquesta veu, una plataforma de donar veu a la gent que vol aportar alguna cosa, no?, en aquests dies com aquests. Sí, l'estrenador és una eina que tant la fem servir perquè és una forma de relacionar-te amb l'usuari, no?, d'implicar-lo una mica directament amb les activitats.
0: Salar els programes, té la mirada de dir, escolta'm, a partir del setembre estarem ja tots això, no?, però tenim intenció de recuperar o de...
1: Efectivament, no? Vull dir, dèiem que està en marxa, no? que tenim molta en col·laboració amb Diputació Generalitat, com Biblioteques a Fronteres, l'Horta de Biblioteca, però també ens agradaria començar a mirar altres coses, no? Per exemple, ens agradaria molt potenciar l'oferta de clubs de lectura de la biblioteca, i tenim 5, però clar, fa anys que no ho fem el d'infantil i juvenil, per exemple, ens agradaria recuperar, o per exemple, si ens donen, no? si podem fer-ho és augmentar un altre club de lectura per adults, per exemple, perquè la demanda és molta, no? Per tant, sí que ens agradaria acabar de complementar aquella i ampliar aquesta oferta d'activitats que per ara hem tingut allò en una forma un poc més control i començar a fer alguna cosa més, no? Vull dir,
0: perquè ara teniu 5, jo crec que 2 són de l'Escola Oficial d'Idiomes, no? El francès i l'anglès.
1: Sí, col·laborem.
0: Després hi ha un altre de Salut Mental i Dones,
1: el de Mirada Lila, que és feminista. Sí, que també tenia un punt de salut mental,
0: sí,
1: però en principi ara ja és més aviat feminista.
0: Molt bé.
1: I després després tenim el clàssic de tota la vida, que és l'Entre Línies, que és un club de lectura aquests eclèctics, que hi ha una mica de tot, i un que es diu El Pla Nou, que és un club de lectura temàtic, que aquest el porto jo. ara faig una mica d'autopromoció.
0: Molt bé, molt bé.
1: I llavors estem molt contents, la veritat, dels nostres grups, però és veritat que hi ha molta demanda i les possibilitats que tenim són aquestes, però ens estaria bé poder oferir una altra línia, no?, per augmentar una mica, per poder donar resposta, no?, a aquesta gent que vol participar a la biblioteca, no?, en els clubs de lectura. És veritat que nosaltres tenim una forma de fer com molt... Hi ha vegades que es fa com per inscripció, llavors hi ha com renovació cada 2 anys, però nosaltres valorem molt la gent que ha estat fidel al club de lectura i, per tant, en principi, si no s'esborren, continuen. I llavors això sí que limita una mica més les altes i per això estaria bé potser plantejar-se fer un altre club de lectura, no?, per acabar de complementar això.
0: És a dir, que d'una banda us plantegeu això, no sé si a banda de recuperar, no?, o fer créixer aquests clubs de lectura, teniu algun altre programa...

0: Hi ha un que ens agradaria recuperar, que és la col·laboració amb el Centre Educatiu Estilers, d'aquí de Mollet, que tenim un programa molt xulo amb ell, un projecte molt xulo, que és actuar per la seva biblioteca, no? Treballar amb la seva biblioteca, sé que estan treballant molt per mantenir-la, per actualitzar-la. Nosaltres vam fer unes ja fa massa, un any i mig llarg, com a molt, unes primeres actuacions per començar a fer una mica de selecció del fons i tal, i estem amb ells, tenim fons de la biblioteca preparat per portar, i ens agradaria tornar a recuperar perquè pensem que pot ser una eina molt xula. I aquest servei i aquest projecte té aquesta gràcia, no? De que no és tan visible, però demostra com, fins a quins nivells, on nivells treballa la biblioteca, no?
1: Vull dir, de fet, estava pensant que hi ha diferents centres educatius que tenen el seu espai de biblioteca. No sé si us demanen assessorament o allò de dir, escolta'm, ens doneu un cop de mà. I, de fet, aquest any també s'ha inaugurat un espai bibliotecari a la Fundació Sanitària Mollet. I no sé si també es van posar en contacte o no amb vosaltres.
0: No, en aquest cas no, però...
1: Però l'heu anat a tafanejar?
0: Encara no.
1: Encara no.
0: Una part d'aquest tema així una mica, no? Allò que estem complint, com si, cobrint l'equip, és allò que no pots fer aquestes sortides, no? I, per exemple, fa anys sí que havíem fet bastantes actuacions a les escoles de Mollet, no? De diferents escoles de Mollet, la Joan Avelló, per exemple, Col·legis Nous, Sant Jordi, havíem fet bastantes actuacions. Va arribar un moment que això potser no ens ho podíem permetre tant, sortir, no? I deixar la segon taulell lliure, i això són un dels temes que ens agradaria tornar a recuperar, no? Aquesta idea ja d'una feina a vegades una mica més fosca, més interna, que no és tant per l'usuari en general, però que permet millorar el servei bibliotecari en general a les ciutats, no? En aquest cas, a Mollet del Vallès, i llavors sí que ens agradaria poder... Sí,
1: perquè vosaltres sí que teniu al llarg de l'any visites escolars,
0: sí.
1: Allò, centres que diuen, escolta'm, volem donar a conèixer l'equipament, no?, al nostre alumnat.
0: Efectivament, sí. Tenim un programa de formació d'usuaris que hi ha visites escolars, que també ens agradaria revisar una miqueta, perquè els nens van canviant, les referències que abans feia servir ja no funcionen tant, llavors s'han d'actualitzar també una miqueta, és una altra que ja és una mica pendents, i ens agradaria també tornar-lo a potenciar com es feia abans, no? Vull dir que realment aquesta idea de poder fer ser segurs en el servei, de poder de realment donar-hi resposta, no? Llavors, intentarem aquest any tornar-lo a posar en marxa com, bueno, allò com més, amb més potència, no?, que havíem fet fa un parell o tres d'anys, no? És veritat que des de la pandèmia tot s'havia aturat una miqueta, estem encara, sembla mentida, no?, però sembla que hi ha coses que van canviar molt després de la pandèmia, que no s'han tornat a recuperar del tot, però la idea és una mica això, no? Realment, per exemple, el servei de suport a les escoles, potenciar-los molt més, no?
1: Vosaltres teniu premsa? Sí, no?
0: Sí.
1: No, és que estava pensant si havíeu notat allò un increment d'usuaris des que no hi ha quiosc. S'ha dit que en breu podria recuperar-se, no?, aquest punt de venda de premsa diària a la ciutat. No sé si heu notat allò més usuaris que diuen, escolta'm, vinguen aquí perquè no sé...
0: Una miqueta, però tampoc gaire.
1: Tampoc
0: la
1: gaire,
0: és que,
1: no?
0: I en el tema de premsa sempre hi ha com dos factors molt, molt diferents, no? Realment l'usuari de biblioteca que ve cada dia, llavors aquests els coneixem perquè són habituals del dia a dia, i després els que compren. La veritat és que suposo que si no potser ja han trobat altres opcions a Mollet o prop de Mollet, no?, per comprar el diari, no?, o la subscripció que et porten a casa. Nosaltres, per exemple, abans també agafàvem els diaris de la biblioteca allà al quiosc de la Rambla, i ara ens el porta un repartidor, no? Suposo que aquí molta gent ara ha apostat per això, però sí. Ara, és d'aquestes coses que no canvien mai, eh? Sempre hi ha un públic molt, molt...
1: Molt fidel.
0: Molt fidel, no? Sí, sí.
1: És a dir, que teniu...
0: I que no falta el dominical, eh?
1: És a dir, que teniu usuaris, sobretot, m'imagino, no?, d'unes franges concretes,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: són...
0: Aquest és sobretot una mica més de gent gran, més acostumada al diari, no? Joves no tant, és veritat que això allí que és una manca certa de relleu generacional, no? Però sí que és veritat que s'acostuma a ser gent de mitjana edat o gent gran, no?, que venen a llegir el diari, o les revistes, per exemple, no? Que també és un altre món que està una mica més allò, que està també patint, no?, una miqueta, no?
1: I també hi ha moltes biblioteques, no sé si en el cas vostre, m'imagino que també, que s'ha apostat molt per una zona de jocs, potser?
0: Sí.
1: O no sé si la voleu potenciar o és
0: sí,
1: un...
0: De taula, o de jocs,
1: sí, de jocs de taula.
0: De taula.
1: Sí.
0: Ara estem pendents de rebre una comanda que es va fer des de la Diputació, però nosaltres, per exemple, és un tema que havíem treballat molt des del quan fèiem el Blue Jardí, que ara per temes del canvi climàtic doncs, tampoc el podem fer. La veritat és que havíem treballat molt el tema del joc de taula. No sé si creiem tant amb el tema del préstec de joc de taula, perquè és un material una mica sensible en això de que la gent els emporti a casa, però falten peces, vull dir, és una mica difícil de controlar, i ens ho estem plantejant, perquè tenim aquest fons nosaltres ja per nosaltres mateixos de jocs de taula, i ara ens arribaran novetats. Llavors, segurament sí que ho farem, però hem de veure una mica com, no?
1: Perquè teniu un espai, allò, perquè
0: encara
1: la gent...
0: No està, però...
1: Encara no, però sí. Teniu la pensada de...
0: Sí, perquè a més tenim un cert espai dins de les prioritats que ens dona l'equipament, tenim un cert espai jove, on tenim una part de novel·la juvenil, una mica més de a partir de 15 anys, els còmics, per exemple, i segurament aniria per aquí, no? Després hi ha una part que, òbviament, aniria infantil, però sí, sí, la idea és fer alguna mena de, no sé si dinamització, préstec, però potenciar una miqueta el tema dels jocs de taula, no? Que està de moda a la xarxa de biblioteques.
1: Escolta'm una cosa, Héctor, sou refugi climàtic, no sé si tancarà la biblioteca, no? Com ho fareu aquest estiu? A veure, ja que estem a
0: la... A partir del 15 de juliol, canvia una miqueta...
1: Els horaris,
0: sí. Llavors farem 5 tardes i 2 matins, dels matins de dimarts i dijous i totes les tardes, de dilluns a divendres, però la biblioteca està oberta. Sí, només tancarà dissabte, diumenge i festius. Vull dir, realment, la resta de la biblioteca estarà oberta, funcionarà com a refugi climàtic. Sabem que era una demanda molt habitual de les famílies, per exemple, poder disposar de la biblioteca a l'estiu, i llavors doncs, bueno, l'equip farà tours i es farà una mica de reforç per poder mantenir la biblioteca oberta, sí. A part de ser refugi climàtic, ara és com molt necessari, no?
1: És a dir, que durant tot el juliol i agost...
0: En principi, l'horari d'aquest estiu és del 15 de juliol cap al 21 de setembre, em sembla que és. Sí. Per tant, tots aquests mesos, aquests dos mesos més o menys, tindrem aquest horari un pelín més reduït, però sí que la biblioteca oferirà servei, per tant, allà estarem.
1: Molt bé. Doncs, Héctor, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que tingueu un bon estiu, que arribi aquest reforç i es puguin recuperar i potenciar aquests programes, que teniu ganes, amb la qual cosa segurament el públic també en té ganes de que arribin. Moltíssimes gràcies, bon estiu.
0: Adéu-siau.

0: Aquest estiu, en el Posar les Piles, volem parlar de música, i que millor de fer-ho amb una persona jove que li agrada la música i que segueix els grups i les formacions que actuaran a la nostra ciutat. És en Ferran Alfaro, que s'estrena avui, no?, en els micròfons de Ràdio Mollet. Molt bon dia. Tampoc és veritat, eh? Ja es va estrenar perquè nosaltres el vam sentir en un programa especial que vam fer al seu institut,
1: sí.
0: I el Ferran va participar, però ens va proposar d'acompanyar-nos aquest estiu, i nosaltres li vam dir, escolta, ens parlaries de música? Ens ha dit que sí, i avui vens a parlar-nos de...
1: Bueno, doncs vinc a parlar de que el pròxim cap de setmana es celebrarà la tercera edició del Mollet amb Orgull, una data on es reivindiquen els drets de les persones del col·lectiu LGTBIQ+, amb actes culturals diferents dirigits al col·lectiu. I aquest any podrem gaudir de l'actuació de les concursants d'Eufòria, Gerard Túrnez, el pròxim 4 de juliol al Parc de Can Mulà, que ja ho va anunciar ella en un vídeo a les seves xarxes socials.
0: Jo també l'he vist, aquest vídeo. Dient, ei, us espero el dia 4 de juliol aquí a Can Mulà. El tenim aquí, no?
1: Sí. Bon dia, Gerard.
2: Hola, bon dia, Gerard. Bon dia.
1: Molt
2: bon
1: dia. Benvingut un altre cop a Ràdio Mollet.
2: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
1: Per començar, què significa per a tu que el primer concert en solitari és el primer que fas en solitari?
2: Primer.
1: Sigui aquí a Mollet i al Dia de l'Orgull.
2: Doncs és molt guai, perquè després de sortir d'un Sant Jordi, en el que omples tot un Sant Jordi, que et diguin a la teva pròpia ciutat de fer un concert en un lloc en la que tu, antigues festes majors, veies a gent tocar i deies, uah, ojalà toca aquí, doncs ara de cop toca a tu, doncs és una cosa que dius, mira, un check a la llista de desitjos... fet. És molt guai.
1: Perquè havies estat present en alguna de les altres edicions de Mollet amb Orgull?
2: Que és... o sigui, present d'haver estat, de mirar-ho, crec que sí. Crec que l'any passat justament vaig estar, vam passar, i crec que fa 2 anys vam estar un molt bon rato amb els meus amics. Dic vam, perquè sempre vinc amb els meus amics. Que no, no crec que m'estiguin escoltant perquè van estar dormint.
0: Després els hi passes el podcast.
2: Exacte. Però sí, els havia vist. Sí.
1: I ara, més per al públic, els teus fans, a Spotify només tens una cançó pròpia, publicada,
2: sí.
1: Toulouse.
2: Sí.
1: Llavors, el 4 de juliol, què podem esperar? Perquè he vist que el TikTok has penjat algunes cançons noves.
2: El 4 de juliol tampoc és un secret, perquè de moment pues, no hi ha el fandom suficient com per fer una bola de secret. Però sí que és lògic que després del concert, en el qual cantaran moltes cançons meves, moltes em refereixo amb el temps que em donen, cantaré potser 5-6 cançons meves i unes 3 o 4 versions d'unes altres cançons. Doncs una d'aquelles cançons, que ja l'anunciaré, ja diré quan serà i tal, serà el meu primer single. El meu primer single després d'Eufòria, perquè realment aquesta cançó de Toulouse, doncs, bueno, va ser una cançó que vaig fer amb 14 anys. Si t'ho imagina't, jo la tinc allà per el record, en plan de, mira, jo ja feia això amb 14 anys. Al igual que Pablo Alborán ja amb 13 anys ja tenia les seves cançons composades, doncs jo amb 14 anys també. Però bueno, i això, i solament anunciar el meu primer single, que molta gent ja sap quina és, o sigui, és una cançó que, bueno, ja anunciaré més allà, però que, bueno, s'espera de fer lo abans possible amb una gent concreta i en teoria, i res, ja s'aniran anunciant coses, però, bueno, això és el primer que podeu saber, així segur.
0: Escolta'm una cosa, Gerard, això que has dit allò, pel temps que em donen,
2: sí.
0: Per què?
2: Pel temps que em donen, més que pel temps que em donen, pel temps que m'he donat a mi mateix i el temps possible de concert, perquè normalment un concert dura 1 hora i mitja, o 2 hores, si és molt... Però el meu concert durarà mitja hora, 40 minuts, perquè és el temps que el meu grup i jo hem tingut perquè tot quedi... De fet, ara, quan acabi d'això, me'n vaig corrents a Barcelona, a l'ESMUC, a assajar, perquè necessitem assajar molt.
0: Perquè hi haurà un altre grup després, alguna cosa
2: artista. Sí, després hi ha un DJ, però això, el concert meu, en teoria, és que duri mitja hora, 40 minuts, que és el que ha de durar perquè no podem fer més.
0: No arribeu a més.
2: Amb el temps que hem tingut i amb el temps que tenim, perquè som adolescents, treballadors i tot, de moment no podem donar el 100% en el projecte, però bueno, mitja hora, que serà un 10.
1: La gaudirem. I ara que has dit això de Pablo Alborán, les teves inspiracions a l'hora de fer música, quines
2: són? Doncs mira, amb inspiracions a nivell composar, sí que, mira, Pablo Alborán podria ser una gran inspiració. Jo normalment no és que m'inspiri molt a la gent, perquè jo normalment utilitzo la música com a manera de agafo la guitarra, toco, canto i el que surti. O sigui, és que no penso en ningú moment això. Potser ara últimament estic pensant més en vigilar amb l'estructura o vigilar amb que el pont es repeteixi dos cops perquè la gent li quedi en el cap. Però més enllà d'això, potser Guitarrica de la Fuente també és una altra... Perquè és precisament una persona, Guitarrica de la Fuente, que li dona una mica igual l'estructura de les cançons i tot, i realment fa el que realment sent. Potser seria això, la inspiració més propera.
1: I a les xarxes et fas dir Jeros.mp3.
2: Sí.
1: Això de Jeros, d'on surt?
2: Bueno, surt... La història és una mica llarga, però intentaré explicar-ho sense allargar-me. Jeros venia de que vaig fer primer G i H, o sigui, G-H-Eros, perquè era G de Gerard, i Eros amb H, que no em vull equivocar, tampoc la vull liar, però Eros amb H significava amor, si no m'equivoco, o passió per algú, vale? I ho vaig canviar, vaig buscar que Eros sense H significava, pues, podria significar moltes coses, però bàsicament, perquè m'entengueu, significava TDAH, o sigui, significava una persona... O sigui, per mi, Eros vaig trobar el significat de que era com mil coses, i vaig dir, són tantes coses que, mira, Jeros, o sigui, precisament, a part que és un nom que, sincerament, pues, a mi m'agrada i queda bé,
1: sí.
2: Vaig dir, pues mira, G i Eros. Jeros, i ja està, i sense la A, que és més fàcil, que quan tu dius Jeros no ho buscaràs amb A, que ho buscaràs amb G, i en castellà, pues, Jeros, i ja està.
1: L'última vegada que vas ser aquí, vas dir que, a part de la carrera musical, et volies enfocar més en interpretació i una carrera com a actor de cinema.
2: Sí.
1: Com va?
2: Doncs, bueno, mira, molt bé, perquè també avui, després de l'assaig, aquest precisament que t'he dit, que acabo a les 5, he d'anar a fer-me una sessió de fotos, precisament per això, perquè jo ara mateix estic en una agència d'actors molt, molt important i molt relevant aquí a Espanya, no a Catalunya, sinó a Espanya, perquè són de Madrid, ells, que és la mateixa en la que està meva germana, que meva germana m'ho ha donat tot, o sigui, ha sigut meva germana que ha aconseguit tot el que de moment he pogut aconseguir amb l'edat que tinc molta sort. Llavors estic en aquesta agència que és molt important, que, bueno, pues, a poc a poc van sortint càstings i pues, la cosa és com sempre, no? Van sortint càstings fins que soni la flauta. El bo és que és una agència tan important, pues, surten càstings més importants i suposo que amb més magnitud. Llavors anar veient i a poc a poc.
1: La teva germana, que és Betsy Turner.
0: És una crac, la seva germana, ja li vaig dir. Quan...
2: La meva germana és una crac, porta molts anys a la indústria, ha lluitat molt i ara mateix està on es mereix i... I menys del que es mereix, perquè es mereix tot, absolutament. Es mereix ja una peli prota de Los Javis en primera de cine. Però bueno, sí, la meva germana, la Betsy Turner.
1: Perquè a tu quin paper t'agradaria interpretar, així o amb un director que vulguis treballar?
2: Aviam, a mi sempre... Jo soc molt fan del drama. O més del drama de lo real, lo que és palpable, lo que pots sentir-te completament identificat amb el personatge, amb la pròpia història. Llavors a mi m'encantaria fer un personatge a lo estil... Pues això, pues ara, per exemple, t'hauran una nova pel·li, Los Javis, que es deia, com es deia, la
1: La Bola Negra.
2: La Bola Negra.
1: La Bola Negra. Sí. La Guitarrica, també.
2: Exacte, per això, sí, que tot està junt. Però això, hi tinc moltes ganes, pues un paper així seria, somni, absolut somni.
1: I ara que parlem d'interpretació, hem de parlar del curs que faràs a la Tramoia aquest estiu. Què ens pots avançar?
2: Doncs, bueno, bàsicament, que és un taller que dura 2 setmanes, 3 dies cada setmana, per tant, 6 classes en total. Són 6 classes en les que es farà un taller de nens de 10 anys a 17 anys. He decidit que siguin aquestes edats perquè són les edats que, a part de que més puc controlar, perquè jo ara mateix no puc fer classe d'adults, no puc fer classe de la meva edat. Podria, Vull dir, per poder es pot, però el que té més lògica és que tu puguis ensenyar edats en les que tu hi has passat, en les que tu has viscut, per tant poder dir-li a aquesta gent, vale, jo he tingut aquesta edat, sé el que pot passar, sigueu conscients d'això. Llavors, en aquest taller, pues, es mirarà molt sobretot la interpretació, clar està, vist des d'un punt de vista que m'han ensenyat i molt personal, també, i sobretot, el que vull treballar molt és la presència. No només escènica, sinó a la vida en general, quan la necessites, i saber quan s'ha de gestionar i quan no, perquè de ben petit ets molt petit i el més important és, i el que més faré serà fer, pues, jocs necessaris perquè el cervell digui, vale, hem de fer això, estructurar sobretot la ment per l'hora de, pues, estar en un escenari a l'hora del teatre, que la teva ment no digui, públic, hi ha gent mirant-me, no sé què, sinó que sí, vale, vaig a dir el guió, de moment, i ja està, comencem per aquí.
1: I t'ho encarregues tu sol? O sigui, les classes les fas només tu sol?
2: Sí, les faré jo, les activitats pensades i tot. Sí.
0: També és la primera vegada que...
2: Primera vegada.
0: Que imparteixes allò.
2: Primera vegada. Tot està venint de cop a la primera vegada, però mira, genial.
0: Vale, està ja bé, està bé.
2: Sí, sí.
1: Ara que dius això de tot venint de cop.
2: Sí.
1: Has estat a Eufòria, sí. Un concert al Palau Sant Jordi, uh-huh. Una nova exposició.
2: Sí.
1: Com afecta això a la teva vida, cada cop se te reconegui?
2: Pues, aviam, o sigui, que se'm reconeguin tampoc és un canvi brutal, perquè tampoc és que cada cop que surti em reconeguin. L'únic cop que va passar algo potser una mica més així és sortir de festa amb els meus amics i de cop, pues, abans d'anar a l'ambient de festa i tal, que no et reconegui ningú, òbviament, i ara pues, potser veure mirades, potser jo me'n recordo un dia que estava a Can Mulà i bueno, em vaig veure gent pues, gravant-me, nenes, sobretot, que és el target. Llavors sí que en aquell moment és com, uau, vale, sí que és una mica raro això perquè... Bueno, a la fi estan... no estic tan amb els meus amics i ja està, sinó estic amb els meus amics i em compta amb l'espai que m'està envoltant. Però bueno, que només m'ha passat un cop, que jo aquí de moment no sóc ningú, la cosa és potser si això acaba funcionant i tot, i comença a donar volta al meu nom i tot, que ojalà, pues mira, llavors ja sí que seria molt diferent i aquí estaríem parlant d'una altra cosa. Però de moment no és una cosa que m'hagi canviat la vida per res al món. Ara tinc ganes d'anar a tope amb el concert del 4 de juliol a Berg, què tal, i a veure quanta gent va, i a veure com s'ho passa la gent, sobretot sabent que són cançons que no coneixen, és una realitat, no serà un concert de tots, conec aquesta cançó, no, però serà un concert d'escoltar i dir sí o no, a veure què tal, i tinc moltes ganes de fer-ho.
1: Ho gestiones bé, de moment.
2: Sí.
0: Hauràs de convidar productors, també, de companyies,
2: sí,
0: no?,
2: sí,
0: perquè
2: sí,
0: vinguin a Can Mulà.
2: Totalment.
1: I així una mica anant massa enrere, tota aquesta... Aquest interès per la música, la interpretació que parlaven, et ve des de petits?
2: Sí, o sigui, em ve sobretot pel meu pare, perquè el meu pare és músic, i llavors el meu pare sempre, bueno, la meva mare i el meu pare els encanta la música, he viscut la música des de ben petit, i clar, he tocat la guitarra des de ben petit també, per tant, suposo que ve d'aquí, també de la meva passió cap a la música en general, per escoltar-la, de tal... Sí, ve d'aquí.
0: Què li preguntem més?
1: Bueno,
0: Ferran, no sé, li volies demanar consell per uns joves,
1: sí,
0: no? Allò que...
1: Sí, que sí. Bueno, si aquí a Mollet o que t'estan escoltant o que et coneixen tant
2: sí.
1: Si hagi d'Eufòria...
0: O pel propi Ferran.
1: Bueno, els joves molletans que els cridi l'atenció del món de la música o de la interpretació, uh-huh. quin consell pots donar tu ara que has començat?
2: Sí. Pues mira, molt fàcil, jo sempre dono el mateix consell. Sempre els peus a terra, perquè és una indústria molt difícil, és una indústria en la que lluita molta gent. Llavors has de ser conscient del teu paper en aquesta indústria, de com vals, de qui ets i de si realment vols lluitar el que vols fer. Si vols fer-ho, si de veritat vols lluitar-ho, fes-ho. Si de veritat vols, si és la voluntat, el que el teu cervell diu és que vull lluitar-ho, lluita-ho, però lluita-ho fins al final. Mira, ma germana va estar molt de temps lluitant-ho i ara està, que la coneix tothom. I la meva germana ho ha lluitat, i és que és com ha de ser, és que és així el camí que s'ha de seguir. Jo he tingut la gran sort de tenir la meva germana i m'he pogut saltar uns grans passos de lluita, perquè la meva germana ja m'ha donat aquesta... Jo m'he currat tot això, pues té, i jo li tindré agraït a la meva germana per tota la vida, però és una carrera de fons, sempre s'ha dit. És una carrera de lluitar-ho i de no parar, i de no parar, i de no parar. I que quan de cop estàs a la cima, Sant Jordi mateix, Eufòria, de cop has de tornar pues, a fer... qualsevol altra cosa per seguir fent renom.
0: Està bé el Gerard, que toca de peus a terra, si més no ara.
2: Exacte.
0: A més, agraït a la seva família, tant a Joan als inicis com amb el suport que està rebent de la seva germana. Mira, Gerard, has dit que amb 14 anys jo ja escrivia, ja feia com el Pablo Alborán, que tens aquest tema, que l'ha trobat allò al Ferran, aquest de Toulouse. A veure si el podem posar per acomiadar aquesta conversa. No sé si allò, el nostre tècnic, ara no sé si podem posar Toulouse, sí, per acomiadar el Gerard. Moltíssimes gràcies. Seguiu-lo a xarxes, perquè jo m'imagino que dies abans alguna de les propostes musicals les començaràs a llançar.
2: Sí. Bueno, sí, ja he començat a llançar algunes. Si em volen seguir per les redes a Instagram, ara mateix estic amb geros.mp3, sempre important l'espam, i res, i aniré avisant de coses. Ara, sobretot, el que més és el meu primer concert, vull anar tranquil i simplement vull
0: disfrutar-lo.
1: Molt bé, doncs ens veurem el 4 de juliol al Parc de Can Mulà a gaudir el teu concert.
2: Veiem, ja.
0: Que vagi molt bé, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu-siau.

0: I tot seguit donem pas a l'agenda. Avui és el nostre company en Sergio Guardeño qui ens facilita tota la informació referida a allò que passarà a la ciutat a nivell cultural i festiu des d'avui fins dimecres de la setmana vinent. Molt bon dia.
1: Bon dia. Una setmana més us portem un repàs d'aquelles activitats que hi haurà a la nostra ciutat des d'avui i fins dimecres 1 de juliol. Comencem l'agenda amb l'exposició Des del Cor, un tast d'il·lustracions. Es tracta d'una exposició del col·lectiu d'il·lustradores Tocades pel Foc. Es pot visitar fins al 18 de juliol al Centre Cultural La Marineta. També destacar l'exposició 12 anys de joieria, una exposició de joies de l'alumnat dels tallers de joieria de La Marineta. Es pot visitar fins al 18 de juliol al Centre Cultural La Marineta. Actuació del grup de playback de l'Associació Veïnal de la Plana Lladó. Serà avui, dijous 25 de juny, a 6:15 de la tarda, al Teatre Municipal de Can Gomà. Festival de Bombolles 2026, amb paradetes permanents a la plaça Prat de la Riba i Parc de Can Molà. Serà des de divendres 26 fins al 28 de juny. Festival de Bombolles 2026, Cercavila Electrorauxa Bubbles Show. Serà divendres 26 a les 7 de la tarda a l'Avinguda Llibertat, a la plaça Catalunya, al carrer Barcelona i a la plaça Prat de la Riba. I ja cap a les 8, animació a 4 mans amb en Pol i el doctor Bombolles a la plaça Prat de la Riba. Festival de Bombolles 2026, amb la tempesta de bombolles a càrrec de Bubble on Circus. Serà divendres 26 a 9:15 del vespre a la plaça Prat de la Riba. Seguim amb dissabte 27 de juny i ho fem amb el Mercadillo de segona mà de 9 a 2 del migdia a la Rambla de la Unió. Per dissabte 27 també tenim la festa equatoriana Sant Pere Sant Pau. A les 12 del matí, desfilada amb músics acompanyant i fent cants populars de les quatre colles. Serà des del Parc dels Colors al Parc de Can Borrell. I a 1:45, balls de la bandera amb discursos i ball del perfum. Festival de Bombolles 2026, Espumae, a càrrec de la companyia Malabufa. Serà dissabte 27 a les 12 del migdia al Mar

Ja per diumenge 28 de juny hi haurà el Ball de la Gent Gran a 6:15 de la tarda a l'Espai Sant Jordi. Festival de Bombolles 2026, Cercavila amb el Carro de les Meravelles, batucada Papaseitos, Bum Bum i Afa Can Vila. Serà diumenge 28 a les 11 del matí des del Casal Cultural i fins al Parc de Can Mulà i a les 12 taller solidari amb l'Associació Mollet contra el Càncer. També per diumenge 28 hi haurà un taller familiar amb imatges en transformació a càrrec de Sandra Pequerul, una activitat adreçada a famílies amb infants de 6 a 12 anys. Serà a 11:45 al Museu Abelló i per a més informació i reserves cal trucar al telèfon 93 544 5099 o bé al correu electrònic museuabelló@molletvallès.cat. Concert del cor amb Pacanta i l'orquestra Arrel Symphonic Band. Serà diumenge 28 a les 6 de la tarda al Teatre Municipal de Can Gomà. Festival de Bombolles 2026, gala solidària amb l'Associació Mollet contra el Càncer. Serà diumenge 28 a les 7 de la tarda al Mercat Vell. I dimecres 1 de juliol tenim cinema a la fresca amb la pel·lícula Com ensinistrar un drac. Serà a 9:45 de la nit a la plaça Joan Miró. I fins aquí les propostes que us oferim per aquesta setmana a l'agenda. Ens tornem a retrobar la setmana vinent.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni tampoc espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Venezuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts i més de 700 ferits, segons les primeres informacions. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació allà és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Venezuela viuen a Caracas, que està lluny de l'epicentre del sisme. El govern manté contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per tal de seguir l'evolució d'aquests terratrèmols. I en clau política, les agendes personals de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, incorporades al sumari judicial, documenten contactes recurrents amb l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i diversos viatges a Zúrich durant el període de negociacions entre el PSOE i Junts. Amb tot, enmig de la situació del Partit Socialista, Pedro Sánchez s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. I amb tot, també Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades també a centres sanitaris. Malgrat la fi d'aquesta onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de Lleida, on el risc es manté en aquest cas molt elevat. També reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aeris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I, de fet, els bombers donaven per estabilitzat ahir al vespre l'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, que ha afectat provisionalment unes 16 hectàrees, majoritàriament de massa forestal. El foc va obligar a confinar preventivament també els veïns del municipi i els usuaris d'un càmping. Però en total eren unes 700 persones. Un cop estabilitzades les flames, es va aixecar aquest confinament i hores d'ara hi continuen treballant per tal de refredar el perímetre i evitar represes del foc. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7 a Barberà deixa vehicles al voral sentit Girona. Una avaria també a l'AP7 a Ulldecona, direcció València, deixa també un vehicle al voral i provoca lentitud en aquest punt. Finalment, una altra avaria, en aquest cas a l'AP10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un carril tallat i a banda es registren també retencions habituals a les rondes, a la C58 a Sabadell, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la B30 a Barberà i a la C31 a Badalona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Benvingudes i benvinguts a l'espai del Va de Lletra. En el dia d'avui aquest temps el compartim amb en Carles Peña, llibreter, propietari de la llibreria Lilla i que, com sempre, doncs ens proposa diferents lectures, que algunes d'elles, si no totes, ara ens ho confirmarà ell, crec que són allò, han estat finalistes o premi llibreter, alguna cosa d'aquestes en comentarem. El Carles avui ens proposa tres lectures. Bon dia, Carles, per cert.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Crec que, no sé si has fet una associació d'idees o l'he fet jo, però veient les propostes que ens has fet, he pensat, el Carles ha pensat en les famílies, tenint en compte que ja han acabat allò, les escoles, ja la setmana passada, divendres, posaven fi al curs escolar, i totes van molt adreçades, no?, a un públic juvenil, infantil...
1: Sí, sí, sí, era pensant en això i també aprofitant doncs, que la setmana passada, el dimecres de la setmana passada, es van lliurar els premis Llibreter.
0: Sí, senyor.
1: Que són aquests premis que dona el Gremi de Llibreries de Catalunya amb diferents categories. I avui els tres que proposem són amb les tres categories infantils juvenils. Una que és àlbum il·lustrat i llavors l'altra que és són de literatura d'autors originals en català o també de traduccions.
0: Molt bé. Doncs anem a comentar, perquè la veritat és que ens han semblat allò propostes molt interessants. Dir-te també, Carles, que just aquesta setmana Ràdio Mollet ha engegat la temporada d'estiu i en el Posa't les Piles, no sé si ho saps, si ho vas sentir o no, però els dilluns tenim el racó dels joves literaris o literats, perquè doncs tenim allò quatre joves que ens proposen lectures pensades expressament per a aquest públic més adolescent. Què et sembla?
1: Ah, no?
0: Que de vegades el jo el descuidem i que siguin elles mateixes, que sí, són lectores, els hi agraden, que ens proposin llibres.
1: I són noies.
0: Són totes noies, sí.
1: Són totes noies, sí, sí. No, sí. Perquè els nois no llegeixen gaire.
0: Els hi costa sí. Més, no?
1: Els hi costa molt, sí.
0: Bueno, doncs a veure si d'aquesta manera jo creem, fem allò que també s'habituïn.
1: Sí.
0: Comencem per... jo agafaré... el Carles ens ha fet arribar allò. Jo t'agafaré tal qual has fet com un ventall. Jo seguiré aquest ordre, d'esquerra a dreta.
1: Ja l'he desfet el ventall, vull dir que tu digue'm...
0: doncs, ja... Cartes imprevistes, que vale. És Premi Llibreter.
1: Sí, és sí. Premi Llibreter de novel·la en català, infantil juvenil.
0: Juvenil.
1: Crec que d'aquest ja en vam parlar en el seu moment. No ho recordes? No sé. Va,
0: no
1: és igual.
0: Sé. No, però veig que també ha estat Premi Atrapa Llibres,
1: sí, sí, sí,
0: Premi
1: sí.
0: Crítica d'Escriptors Valencians, Premi Serrador, vull dir que doni-do.
1: Sí. Sí, sí, ja ve d'un palmarès així important. Sí, sí, i ara el colofó ha sigut aquest premi. Premi Llibreter, i de fet l'exemplar que tenim a les mans ja va per la tercera, és la tercera edició. Que amb un llibre de infantil juvenil vull dir que és important, sí, sí.
0: Està bé, anem a comentar-ho perquè la sinopsi que fan des de l'editorial és divertida, curiosa.
1: Sí, mira, el títol ja l'has dit tu, Cartes imprevistes. L'autora del text és la Tina Vallès, que ja és una reconeguda autora tant pel que fa a la literatura infantil juvenil com per també literatura d'adults. Recordem que és autora de Memòria de l'Arbre. I les il·lustracions també són d'una il·lustradora prou reconeguda com la Mercè Galí. Està editat per Anima Llibres dins de la col·lecció L'Arca. I tal com diu el títol, Cartes imprevistes, són cartes que s'envien objectes que tenim a casa d'una a l'altra, per exemple, mira, si ho he obert a l'atzar, carta de les tisores de la cuina a les tisores del despatx.
0: Sí, i què es diuen?
1: I es diuen, mira, diu, tisores al despatx, primer calaix, despatx, ei, tisores al despatx, què, esteu bé? Totes netes i descansades al vostre calaix? Heu vist mai sang? Us han deixat mai en remull a la pica amb tot de coberts rondinaires i plats desanimats? És còmode jeure amb la pega, els pòstits, la grapadora i tota la colla de poca feines que viviu al primer calaix de la taula de despatx, oi? Aviam si algun dia us en recordeu de les vostres cosines. Tenim entès que les tisoretes de les ungles encara treballen un cop per setmana, però les del cosidor sabem que s'estan començant a rovellar. La humana fa temps que no cus, tant que cosia abans. Nosaltres de vegades tallem peix, altres carn o pollastre, i acabem empastifades de sang, budells i coses fastigoses. Però últimament tenim poca feina. Abans tallàvem les tiges als rams que comprava un cop cada 15 dies, i això ens animava. Però ara fa temps que no en veiem, de flors. Bé, aviam si trobeu un moment, entre descans i descans, per explicar-nos com us va la vida, que som família. Una abraçada esmolada, les tisores de la cuina.
0: Que bo, em sembla genial. De fet, pel fragment que n'has llegit, ja es veu que el tema és que hi ha una humana que ha canviat el seu comportament, alguna cosa li passa, no?
1: Sí, clar, diu que ja no, per exemple, les de cosir ja no cosen, perquè clar, la gent ja no cus a casa, no? Ara tots aquests hàbits estan canviant, ja ningú cus, ningú arregla res, tot quan es fan malbé les coses es compren noves.
0: Ningú compra
1: tots
0: flors.
1: Tots els hàbits de la roba i de qualsevol cosa.
0: Sí, les flors tampoc, ja no es compren, són de plàstic, d'aquestes de decoratives. Quina pena, quina pena.
1: Segurament, o fetes amb una impressora 3D, jo què sé.
0: Quina tristor. Bé, doncs sembla ser que entre tots els objectes, no?, han generat un pla per veure si poden ajudar aquesta humana, no?, que s'han sortit d'aquesta apatia.
1: Sí, d'aquesta bucle apàtic en què ha entrat, sí, sí. Mm-hmm.
0: Molt bé. Doncs, escolteu, jo és que sempre dic allò que aquestes lectures, tot i que s'adrecen a un públic, com dèiem, juvenil, doncs, de vegades els adults també podem gaudir d'aquestes lectures. I, a més, fins i tot penso que és recomanable, no?, perquè si tens allò fills, filles, que després puguis compartir i generar una conversa arran d'això, doncs paga la pena també de fer una ullada.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Com tu has dit, és una novel·la que també... De fet, la bona literatura, infantil, juvenil o el que sigui, és per tots els públics, no?
0: Uh-huh. Anem ara per una altra, que és un àlbum il·lustrat, El sí. gegant de ferro.
1: Bueno, no, és novel·la, també.
0: Ah, és novel·la? Però també hi ha àlbum...
1: Sembla...
0: Pensava que era àlbum il·lustrat.
1: Àlbum no, és novel·la, però una novel·la molt il·lustrada.
0: Ahà.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I és un clàssic.
0: Perquè es va fer una pel·lícula, crec, també, no?
1: Sí, pot ser, no sé, això ho desconec. De fet, és una novel·la que va escriure el Ted Hughes. El Ted Hughes era un escriptor i poeta anglès molt, molt conegut, i aquesta novel·la la va escriure l'any 68, i es va publicar a Estats Units l'any 68. Llavors, perquè una novel·la de l'any 1968 ara es publica ara? Doncs perquè l'il·lustrador és el Chris Mould, que també és un il·lustrador anglès molt, molt conegut, va recuperar aquesta novel·la que ell l'havia llegida de petit i que li havia marcat molt, i la recupera per il·lustrar-la. Bueno, les il·lustracions són espectaculars. I el títol és El gegant de ferro, i clar, perquè el protagonista és un gegant de ferro, que un bon dia apareix en un poble, i clar, tothom li té por perquè clar, fa por. Quan arriba també cau per un penya-segat i té problemes, bueno, i es desintegra una mica. I llavors hi ha un nen que se li acosta i que comença a crear una relació amb aquest personatge. I bé, també és una història que ens parla de l'amistat entre diferents, no? I entre, bueno, i que és molt actual, no? Aquesta també desfer-nos de prejudicis i
0: clar, que per
1: fet, acostar-nos al diferent, no?
0: Clar, pel fet de ser diferent, el que tu deies, no? Tota la població doncs té por d'aquest gegant de ferro, menys aquest nen que se n'adona que aquest gegant, doncs, evidentment, té també els seus sentiments i crec que entre tots dos el que volen és millorar el món, eh?
1: Sí, perquè, de fet, clar, li tenen por a aquest gegant perquè es pensen que ha aparegut per destruir-ho tot i no, i clar, no és veritat.
0: Mm-hmm. Aquesta història a mi em recorda una miqueta, no té res a veure, però també la relació, no?, amb els diferents, a la cançó del Paf, era un drac màgic.
1: També, sí, no? sí, una mica sí.
0: Molt bé.
1: No hem dit que està dita per Blacky Books,
0: sí.
1: I la traducció de l'anglès al català és de la Marina Espasa.
0: Uh-huh. Molt bé. Doncs ja sabeu, una altra opció, eh?, per a aquest públic jove, adolescent i també per adult, per què no. I després ens has proposat també un altre que és el racó de pensar. He pensat que hi ha moltes escoles que tenen aquest espai, no?
1: Sí.
0: I no sé si justament l'autor s'ha inspirat precisament en això.
1: No ho sé, bueno, no sé, ara us explico una mica de què va i traieu les pròpies conclusions.
0: Molt bé.
1: Aquest és el Premi Llibreter a l'àlbum il·lustrat i l'autor és el Peter van den Heuvel i està editat per Litera. Hi ha edició en català i en castellà.
0: El Peter deu ser holandès com a mínim, no?
1: Té pintes, pel nom, el Van den,
0: Van den sí, Heuvel,
1: holandès
0: o l'alemany
1: o belga, allà, flamenc.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí.
0: I, a veure.
1: Espera, anava a dir el traductor, però no apareix aquí. Això és la història. A la primera pàgina apareix...
0: Mira, traducció, Maria Rosic. L'he trobat jo.
1: Maria Rosic, sí, molt bé. Doncs mira, això és un nen que està de cara a la paret i llavors apareixen uns ànecs i li pregunten què està fent. I el nen li diu que està al racó de pensar. I li pregunten, i per què estàs aquí? Diu, perquè diuen que m'he portat malament. I ells diuen, d'acord. I llavors s'hi van acostant animals i li van fent la mateixa pregunta. I llavors aquests animals que se li van acostant doncs també diuen que sí, doncs creiem que nosaltres també ens hem portat malament i venim amb tu al racó de pensar. I es va veient com el nen està de cara a la paret i van apareixent diferents animals fent-li companyia perquè també s'han portat malament, des d'un ase, unes gavines, un gos, una serp. Llavors arriba un moment que apareix un altre animal que diu... bueno, arriba un rinoceront.
0: Sí.
1: I li pregunta si cap, i diu no, per això és massa, diu, i llavors hi ha un animal que diu, ho sento, i llavors el diu, ho sento, van marxant, perquè clar, representa que van demanant, es van disculpant, i tothom es va disculpant, i tothom va marxant,
0: sí.
1: I és que al final es queda el nen sol,
0: sí.
1: I li diuen, per què no dius, ho sento, i te'n vas? I ell que respon, diu, no, diu que no diu ho sento perquè a ell li fa l'efecte que no s'ha portat malament.
0: Clar, sí. És que, clar, sí, ell comença dient, han dit que m'he portat malament, però clar...
1: Però clar, ell no n'és conscient, ell no creu...
0: Considera que no,
1: que no
0: és així.
1: No. Exacte. I llavors no demana perdó i es va quedant aquí de cara a la paret.
0: De fet, l'editorial posa... no sé si l'autor ho planteja d'aquesta manera, no? Dient, continua sent adequat castigar els nens enviant-los al racó de pensar en aquests temps?
1: Mm-hmm.
0: És a dir, és un... bueno, el que vol és plantejar aquesta qüestió.
1: Sí, sí.
0: No? Que
1: sí, sí.
0: Igual allò com a pares diuen, no, està al racó de pensar i penses, doncs està bé, no?, que reflexioni. però clar, si el nen considera que no s'ha portat malament...
1: Clar, si ell arriba a la conclusió de que no... Bueno, clar, de fet, tampoc no té... Si ell no té la consciència de que d'això, doncs tampoc no s'aconsegueix res, no?
0: Uh-huh. Molt bé. Escolta'm, que guai, no? M'ha agradat això de que vagin passant els animalets que ja...
1: Sí,
0: bueno, i a no, més a més...
1: La il·lustració és molt, també és molt divertida, sí, sí.
0: Clar, a més, això, doncs, que en el, tots, no?, en un moment o altre acabem fent allò alguna cosa malament.
1: Sí, sí.
0: Llavors, està bé que en un moment donat diguis, ui, hi ha més gent al racó de pensar que...
1: Que fora, no?
0: Que fora, no? Perquè tothom acaba fent alguna malifeta.
1: Sí.
0: Està bé. Imagino que en aquests records de pensar que hi ha a les escoles, no només allò t'adrecen, que hi vagis, sinó que parles, no? I intentes raonar i que l'infant també doni les seves explicacions, perquè l'important és això, no? Que ell
1: sí,
0: també
1: sí,
0: pugui
1: no,
0: explicar-se.
1: Clar, seria el funcionament òptim seria aquest.
0: No sé,
1: com es tradueix a la realitat.
0: Uh-huh.
1: Esperem que es faci bé, sí, sí.
0: Doncs escolta'm, Carles, allò propostes, animem allò a papes i mames i també doncs, qualsevol adult que digui, ah, doncs mira, pel meu net o per el meu fillol, pel que sigui, són tres propostes que paguen la pena. Recuperem allò títols perquè, recordeu, us adreceu a la llibreria Lilla i li dieu allò al Carles, escolta, m'has parlat, però si no ho teniu massa present, Cartes imprevistes, El gegant de ferro i El racó de pensar. Dos, tres, allò, primers llibreters en la seva categoria. Escolta'm una cosa...
1: De fet, la propera vegada que vinguem parlarem dels tres guanyadors en categoria d'adults.
0: Molt bé. Això serà...
1: Ja
0: sí.
1: Pel proper...
0: Pel 9 de juliol.
1: Per la propera aparició per aquí.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa. Aprofitant que avui crec que teniu allò darrer club de lectura abans de l'estiu...
1: Sí, serà sí. El darrer de ficció, perquè el de no ficció ja...
0: El vau fer?
1: 15 dies ja vam fer l'última. I tindrem, bueno, parlarem del recull de relats que, animals inexpressius, que ja vam
0: recomanar
1: al Xavier
0: sí.
1: Mas Cravioto, editat per l'altre editorial. Tindrem amb nosaltres l'autor i serà, doncs això serà un bon comiat de temporada. I ja haurem després, la propera trobada ja serà al setembre.
0: Molt bé. Doncs, Carles, com sempre, moltíssimes gràcies per aquestes recomanacions, que esperem que siguin útils també pels nostres oients, i això ens retrobem d'aquí 15 dies.
1: Molt bé.
0: Que vagi molt bé. Gràcies. Adéu.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Com sempre, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Serà fins demà. Adéu-siau.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha rebut un reconeixement d'àmbit estatal per les seves polítiques de protecció animal. La policia municipal ha estat distingida amb la placa de mèrit a la protecció animal en la categoria d'iniciatives i bones pràctiques. El premi atorgat per la Direcció General de Drets dels Animals del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 i la Unió Nacional de Caps i Directius de Policia Local posa en valor les actuacions impulsades per l'Ajuntament per fomentar el benestar animal, la tinença responsable i la convivència ciutadana. La regidora de Benestar Animal, Encarna Ortiz, ha dit que aquest reconeixement és també un premi a la implicació de la ciutadania.
1: Doncs la veritat és que és una gran satisfacció rebre aquest reconeixement estatal. Divendres i vam ser a Madrid per rebre aquest reconeixement. És un guardó, doncs la veritat és que un premi col·lectiu, no? Jo crec que a tota la ciutadania de Mollet també, perquè en els darrers anys la veritat és que s'ha fet una gran feina, un compromís de govern, però també un compromís de la ciutadania, de moltes entitats i de molts professionals. En aquest cas, doncs, reconeixen, no?, la tasca municipal de la policia de la nostra ciutat, doncs en matèria de protecció i benestar animal.
0: La tradicional foguera de Sant Joan de Calestrada no es va poder encendre el passat dimarts a la nit durant la celebració de la Revetlla a Mollet del Vallès. Segons ha informat el regidor d'Espai Públic de l'Ajuntament, Ferran Segarra, la decisió es va prendre després que els agents rurals comuniquessin a les 20:20 que la foguera no podia ser autoritzada perquè estava construïda amb palets. L'avís va arribar amb molt poc marge de temps abans de l'inici previst de l'activitat, fet que va impedir trobar una alternativa viable. Des del consistori asseguren que la situació va generar sorpresa, ja que, segons s'expliquen, en anys anteriors la foguera s'havia organitzat de la mateixa manera sense que s'hagués produït cap incidència. L'Ajuntament ha anunciat que demanarà explicacions als agents rurals sobre els motius de la decisió adoptada. En aquest sentit, el consistori vol aclarir per què es va impedir l'encesa de la foguera quan, segons afirmen, altres municipis catalans també van celebrar les seves fogueres de Sant Joan utilitzant estructures fetes amb palets. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
1: Hi ha moltes formes de desitjar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula botra o botar. Botre és fer un bot, aixecar el cos bruscament del seu punt de suport restant un moment en l'aire. En un cos elàstic vol dir ser llançat a l'aire després de topar terra o sobre una superfície. Aquesta pilota no bota. Figuradament és experimentar una commoció violenta de l'esperit. Ja va botrejar quan van retreure-li allò. Botar com un llagost és botar fent grans salts. Botar com un pinyol d'oliva, en canvi, és sortir disparat. Botar foc és encendre, calar foc. Botar més que Galima és botar molt. Per cert, qui és o era en Galima? Expliquen que Galima era capaç de botar 5 solcs d'un bot al revés i que va fer-se en un bot la séquia reial del Xúquer, uns que d'un bot net, d'altres que ajudat amb una bala de palla. I si aquest bot va ser excepcional, el que expliquen de Sallent va donar nom al lloc on va executar el seu prodigi, el salt de Galima. Botar pels marges és voltar la situació, no anar al gra, i fer-ho justament pels marges. Botar totes les bardisses, en canvi, és anar superant tots els obstacles. Botar-li el cor a algú és estar extremadament alegre ballant el cor. Quan va saber que havia provat, va botar-li el cor. Qui no pot botar més d'un graó, que no en voti dos. Significa que no ha de fer-se més del que es pot. Fer-se botre és no voler saber-ne res. Jo em faig botre d'ell i de tu. I vosaltres, boteu totes les bardisses, és a dir, supereu totes les dificultats? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Meologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts de moment i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és molt complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas, lluny d'aquest epicentre dels sismes. El govern manté també contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el Consolat Espanyol per seguir l'evolució d'aquests terratrèmols. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. Malgrat la fi de l'onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de la regió de Lleida, on el risc es manté encara molt elevat. També reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aèris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I, de fet, al Moianès, els bombers continuen treballant en l'incendi forestal que ha cremat 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze, Safaja. Tot i estar estabilitzat des d'ahir, els bombers encara no l'han donat per controlat. Ens amplia aquesta informació el Jordi Givert, d'Ona Codinenca.
1: El perímetre de l'incendi, que va començar a primera hora de la tarda d'ahir, ja està encerclat, però el terreny, dominat per cingleres, dificulta la mobilitat dels bombers, que mantenen un ampli dispositiu per evitar que hi hagi revifalles. Els agents rurals, per la seva banda, estan investigant l'origen del foc. Aquesta es va donar en una parada d'autobús pròxima al càmping L'Illa i, segons l'alcalde Carles Lupiáñez, tot apuntaria al fet que la causa seria un element pirotècnic.
2: No tenim, de moment, confirmació oficial. Sembla, parlat amb agents rurals, ens diuen que sembla que podria ser una perill de pirotècnia el que hagués iniciat aquest petit incendi. Inicialment era un petit incendi que no ha sigut el cas.
1: Ahir el foc va obligar a confinar els veïns del municipi durant 7 hores per la proximitat de les flames als nuclis habitats i facilitar també la tasca dels bombers.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Segons ha confirmat la policia catalana, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar a tots els implicats. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
1: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
2: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 707, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Fa dues setmanes varen concloure la sèrie de capítols dedicats a la conquesta del Mont Blanc. A partir d'aquest punt varen començar a passar coses. Es va repetir diverses vegades l'ascensió, la qual cosa no va fer avançar gaire la tècnica i només va servir perquè joves aventurers presumissin de les seves gestes i poc més. Solzir va satisfer a la fi l'objectiu de la seva vida, acompanyat per 18 guies i pel seu criat, el qual no havia trepitjat mai una muntanya. Tot això passava el 1787. No va ser fins al 1838 que la primera dona va trepitjar el cim del Mont Blanc. Henriette d'Angeville ho va fer acompanyada de 8 guies i d'una bona colla de portadors que duien tot l'estrambòtic equipament, entre el qual hi figurava una gran quantitat de carn, diverses dotzenes d'ampolles de vi i fins i tot una gàbia amb un colom missatger per tal de poder donar la notícia de la gesta a Chamonix. Com podeu veure, tot imprescindible. A la primera meitat del segle XIX, un cop calmats els ànims de la Revolució Francesa i les guerres napoleòniques, el Mont Blanc es va convertir en el que podríem anomenar l'inici del turisme de muntanya, que va atraure tots aquells aficionats que s'ho podien permetre. A poc, els més agosarats varen començar a explorar els més de 800 quilòmetres de les serralades alpines. Així, els germans Mayer, suïssos, aconseguien escalar per primer cop la Jungfrau. Entre 1827 i 1844, el físic escocès James David Forbes va recórrer gairebé íntegrament els Alps, creuant passos entre glacials, escalant pics i estudiant l'estructura geològica de la serralada. Ell va ser el precursor d'un nombrós grup d'escaladors britànics que convertirien en esport una activitat que fins aleshores no havia estat gaire més que l'aventura ocasional d'uns quants excèntrics. Els britànics acabaren considerant els Alps gairebé com un terreny propi i la majoria eren producte de la Revolució Industrial, la qual havia creat una potent classe mitjana que gaudia de dues coses, temps i diners. I així, si això afegim que els britànics sempre han estat aficionats a fer esport i que els mitjans de transport posaven el centre d'Europa molt més a l'abast, ja tenim la truita completa. Juntament amb els guies locals van anar a perfeccionar els materials i les tècniques de progressió. I malgrat que tant uns com altres venien de classes socials molt diferents, es va establir entre ells una íntima amistat. Així doncs, cap al 1854 va començar l'edat d'or del muntanyisme. Any rere any, els pics més importants van anar sent escalats. I pel 1864 ja quedaven pocs pics importants per conquerir, però en quedava un, el Matterhorn o Cervi. A l'edat d'or, la figura d'aquell cim significava el repte decisiu. En tots els Alps no hi havia res comparable a la imponent grandiositat de les seves formes, i d'aquesta manera es va començar a considerar impossible la seva ascensió. Només dos homes, l'anglès Edward Whymper i el guia italià Jean-Antoine Carrel, després d'estudiar-ho força temps, varen arribar a la conclusió que la muntanya es podia escalar. En el proper capítol coneixerem Edward Whymper, l'home que molts consideren el precursor de l'escalada moderna i que va protagonitzar una de les històries més fascinants i tràgiques de la història de l'alpinisme.
1: Pals i botes, L'agenda.
2: Dimarts 23, revetlla de Sant Joan. Per tots aquells que vulgueu participar a la revetlla, sapigueu que a la plaça de Catalunya es farà l'arribada de la flama del Canigó i en el parc de Cal Estrada la tradicional revetlla de Sant Joan. Per tots aquells que vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb el club per fer la inscripció. Dijous 25, tothom, matinal, grup dijous, Sant Pere de Reixac, Puig Castellà. Els que vulgueu anar, sapigueu que la sortida és en el pavelló de Barriera Seca a les 7 del matí. Els dies 26 a 30 hi ha una sortida a Ribes del Duero i Oporto. Els vocals són Antoni Baldó i l'Àngels Oliva. Els qui vulgueu participar, ja ho sabeu. Poseu-vos en contacte amb els vocals en la pàgina web del club o bé trucant al telèfon de secretaria. Us recordo que tots aquells que vulgueu participar a activitats del club i no sigueu socis, teniu l'oportunitat de fer dues sortides de franc per tastar.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Yeah.
1: Me too. Spain, one button.
2: Music Calaix.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. L'Ajuntament presentarà una sol·licitud al Departament d'Educació de la Generalitat per obtenir l'autorització necessària per habilitar una nova estança a l'Escola Bressol Municipal La Xarranca. Aquesta mesura té com a finalitat augmentar el nombre de places disponibles per a infants de I1 de cara al pròxim curs escolar. Malgrat el descens progressiu de la natalitat registrat en els darrers anys, la demanda de places per I1 durant el període de preinscripció ha estat superior a la d'anys anteriors. Davant aquesta situació, l'Ajuntament ha decidit impulsar aquesta ampliació de l'oferta amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals de les famílies de la ciutat. La mesura arriba després que en el procés de preinscripció per al curs vinent hagi deixat 74 nens i nenes de I1 en llista d'espera. I dic que el Cor Ampa Cantada de Mollet presentarà aquest diumenge a Can Gomà l'espectacle titulat Passejant Esquirols. Es tracta d'un concert basat en les cançons del mític grup de música folk català Esquirols. L'espectacle ja ha estat interpretat per d'altres corals a diferents poblacions catalanes. Es tracta d'una adaptació per coral d'una vintena de cançons d'Esquirols. Montse Matencio, membre del Cor Ampa Canta.
1: És un arranjament de les cançons dels Esquirols per coral que va fer una persona que es diu Carles Rulló i de fet aquest espectacle ja s'ha fet al Berguedà i també s'ha fet a Manresa. No fa molt es va fer a Montmeló, ho han fet diferents corals. La primera coral era una coral petita que es va, jo crec que es va crear per fer aquest espectacle, i després ja el concert següent ho van fer amb la coral Càrmina i després ho han fet amb la coral Sant Jordi i amb un conjunt de músics per acompanyar totes aquestes cançons.
0: El Cor Ampa Canta estarà acompanyat pel Cor La Violeta de Centelles i la Capella de Santa Maria de Ripoll. La base musical la posarà la formació Arrels Symphonic Band. De forma conjunta, tots plegats interpretaran un total de 14 cançons. Les entrades es poden adquirir en horari de tarda al Centre Cultural La Marineta, tant avui com demà. Dic que l'espectacle tindrà lloc, recordem, aquest diumenge, dia 28, a les 6 de la tarda, al Teatre de Can Gomà. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Venezuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Venezuela viuen a Caracas, que està lluny de l'epicentre dels sismes. El govern manté contacte amb el centre català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per seguir l'evolució dels fets. I el Departament de Drets Socials crearà i ampliarà aquest any 161 noves places

0: residencials especialitzades per atendre adolescents i joves amb trastorns neurodesenvolupament o també problemes de salut mental d'alta complexitat. Els nous recursos, que se sumen a les 50 places ja posades en marxa l'any passat, estaran completament operatius abans de finals d'any. Les places estan destinades a joves amb trastorn de l'espectre autista, discapacitat intel·lectual o trastorns mentals greus que requereixen una atenció intensiva i especialitzada. I Catalunya ha registrat 42 morts atribuïdes a les altes temperatures entre el diumenge i dimecres, coincidint amb l'onada de calor. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila a les 213 persones. D'altra banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 264 persones amb afectacions relacionades amb la calor entre el 19 i el 24 de juny. Un 52% d'aquestes atencions han requerit també activació amb ambulància trasllat a l'afectat a un centre sanitari. I el sector de la pirotècnia tanca la campanya de Sant Joan amb una facturació rècord de 17,5 milions d'euros, un 3% més que l'any passat. Enguany s'han autoritzat prop de 1.900 punts de venda a Catalunya entre casetes temporals i establiments permanents amb un tiquet mitjà de compra de 46 euros. Més de la meitat de les vendes es van concentrar el 23 de juny i els lots promocionals van representar el 70% de la facturació total. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona. Segons ha confirmat la policia, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La principal hipòtesi apunta que un dels grups va intentar sostreure droga a l'altre, fet que va desencadenar una disputa armada. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar també a tots els implicats. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la P7 a Ulldecona continua deixant un vehicle al voral direcció València. També a la C25 a Sant Hilari de Sacalm, una altra incidència direcció Lleida afecta a aquest punt. I una tercera avaria també a la P7 a Sant Feliu de Buixalleu direcció Barcelona, deixa en aquest cas un carril tallat.
1: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
1: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
2: Són centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
3: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet. Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
4: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
5: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. L'Ajuntament de Mollet presentarà una sol·licitud a la Generalitat per obtenir l'autorització per habilitar una nova estança, diu, a l'escola Bressol a Xarranca. La mesura es pren després de l'alta demanda de preinscripció, 70 famílies han quedat en llista d'espera. I l'Ajuntament rep un reconeixement estatal per les seves polítiques de protecció animal. La policia és qui ha rebut el premi amb la placa de mèrit a la protecció animal. També parlarem que el cantant molletà Gerard Tornés actuarà al Mollet amb orgull. La festa tindrà lloc a Can Molà el dissabte 3 de juliol. I el cor amb pacanta de Mollet presentarà aquest diumenge a Can Gomà l'espectacle Passejant Esquirols, un concert basat en cançons del mític grup de música català que du nom Esquirols. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
1: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui ens acompanya, de fet, el referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, per tant, doncs, un dels professionals que tenim a la ciutat de l'Institut Català de la Salut. Estem parlant de l'Eric Espósito Sanz i amb ell parlarem en el dia d'avui del dol.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: Us hem de dir que l'Eric Espósito, tot i que és jove, és un dels veterans ja del Fem Salut. Benvingut, Eric.
3: Hola, bon dia.
1: Anem a parlar del dol. No és la primera vegada, però evidentment és un dels temes que sempre es diu s'ha de parlar més, i això és el que intentem a través d'aquest programa, que intentem que sigui totalment allò pedagògic. Quan parlem de dol, ho associem a la mort. Però va més enllà, no?
3: Sí, va més enllà, perquè al final el dol, entenem qualsevol tipus de procés de ruptura, la meva normalitat prèvia, el que més coneixem o el que més es parla possiblement sigui el dol per una pèrdua d'una persona propera, però també hi ha per temes de salut, per canvis de situacions vitals, per temes de feina inclús, si estic còmode a la feina, per moltes diferents situacions.
1: I llavors, clar, encara el dol de les situacions també deu de ser diferent, no? Entenem?
3: Sí, evidentment sí, no? Normalment, quan parlem d'un dol, el més clàssic d'una pèrdua d'una persona, la intensitat emocional, el com naveguem per allà, sempre té una càrrega molt més, diguem, intensa, moltes vegades, que altres tipus de dol que a vegades ni tenim al cap que siguin processos de dol obertament, no? Però sempre acaben potser generant també algun tipus de conseqüència o afectació a nivell més emocional.
1: De fet, m'imagino que és diferent perquè quan parlem d'una pèrdua saps que no té retorn, no? Mentre que en altres situacions se suposa que si un, evidentment ha de passar un dol si perd la feina, però se suposa que tindràs oportunitat de trobar-ne una altra, no?
3: Sí, hi ha alguns tipus de dol, millor dit, que sí que poden tenir com una solució, per dir-ho així, o una solució o un canvi que s'assembli, no? A tornar a una certa normalitat prèvia. Hi ha altres tipus de dol que estem com intentant a vegades buscar solució a un problema que no la té, per dir-ho així, no? I crec que hem de sortir una mica d'aquesta mirada i no sempre intentar solucionar, sinó més acompanyar els processos.
1: Anem a explicar, perquè ara que parla l'Eric de processos, ens consta, perquè hem parlat en d'altres ocasions, que el procés de dol té com diferents etapes, no? Allò com bastant definides, bastant marcades, no sé si tothom passa per les mateixes o...
3: Realment és més un marc explicatiu més que una realitat per tothom, perquè moltes vegades quan parlem de les diferents etapes, les típiques més conegudes, no? Com la negació, la depressió, la negociació, totes aquestes etapes que es van succeint d'una certa manera, al final sembla que tothom haguem de passar per les mateixes, no? Que tothom hagi de passar de la negació a la ràbia, de la ràbia a la negociació que es diu, que és un terme una mica així estrany, i després la depressió, que també és un terme que tenem aquí una mica complicat, i després ja l'acceptació, que és un terme que a mi no m'agrada gens, per dir-ho així. I realment és que no és així, perquè quan tu preguntes a algú, expliques una mica aquesta situació i li preguntes obertament en quina etapa es creu que es troba, doncs a lo millor diu, no t'ho sé dir, en trobaria una mica totes o ninguna, no ho sé. És més un procés, més com una muntanya russa, més que un procés lineal en aquest sentit.
1: El que sí que és cert és que la negació o la ràbia hi és, no?, en tots els processos, perquè, clar, quan estàs parlant de dol és una cosa que d'entrada et costa d'assumir, no? No és un procés allò, et trobes en una situació que no és del teu agrat.
3: Sí, i a més es veu perquè encara que sigui un procés de pèrdua per una persona al qual hi ha hagut un procés d'enfermetat previ que podríem potser arribar a entendre, potser aquesta persona ja estava una mica més al dol més anticipat, encara i així aquesta sensació inicial com de que la ment no connecta una vegada amb la situació és completament normal, o sigui, és que és, en les primeres etapes del dol és molt habitual que sempre tinguem com aquest punt una mica de vegades inclús desconnexió, no?, amb la situació, i això no és un problema de tipus psicològic, és una realitat dins d'un procés procés que és complicat i que a vegades el nostre propi cervell busca maneres també de poder com disminuir una mica la intensitat del malestar, no?
1: Eric, deies, ja en aquestes etapes que tu no estàs del tot d'acord, no?, que es defineix així perquè dius, no, més que etapes lineals estem vivint una muntanya russa, hi ha hagut dues que has dit, aquestes no m'agraden. La terminologia, si més no. El sí. tema de negociació i acceptació.
3: Sí, negociació, perquè al final, tu quan parles de la negació, crec que tothom pot entendre una mica per on va. La ràbia, jo crec que es pot entendre cap on va. La depressió, encara que jo li posaria més una etapa més de tristesa, més que depressió, perquè això implicaria altra cosa, també tenim per on va. Però clar, que quan tu dius una negociació respecte a un dol, què dimonis està implicant això, no? I al final, moltes vegades s'implica dins d'aquesta part en la qual busquem alternatives o busquem culpabilitats de si hagués fet alguna cosa diferent, si hagués plantejat això, si hagués plantejat allò, pogués haver, al millor s'hagués evitat aquesta situació, però segueix sent una etapa que sempre com tinc poca, diguem, poca vinculació amb aquesta etapa, quan l'has d'explicar o l'has de contextualitzar, sempre com que trobo una mica de problemes en aquest terme, no?
1: Bueno, d'entrada diries ja amb què negocies, amb tu mateix,
3: clar,
1: ara,
3: és
1: no?
3: Que són termes que, a més, és que no m'acaben de convèncer, ja models més nous, més actuals, perquè posen també en un paper molt passiu. Si et fixes, són com processos pel qual tu passaràs i no saps ni quan durarà ni quan no durarà, i jo puc fer alguna cosa per passar per aquests processos, sembla com tot molt passiu i això no m'acaba de convèncer, no? I el tema d'acceptació és que sempre, i això a través també de l'experiència consulta, doncs puc arribar a entendre que algú no vulgui acceptar que hi ha una pèrdua, però això no t'implica que no ho puguis entendre i tenir un funcionament a partir d'aquí, no? Perquè evidentment jo preferiria que aquesta pèrdua no hi hagués sigut, però això no m'impedeix poder tenir, doncs, un dia a dia o poder tenir una funcionalitat. I a vegades també l'acceptació és que s'ha quedat com un consell una mica buit, no? És la típica frase de, bueno, és que lo tienes que aceptar ya. I això normalment a la gent que està en procés de dol és un cop de peu a tots els budells, per dir-ho així.
1: Mm-hmm. Llavors, Eric, deies, bé, això, no? Cadascú afronta aquesta situació de la millor manera possible, però quines serien aquestes eines que des de, com a referent de benestar emocional, doncs tu mateix, no? Que dius a consulta, en aquesta conversa amb les persones, facilites?
3: Primer de tot, la normalització. Hem d'entendre que és un procés que, encara que sigui el procés, un dels problemes més habituals que podem tenir al voltant, perquè igual que hi ha vida, hi ha mort, i en aquest sentit ens acompanyarà tots en algun moment, parlem molt poquet del tema del dol. Sempre és un tema que intentem com tancar un caixó i no obrir-lo molt perquè fa mal, però al mateix temps la societat ens empeny una mica que hem d'avançar ràpid per aquest procés. És com una mica contradictori tot, no? Llavors, molta gent, quan està en procés de dol, no té un espai al seu voltant on poder parlar de com es sent, de com està passant per el dol, de les situacions que té, de si és normal, no és normal que sent, i la primera part que s'ha de donar és poder fer un espai, una mica d'acompanyament, on es pugui parlar de forma normalitzada del que sents, del que passa, i d'una mica del que també esperes, no? Què consisteix el dol? Hi ha una temporalitat al dol, en 6 mesos has d'estar millor, no has d'estar millor, totes aquestes coses són coses que s'han de poder parlar. Llavors, la primera part, ja sigui dins dels grups més d'acompanyament o més quan fan les primeres visites, sempre ha de ser l'espai de normalització, jo crec.
1: T'estava escoltant i pensava, dic, clar, és diferent allò quan un viu el dol d'una pèrdua, d'una persona que no ha marxat, que quan un l'han anunciat que, doncs, una malaltia que no té cura i que has d'assumir el teu propi dol, no?
3: Són coses diferents, sí, perquè al final, quan és per una pèrdua, es treballa d'una certa manera. Quan és sobre un procés d'enfermetat, segurament l'impacte, com afecta el teu dia a dia, serà molt, molt diferent, i depenent també del pronòstic que tu tinguis respecte a aquesta enfermetat, no? Pot ser que hi hagi un procés físic que t'afecti, però que puguis seguir amb una certa funcionalitat, encara que més limitada, o potser, si estem parlant en processos més terminals, doncs també com la persona se li acompanya en aquest procés de final de vida, doncs també és un tema. Crec que aquí sí que hi ha normalment es treballa una mica de forma diferent, no? I crec que tot el tema de quan és la persona en la que s'està treballant per al seu projecte final de vida, tot el que sigui el poder acompanyar en els seus últims desitjos, en una mica poder fer tancaments, en poder parlar amb qui hagi de voler parlar, en poder escoltar una mica les seves pors i inseguretats, jo crec que normalitzar que puguin estar, crec que també és una mica el camí en aquest sentit.
1: L'Eric fa servir allò, s'ha de normalitzar, no? Ho has dit allò abans, ara també s'ha de normalitzar, s'ha de parlar més en qualsevol edat. És a dir,
3: sí,
1: també?
3: Sí.
1: No? Allò que deies, estem en una societat que sí, s'ha de parlar, però anem ràpid, eh? Anem per feina i...
3: Bueno, que hem fet moltes vegades amb els nens, potser ara... Bueno, ja no dic ara ni abans perquè cadascú fa una mica el que pot, però sí que és veritat que tenim la tendència una mica a voler protegir, dic entre cometes, encara que no se'n vegi, a voler protegir els infants, no? I els infants han d'estar implicats en les pèrdues també, dins del que poden ells, evidentment, el seu llenguatge entendre, no? Evidentment, no es parlarà igual a un noi de 13 anys que un noi de 6 anys, no? Però han d'estar implicats. Aquella tendència de, no, que el niño no vea, que el nen no estigui, també té dret a despedir-se dins de la seva manera, té dret d'acomiadar-se, a entendre què està passant, perquè si no, al final, és un procés que no acaba d'estar tancat. Si a nosaltres, imaginem una perspectiva adulta, no? Si a nosaltres no ens deixen ser a l'últim moment d'un tanatori o en una cerimònia que volem estar, doncs és un procés molt dur per nosaltres també. I per als nens tenen dret també a estar implicats.
1: Però a partir d'alguna edat en concret? O, és a dir, si tu tens allò un familiar a l'hospital, l'infant ha de poder anar a acomiadar-se d'aquest familiar?
3: Al final hem de poder parlar amb ells, també dels que ells volen, també en aquest sentit, i hem de treure'ns una mica la idea de sempre tendir a la infantilització completa dels nens en aquest sentit. Des de molt d'emprenada edat ells poden tenir ja una comprensió del que passa al voltant, i si això ho normalitzes de parlar amb ells i escolta, doncs l'avi, l'àvia, la mama, el papa estan a l'hospital, com els nens volen anar, doncs ells dins de la seva comprensió de com parlaran, doncs també expressen una mica les seves idees i se'ls ha de poder escoltar. Després, a lo millor hi ha coses que es poden respectar o no respectar, igual que per als adults, però sempre que puguem demanar la seva opinió està bé que intentem respectar-la una mica.
1: I després hi ha alguns elements o alguns tips allò per dir, escolta'm, i per superar aquest procés de dol, que no s'enquisti i que acabi doncs, provocant una malaltia de salut mental, no? Perquè no surts de... què s'ha de fer? S'ha de continuar normalitzant allò de dir, bueno, siguem, parlem-ne, no?
3: És una part molt important i sempre tenim aquesta idea dels tips, de les eines de psicologia, i és una manera que hem fet que la psicologia sigui com una cosa molt, molt pràctica, i a vegades pot ser simplement donar-me els espais necessaris, els temps necessaris en aquest sentit. Sí que és veritat que, evidentment, doncs, dins d'un procés de dol, en els grups de dol que fem, doncs, també es parla d'autocura, es parla dels hàbits, es parla de com sortim, de com no sortim, de l'exercici, de moltes coses que poden ajudar a sobreportar una pèrdua i un malestar emocional, però crec que en un procés de dol els millors tips que es poden donar és, primer, permetre't estar com estàs i no posar-te presa, i després, doncs, sempre tendim una mica aquest intent de normalització, que això pot anar cap a moltes vies, perquè al final aquella situació que tu ara mateix no estàs passant per davant d'aquell puesto perquè era on anaves amb la teva parella, amb el teu pare, amb la teva mare, doncs t'agradaria poder anar-hi en un moment més endavant, doncs potser en algun moment hem d'intentar com tornar a apropar-nos, no? No sempre l'evitar totes les coses o tot el malestar sempre serà el camí. A vegades hem de poder afrontar una miqueta això, en aquest sentit.
1: De vegades és que un se sent com culpable, no? Allò que a l'Eric, que com us dèiem, allò acostuma, ens coneixem ja de fa uns quants anys, jo diria, no? En aquest espai del FEMA Salut, sempre ens diu hem de ser una mica generosos amb nosaltres mateixos, no? I també doncs permetre'ns, no? De fugir d'aquesta culpabilitat de dir és que estic fent això i ara ja no hi ha l'altra persona i et sents com malament, no? Fins i tot de riure, potser.
3: Això és un tema molt important. I se'n nota que has agafat molt bé tot el que sempre dic, perquè sempre parlo de l'amabilitat cap a un mateix, no? I és un tema que surt molt recurrent, perquè moltes vegades, quan estic en un procés de dol, tenim culturalment i per tradició una mica la manera de viure'l des de la pena de la tristesa, no? S'ha inculcat una mica així, en altres cultures és diferent, però aquí, doncs, d'on venim tenim aquesta cultura una mica, i llavors sembla que quan a vegades fem un pla o fem una activitat en la qual en raïm o ens ho passem bé, sembla que estiguem fent alguna cosa malament, no? I aquí a vegades és quan agafem o podem agafar la tendència de no em sento preparat per estar aquí perquè em sento culpable. I la culpabilitat és una emoció que, per com funciona, si sempre li faig cas, seguirà apareixent moltes més vegades. I llavors, clar, mai acabaré de poder tenir un espai i una mica de confort. I és un procés que el meu propi cap i el meu propi cos aniran cap allà de forma natural, perquè al final la tendència és una mica l'equilibri, no només que hi hagi una sola emoció en aquest sentit. Mm-hmm. Llavors ens hem de permetre a vegades també el poder tenir un moment una mica de desconnexió, un moment de passar-ho bé, un moment de poder provar coses diferents, doncs potser doncs, si ara s'aprova més l'estiu, no? El tema de... I si ens anem un cap de setmana, dos dies fora, potser la perspectiva també canvia una mica, no? I m'ajuda una mica.
1: Comentaves que feu grups d'adult, és a dir, imagino que a molts centres d'atenció primària on hi ha aquests referents, no?, de benestar emocional, treballeu de forma grupal, perquè heu vist que el grup reforça, és a dir, no?, ajuda al no sentir-te sol, al dir, doncs mira, hi ha una altra persona que es troba en una situació similar a la meva, o fins i tot dius, i de què em queixo, no?, si aquesta persona ho està, no sé.
3: No, però sí que el que fa sí que és molt el tema de poder donar espai on no has sentit les persones jutjades, no?, en aquest sentit, perquè moltes vegades ja anem una mica en la màscara de he de fingir que estic bé perquè no em preguntin, perquè se'm pregunten i no estic bé, encara hi ha comentaris de que ja toca avançar, i els grups des del principi s'intenta que ja trenqueu una mica aquests consells buits una mica, que sempre dic, que normalment s'intenten donar des d'un... la major part de la gent des d'una... intent d'ajudar, però que no tenim la manera de funcionar, no? Però els grups intenten donar aquesta normalització i que es puguin sentir una mica escoltades i que puguin parlar obertament de com es senten. I aquí poden entrar moltes emocions en aquest sentit. I a vegades coses que en el dia a dia en el carrer, doncs a vegades no es veuen preparades per poder parlar d'una certa manera. Llavors sí, en principi entra dins de la cartera de serveis, dels referents de benestar emocional, el tema dels grups de dol, i en principi són grups que a qualsevol ambulatori, doncs potser en un moment o en altre s'estan fent en aquest sentit, i crec que donen una resposta molt necessària.
1: Ens estem centrant en el dol, ajudar una pèrdua definitiva, però dèiem que hi ha diferents tipus de dol. No sé si a l'hora de fer grups també diferencieu,
3: sí,
1: no?
3: Sí,
1: clar,
3: sí.
1: Perquè dèiem que l'abordatge ha de ser diferent.
3: Sí, evidentment el dol per una pèrdua d'una persona s'abordarà d'una manera, i són tipus de grups, i el dol per situacions vitals o canvis, diguem, més a nivell físic o més inclús d'enfermetat, es poden treballar des d'altres temàtiques, no? A vegades en aquests grups es poden englobar més dins un grup més de benestar emocional més general, no?, per tornar a connectar amb certes coses que em donin una mica aquest benestar el dia a dia, i sempre els grups de dol de persones sempre aniran per una altra banda, sempre seran més específics en aquest sentit. Crec que han de tenir l'espai cadascú pertinent.
1: I dèiem allò que es fan en grups diferenciats, però també es tracta de parlar, escoltar, no?, bàsicament.
3: Sí. Al final és parlar i escoltar, i també hem d'aprendre també a parlar, i també hem d'aprendre a escoltar, no?, una mica, i està molt, molt xulo veure com elles mateixes o ells mateixos quan estan al grup, doncs a vegades entre ells mateixos tenen aquest clima de conversació respectuosa, respecten els tons, respecten les emocions alienes, i com ells mateixos van agafant i fent la pròpia dinàmica del grup en aquest sentit. Però evidentment sí que són grups en el qual parlarem de la pèrdua, però tampoc hem d'entendre que el primer dia ja estarem aquí volcant-nos i cadascú ha d'explicar la seva història vital, perquè això potser seria un impacte massa gran al principi, no? Al principi sempre intentarem entrar una mica des de la normalització, des de la conversa respecte al dol, de com l'entenem, de com funcionem, i poquet a poquet aniran entrant doncs les nostres històries vitals, les nostres necessitats, els nostres esdeveniments una mica més recents o la pèrdua.
1: Tothom necessitaria una sessió d'aquesta mena o no? O hi ha persones que tenen eines suficients per ensortir-se soles?
3: A veure, tothom pot necessitar que algun moment se l'escolti. Això és una realitat. I moltes sessions que són primeres visites de tema de dol, moltes vegades no acaben entrant al grup perquè realment no, després no crec que el grup o ells mateixos no volen, o perquè potser crec que no és necessari, no? El tema de que entris en un grup o no té tant a veure amb una càrrega patològica o no, sinó també per al teu moment de necessitat. Hi ha gent que dins d'un procés de dol, potser en un procés temporal concret, doncs necessitaria aquest espai d'escolta i de suport, i la mateixa persona al cap d'uns mesos no el necessita. Llavors és una mica depenent del moment i del que tu necessites. Necessites una escolta que no et sentis jutjada, doncs potser un grup on puguis parlar obertament, potser és una mica la resposta. Necessites simplement una mica, com diguem, d'escolta activa en una situació més íntima i individual, doncs també hi ha més opcions en aquest sentit, no?
1: I Eric, has dit bé, tenim allò entès, allò, aquestes etapes, allò lineal, això no és així, has dit allò muntanya russa. Pot ser que una persona doncs digui, escolta, m'ho estic superant prou bé, i al cap d'un temps tinc una recaiguda, perquè,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí.
1: Allò de dir, pensava que ho havia superat, i no.
3: I jo tampoc ni li diria recaiguda. Sempre soc molt amb els termes i intento ser molt curós amb les persones que tinc a consulta, perquè a vegades venen i diuen, no, és que he recaído i és que ho estic com... I ja anem a jutjar, no? Sembla que ho estigui fent malament. I escolta, el tema de que tu estiguis passant per una primera persona i quan arriba una data concreta, per exemple, doncs tu tinguis el record i tinguis una certa càrrega emocional, per mi això no és una recaiguda, per mi això pot ser molt normal en aquest sentit. Al final, un dol no implica que d'aquí un any, dos o tres, no pugui tenir tristesa quan penso en la persona, però l'única diferència és que també entraran altres emocions, simplement. Llavors, inclús dins d'aquest model una mica més conegut, que no dic que no sigui... Que estigui malament, sinó dic que m'agrada més veure com unes guies molt àmplies, no? S'entén que la part de tristesa és quasi el final del procés, perquè és un moment en el qual el nostre cap, la nostra ment, també connecta amb la realitat de la pèrdua. Justament al principi, que potser estem una mica com més desconnectats, no és perquè no vulgui processar-lo, sinó perquè el meu cap encara està una mica en què està passant. Quan connecto realment amb la pèrdua, és molt probable que potser el meu estat d'ànim com que pugui anar cap a baix durant un temps.
1: Bueno, i de fet, per experiència pròpia, no? La tristesa, sempre que penses en aquella persona que ja no hi és...
3: Pot aparèixer.
1: Pot aparèixer.
3: I això no és una patologia. Això simplement crec que és un procés normal i la idea és que, igual que pot aparèixer la tristesa, doncs després, me recordo alguna anècdota, pot aparèixer una altra emoció. Uh-huh. Però crec que sempre aquesta enyorança pot estar-hi i crec que hem de normalitzar una mica que això formi part del procés normalitzat de dol en aquest sentit.
1: De fet, fins i tot en dates especials, com tu comentaves, no? Jo he sentit a dir el fet allò de dir està bé parlar-ne aquell dia. Mm. Doncs mira, avui hauria fet tants anys, no? Seria l'aniversari. I tenir-ho present i poder comentar-ho, no?
3: Sí, sí, clar, al final el tema torna mateix, si estem parlant de normalització.
1: No és allò de dir normalitzar, no vol dir allò, doncs mira, ara ja, això ja ha passat, passo pàgina, bueno, exacte. Passo pàgina de forma relativa, no?
3: I hi ha gent que entén el normalitzar com oblidar, i per mi el dol no és oblidar, sinó fer una nova normalitat on la persona doncs pugui recol·locar una mica la pèrdua en aquest sentit, no? I com acompanya aquesta pèrdua a través de la meva vida. Llavors, normalitzar per mi és que la conversació pugui anar de com estic avui, de una cosa que va fer aquesta persona, de com em sento en el dol, de què hem d'anar a comprar. O sigui, poden una conversació normalitzada on pugui entrar una mica de tot. I això no és tancar un caixó, perquè això implica que cada que obre el caixó genera un impacte molt gran, sinó espaiar-lo en el meu dia a dia.
1: Bueno, de fet, jo deia jo per experiència pròpia que de vegades dius, ai, mira, això ho deia ma mare, ai, això ho deia ma mare, no? O es reconeixes, i per mi això és un orgull. Mm-hmm. Entenc que...
3: Sí, perquè no? A més segurament quan ho dius des de l'orgull, des de la normalitat en aquest sentit, no?
1: Uh-huh.
3: En canvi, si m'ha agafat una mica la dinàmica de sempre evitar parlar de la persona, dels seus moments i sempre tancar-ho tot

0: que ens ha dit l'Eric, dues coses claus són parlar-ne i escoltar.
1: Jo l'únic, la recomanació per tancar una mica, si se'm permet, seria que si tenim una persona que està al voltant nostre i es troba en una situació de dol, més que aconsellar, preguntem què necessites. I a partir d'aquí, el que puguem fer.
0: I si no necessites res, estàs al seu costat i ja està.
1: Hem d'aprendre a tolerar també les emocions que no són tan agradables per nosaltres.
0: Eric, com sempre, tot un plaer, moltíssimes gràcies. Bon estiu si no ens retrobem.
1: Igualment, a vosaltres.
0: Si no ens retrobem a aquesta temporada, però segurament que la propera que sí que hi serem nosaltres. Que vagi molt bé, adéu-siau.
1: Igualment, gràcies.

0: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
1: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
2: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
3: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
1: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
4: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
5: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 25 de juny del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. L'Ajuntament de Mollet presentarà una sol·licitud a la Generalitat de Catalunya per obtenir l'autorització per habilitar una nova estança DIU a l'Escola Bressola Xarranca. La mesura es pren després de l'alta demanda de la preinscripció on 70 famílies han quedat en llibertat.

0: llista d'espera. I l'Ajuntament rep un reconeixement estatal per les seves polítiques de protecció animal. La policia és qui ha rebut el premi amb la placa de mèrit a la protecció animal. I el cantant molletà Gerard Tournez actuarà al Mollet amb orgull. La festa tindrà lloc a Can Molà el dissabte 3 de juliol. I el cor amb pacanta de Mollet presentarà diumenge a Can Gomà l'espectacle Passejant Esquirols, un concert basat en cançons del mític grup de música català. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas al control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Jordi Escon, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: L'Ajuntament de Mollet presentarà una sol·licitud al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per obtenir l'autorització necessària per habilitar una nova estança a l'Escola Bressol Municipal La Xarranca. Aquesta mesura té com a finalitat augmentar el nombre de places disponibles per a infants DIU de cara al pròxim curs escolar. Malgrat el descens progressiu de la natalitat registrat en els darrers anys, la demanda de places per a IU aquest any ha estat superior a la d'anys anteriors. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha decidit impulsar aquesta ampliació de l'oferta amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals. La mesura, com dèiem, arriba després que el procés de preinscripció pel curs vinent hagi deixat 74 nens i nenes DIU en llista d'espera. Des del consistori s'ha demanat paciència a les famílies i es confia que en un termini aproximat de dues setmanes es pugui rebre el vistiplau de la Generalitat per ampliar l'oferta de places i donar resposta a la demanda existent o, si més no, ajudar que el màxim nombre de persones en llista d'espera puguin portar el seu fill o filla a una escola bressol pública.
1: Mollet al dia, notícies.
0: L'Ajuntament de Mollet ha rebut un reconeixement d'àmbit estatal per les seves polítiques de protecció animal. La policia municipal ha estat distingida amb la placa de mèrit a la protecció animal en la categoria d'iniciativa i bones pràctiques durant els 7ens guardons als serveis policials per la protecció animal celebrats el passat divendres a Madrid. El premi, atorgat per la Direcció General de Drets dels Animals del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 i també de la Unió Nacional de Caps i Directius de la Policia Local, posa en valor les actuacions impulsades per l'Ajuntament per fomentar el benestar animal, la tinença responsable i la convivència ciutadana. Segons ha explicat la regidora de Benestar Animal, Encarna Ortiz, aquest reconeixement és també un premi a la implicació de la ciutadania en la construcció d'una ciutat més respectuosa amb els animals.
2: Doncs la veritat és que és una gran satisfacció rebre aquest reconeixement estatal. Divendres i vam ser a Madrid per rebre aquest reconeixement. És un guardó, doncs la veritat és que un premi col·lectiu, no? Jo crec que a tota la ciutadania de Mollet també, perquè en els darrers anys la veritat és que s'ha fet una gran feina, un compromís de govern, però també un compromís de la ciutadania, de moltes entitats i de molts professionals. En aquest cas, doncs, reconeixen, no?, la tasca municipal de la policia de la nostra ciutat, doncs en matèria de protecció i benestar animal.
0: Entre les iniciatives que el jurat ha valorat hi ha la nova ordenança municipal de tinença responsable i protecció dels animals de companyia, adaptada a la legislació vigent, les campanyes de sensibilització impulsades per la policia municipal i els agents cívics, així com la futura unitat canina de la policia local, les millores a les àrees d'esbarxo per gossos i la gestió de les colònies de gats del municipi. Ortiz ha destacat que el guardó reconeix precisament aquest conjunt d'accions que han contribuït a millorar la convivència, el civisme i el benestar animal a la ciutat.
2: Adaptar la nostra normativa, la nostra ordenança, doncs, per impulsar canvis, no? Jo crec que milloren aquesta convivència, aquest civisme, i també hem impulsat a través de la policia municipal, a través dels agents cívics, diferents campanyes de conscienciació, també de hem millorat aquests espais destinats a l'esbarjo dels gossos, també hem reforçat la gestió de les colònies felines i hem iniciat propostes noves, no?, com la futura unitat canina de la policia municipal, que fa uns mesos doncs vam aprovar per ple.
0: Aquest és un dels reconeixements més destacats que es concedeixen a l'Estat en l'àmbit de la protecció animal i posa Mollet com a referent en les polítiques municipals de benestar animal. La Junta de Portaveus ha aprovat amb el vot unànime de tots els grups municipals un manifest impulsat pel Consell Municipal de la Gent Gran. El document s'emmarca en la commemoració del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans que se celebra cada 15 de juny. El manifest posa l'accent en la necessitat de garantir el respecte als drets i la dignitat de les persones grans, alhora que reclama una major implicació de les institucions i de la ciutadania per combatre qualsevol situació d'abús o maltractament. El text també reivindica més recursos i accions de sensibilització per prevenir aquestes conductes i aposta per reforçar els mecanismes de detecció precoç, l'acompanyament a les víctimes i les polítiques de prevenció. En aquest sentit, es defensa una actitud de tolerància zero davant qualsevol forma de vulneració dels drets de la gent gran. I la Junta de Portaveus ha donat llum verda al manifest institucional commemoratiu del 28 de juny, el Dia Internacional per l'Alliberament LGBTI+. El document destaca els progressos aconseguits a la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI+, especialment arran de l'aplicació de la Llei 13/2025, aprovada el 29 de desembre, que amplia les garanties de protecció contra qualsevol forma de discriminació o violència i reforma els drets de les persones LGTBI+. A més, el text remarca la importància de continuar impulsant polítiques i accions que assegurin que tothom pugui viure en llibertat i igualtat sense condicionants derivats de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió. La proposta tirat endavant amb el suport del PSC, ara Mollet Esquerra, EUiA, Mollet en Comú i Junts per Catalunya Mollet. El Partit Popular s'ha abstingut, mentre que Vox hi ha votat en contra. I seguim parlant del tema LGTBI, i és que el cantant molletà Gerard Túrnez serà un dels protagonistes del Mollet amb Orgull, la festa reivindicativa i festiva que se celebrarà el dissabte 4 de juliol amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull. Túrnez és un dels joves veus emergents de la ciutat i aquest any ha guanyat popularitat gràcies a la seva participació al programa musical Eufòria de 3CAT, on va aconseguir superar diverses fases del concurs i mostrar el seu talent davant l'audiència catalana. El seu pas pel Talent Show l'ha convertit en una de les cares més conegudes de la nova generació d'artistes de Mollet. En declaracions a la nostra emissora, el cantant s'ha mostrat molt content de poder actuar a Mollet i sobretot al Parc de Can Molà, un escenari en el que ell mateix hi ha assistit moltes festes majors com a públic i que ara en serà el protagonista.
3: Doncs és molt guai, perquè després de sortir d'un Sant Jordi, en el que omples tot un Sant Jordi, que et diguin a la teva pròpia ciutat de fer un concert en un lloc en la que tu, antigues festes majors, veies a gent tocar i deies, uah, ojalà tocar aquí, doncs ara de cop tocar tu, doncs és una cosa que dius, mira, un xec a la llista de desitjos.
0: En concret, interpretarà unes 5 cançons seves, en versionarà unes altres i presentarà en exclusiva el seu nou single.
3: Però sí que és lògic que després del concert, en el qual cantaran moltes cançons meves, moltes em refereixo amb el temps que em donen, cantaré potser 5-6 cançons meves i unes 3 o 4 versions d'unes altres cançons, doncs una d'aquelles cançons, que ja l'anunciaré, ja diré quan serà i tal, serà el meu primer single, després d'Eufòria.
0: En concret, seran uns 30 minuts d'espectacles que tindrà preparat per tota la gent que assisteixi a la festa.
3: Això, el concert meu, en teoria, és que duri mitja hora, 40 minuts, que és el que ha de durar perquè no podem fer més.
4: No arribeu a més.
3: Amb el temps que hem tingut i amb el temps que tenim, perquè som adolescents, treballadors i tot, de moment no podem donar el 100% en el projecte, però bueno, mitja hora, que serà un 10.
0: La seva actuació serà un dels plats forts d'una jornada que clourà amb l'actuació d'un DJ. Prèviament també s'hi faran cercaviles i activitats que encara l'Ajuntament ha d'anunciar al cartell. La festa de Mollet amb Orgull tornarà a convertir la ciutat en un espai de convivència, respecte i celebració, com ja ha passat a les darreres edicions, que el Parc de Can Molà s'ha quedat petit per celebrar una edició que enguany, en comptes de divendres, es farà un dissabte, concretament dissabte 4 de juliol.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica meteorològica que ens porta el Luismi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca de Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37-38-39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i per tant compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols, alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies a Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia de la nostra ciutat és la farmàcia Rovirosa del carrer Berenguer III, 66, al barri de l'Estació de França.

0: I ara un apunt de successos, si més no, de festius que va passar el passat dimarts, i és que la tradicional foguera de Sant Joan de Cal Estrada no es va poder encendre. En aquest cas, segons ha informat el regidor d'Espai Públic de l'Ajuntament, Ferran Segarra, la decisió es va prendre després que els agents rurals comuniquessin, passat 20 minuts de les 8, que la foguera no podia ser autoritzada perquè estava construïda amb palets. L'avís va arribar amb molt poc marge de temps abans de l'inici previst de l'activitat, fet que va impedir trobar una alternativa viable per mantenir la foguera. Des del consistori asseguren que la situació va generar sorpresa, ja que, segons expliquen, en anys anteriors la foguera s'havia organitzat de la mateixa manera, sense que s'hagués produït cap incidència ni objecció per part de les autoritats competents. L'Ajuntament ha anunciat que demanarà explicació als agents rurals sobre el motiu de la decisió adoptada. En aquest sentit, el consistori vol aclarir per què es va impedir l'encesa de la foguera quan, segons afirmen, altres municipis catalans també van celebrar les seves fogueres de Sant Joan utilitzant estructures fetes amb palets. Des del govern municipal han lamentat els inconvenients ocasionats als veïns i veïnes que participaven en la celebració i que volien veure la foguera encesa, i han reiterat la voluntat d'esclarir els fets per evitar que una situació similar es repeteixi en futures edicions de la Revetlla. I l'Acadèmia Gut Idioma celebra aquest 2026 el seu 40è aniversari, una fita que posa en valor 4 dècades dedicades a l'ensenyament de la llengua anglesa a la ciutat. Des de la seva fundació, el centre ha contribuït a la formació de milers d'alumnes de diferents generacions, convertint-se en una referència educativa de la llengua anglesa al municipi. Per celebrar aquesta data tan especial, han organitzat aquest passat dilluns una festa pensada per totes les edats. Amb pintacares, bingo musical i tests divertits, diversos alumnes i exalumnes es reunien davant de l'acadèmia per celebrar aquests 40 anys. La Montserrat Rebull va fundar l'acadèmia l'any 1986 i es mostrava molt il·lusionada de celebrar els 40 anys del centre.
1: Em fa molta il·lusió, la veritat. Si jo, quan vaig fundar l'escola, no pensava que arribaria a 40 anys de feina, però estic contenta de com s'hi arriba. Vull dir, la veritat és que hi ha hagut moments, la pandèmia, per exemple, no va ser un gran moment, però ens n'hem sortit bé. Estem... La característica principal de l'escola, penso jo, que també la gent quan ve a apuntar-se ens diu, és que tenim nivells alts, i llavors això també tens uns alumnats que continuen molts anys, que acaben sent família, els acabes tenint tant temps que els acabes valorant d'una manera molt especial, no? I que ens adaptem a la manera de fer, de que sigui que ells els agradi venir per aprendre. Això és una mica l'objectiu nostre.
0: Des de l'acadèmia destacen que l'èxit del projecte ha estat possible gràcies a la confiança de les famílies i a la implicació de l'equip docent, que ha treballat per oferir una formació de qualitat i un aprenentatge proper i personalitzat. També la clau, diuen, ha estat l'èxit de la metodologia, a la qual es basa en captar l'atenció dels més petits per l'anglès, fer la llengua atractiva i aconseguir que els alumnes gaudeixin aprenent. La celebració d'aquest 40 aniversari coincideix amb l'actual jubilació de la directora, tot i que l'acadèmia continuarà a la ciutat gràcies a 3 docents, en Colin, el Kilian i la Karina. La Montserrat Rebull s'ha mostrat contenta d'aquesta continuïtat.
1: Al juliol, a finals de juliol em jubilo, o sigui, acabarem a fer l'intensiu d'estiu i després em jubilaré, però també en aquest sentit estic molt contenta perquè hem trobat com la millor opció, que és uns professors que es queden a l'escola, 3 professors, però també un gestor, que llavors fa que ells puguin continuar fent la seva feina de professors, no hagin d'estar a la part administrativa, diguéssim. I això també em sembla que és un molt bon acord de poder arribar a tot això, em sembla una bona opció.
0: En Colin fa anys que està vinculat a l'Acadèmia Gut Idiomes, tot i que ha exercit un temps a fora i ara ha tornat per portar el projecte, una tasca davant la qual s'ha mostrat molt il·lusionat.
2: Molta il·lusió que fem un projecte continuant amb tota la base que ja es veu aquí amb l'enfuncionament i alumnes molt motivats, és el que he vist. La meva reincorporació al món de Gut no està... Sí que superbé. Molta il·lusió. Ja comencem una altra etapa de continuïtat.
0: De manera similar s'ha expressat en Kilian i la Karina, que han comentat que, tot i que portarà la gestió de l'acadèmia, han trobat una fórmula per no deixar la docència.
3: A mi m'engresca bastant, és un repte nou, tenim moltes ganes d'afrontar-ho i el vertigen és la idea d'agafar totes les tasques de dur l'escola, d'estar al capdavant de l'escola, sense deixar de fer classe, perquè com a mínim per mi és un aspecte molt important.
4: Continuarem haciendo classe, claro.
3: I sabem que els alumnes estan molt contents amb nosaltres i de moment és una cosa que no volem deixar. Així que haurem de combinar els dos aspectes.
0: Així doncs, des d'Agut Idiomes han celebrat aquesta setmana la festa del 40è aniversari, una jornada que ha estat un reconeixement a totes les persones que han contribuït al creixement d'Agut Idiomes i que ha posat la mirada al futur amb una nova etapa directiva que començarà el curs vinent. I a Mollet del Vallès es reforçarà el servei d'ambulància amb dues noves unitats del sistema d'emergències mèdiques que des d'aquesta mitjanit, coincidint amb l'entrada en funcionament del nou model de transport sanitari a la regió metropolitana nord, estaran disponibles. La ciutat incorpora dues noves unitats de suport vital bàsic i ampliaran 24 hores anuals la cobertura assistencial. La mesura forma part d'un contracte que preveu una inversió de 384 milions d'euros durant els pròxims 5 anys a la regió i que augmenta un 8,6% el nombre total d'ambulàncies, que passa de 256 a 278. Al Vallès Oriental els reforços també arribaran a Granollers, Santa Perpètua, etc. El nou model inclou la renovació de tota la flota d'ambulàncies amb una nova imatge d'alta visibilitat i nous equipaments tecnològics que permetran millorar l'atenció als pacients. Segons el SEM, aquests canvis han de permetre millorar la cobertura assistencial i reduir els temps de resposta davant les urgències i emergències sanitàries. El Cor Ampa Canta de Mollet presentarà aquest diumenge 28 de juny a Can Gomà l'espectacle titulat Passejant Esquirols. Es tracta d'un concert basat en les cançons del mític grup de música folk català, que du per nom Esquirols, i l'espectacle ja ha estat interpretat per d'altres corals a diferents poblacions catalanes. Es tracta d'una adaptació per coral d'una vintena de cançons d'Esquirols. Montse Matencio és membre del Cor Ampa Canta.
5: És un arranjament de les cançons dels Esquirols per coral que va fer una persona que es diu Carles Rulló i de fet aquest espectacle ja s'ha fet al Berguedà i també s'ha fet a Manresa. No fa molt es va fer a Montmeló. Ho han fet diferents corals. La primera coral era una coral petita que es va crear per fer aquest espectacle i després ja el concert següent ho van fer amb la coral Càrmina i després ho han fet amb la coral Sant Jordi i amb un conjunt de músics per acompanyar totes aquestes cançons.
0: El Cor Ampa Canta està acompanyat pel Cor La Violeta de Centelles i la Capella de Santa Maria de Ripoll. La base musical la posarà la formació Arrel Symphonic Band. De forma conjunta, tots plegats interpretaran un total de 14 cançons. Carmela Monasterio és membre del Cor Ampa Canta.
6: Tot ho farem totes tres alhora. Passa que també hi ha alguna intervenció solista, diguéssim, que perquè hi ha cançons que hi ha com una mica doncs, de diàleg, per dir alguna cosa, no? D'algú que diu alguna cosa i el cor contesta, i bueno, són força divertides, n'hi ha de molt divertides. Jo crec que la gent s'ho passarà molt bé.
0: El grup Esquirols va estar actiu des de l'any 1969 al 1986. Montse Matencio ha destacat la música popular i compromesa del grup osonenc.
5: La cançó d'Esquirols... I, bueno, van començar amb cançons més populars, han tingut cançons crítiques, han tingut cançons amb missatge i van tenir tota una trajectòria en un moment que cantar en català no era fàcil i a vegades pues, ells explicaven o deien les coses tal com les veien.
0: L'espectacle Passejant Esquirols pretén ser un homenatge al llegat del grup de folk català amb cançons que han marcat generacions. Les entrades es podran adquirir al Centre Cultural La Marineta en horari de tarda de 5 a 8, avui i demà, i també en els cartells anunciadors de l'espectacle hi haurà un codi QR a través del qual es podrà fer reserva d'entrades. L'espectacle Passejant Esquirols, recordem, tindrà lloc diumenge 28 de juny a les 6 de la tarda al Teatre de Can Gomà.

I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem les notícies més importants. L'Ajuntament de Mollet presentarà una sol·licitud a la Generalitat per obtenir l'autorització per habilitar una nova estança, diu, a l'escola Bressol La Xarranca després de l'alta demanda en la prescripció on 70 famílies han quedat en llista d'espera. I l'Ajuntament rep un reconeixement estatal per les seves polítiques de protecció animal. La policia és qui ha rebut el premi amb la placa de mèrit a la protecció animal. I el cantant molletà Gerard Tournez actuarà al Mollet amb orgull. La festa tindrà lloc a Can Morà dissabte 3 de juliol. I el Cor amb Pacanta de Mollet presentarà diumenge a Can Gomà l'espectacle Passejant Esquirols, un concert basat en cançons del mític grup de música català Esquirols. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí. De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Reemissió de 3 a 4:45 de la tarda.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dijous ens acompanya via telefònica Susana Calvo del Partit Popular, a qui saludem. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Susana, parlem de diversos temes, entre d'altres doncs, d'aquesta revetlla de Sant Joan aquí a Mollet, doncs, que s'ha saldat sense incidents, tot i que el que vam conèixer va ser que no es va poder encendre aquesta foguera de Sant Joan, va haver-hi veïns d'això que es van queixar, i el regidor Ferran Sagarra comentava que va ser doncs, perquè els agents rurals van dir que no es podia fer perquè hi havia palets i això estava prohibit, i l'Ajuntament per un escrit també, en aquest cas en xarxes socials, han comentat que estaven sorpresos també per aquesta decisió, que arribava pocs minuts abans de fer aquesta encesa, i que en canvi a d'altres ciutats sí que s'ha fet, i que demanaran explicacions. Una mica estrany, no, tot plegat?
2: La veritat és que sí. Home, jo m'alegro molt doncs, de que la revetlla hagi passat sense cap tipus d'altercat, perquè tots desitgem que una... Sembla que comença l'estiu, no?, quan ve la revetlla de Sant Joan. És una nit molt esperada, no solament pel jovent, sinó per tothom. Jo crec que és una festivitat, una tradició que val la pena seguir-la mantenint com totes les que tenim. I va ser una llàstima, perquè jo també em vaig enterar i em vaig quedar una mica apagada, perquè em van dir que això, que era perquè hi havia uns palets allà i que no, bueno, que s'aconsellava doncs no poder tirar endavant. Però la veritat és estrany, perquè després pels mitjans de comunicacions has vist en altres llocs on sí que s'ha pogut realitzar, i la veritat és que una mica sorpresa sí que ens vam quedar. Sé que l'Ajuntament ho estava comprovant, no tinc encara notícies de si s'ha pogut aconseguir saber o esbrinar alguna cosa, però sí que ha sigut una mica estrany que això hagi sigut un motiu per no poder tirar-ho endavant, i a més que arribava en breu, en molt pocs minuts abans de poder començar la festivitat, no? Doncs tindrem que esperar a veure què passa, i depèn del que sigui, doncs demanar doncs, algun tipus de responsabilitat, perquè realment no s'entén que en uns pobles sí i en els altres pobles no es pugui. Llavors, bueno, jo l'únic que em queda és això, que almenys la gent ha pogut celebrar la verbena, ja hem vist els espectacles que hem tingut, s'han passat molt bé, i bueno, i esperem doncs, que això es pugui solventar, però que, bueno, que jo crec que ja la gent tampoc, encara que el moment senta malament, ara mateix ja podem dir que hem gaudit d'una bona verbena.
1: I d'altra banda, aquesta setmana també hem tingut la notícia que l'Ajuntament de Mollet demanarà a la Generalitat obrir una estança de IU a l'Escola Bressol de la Xarranca, perquè en aquest cas doncs, hi ha hagut una llista d'espera doncs, que ha sobrepassat les expectatives perquè fa l'Escola Bressol per als nens i nenes que van néixer l'any 2025. Són una setantena de persones que estan en llista d'espera. Des de l'Ajuntament diuen que amb l'experiència que tenen, al final és una llista que, per molt que al principi l'any passat van ser unes 45 persones, sempre acaben trucant i gairebé acaben entrant tothom a l'Escola Bressol, per molt que no sigui, doncs, potser a vegades és la meitat de curs, però que en aquest cas doncs, estaven això una miqueta sobrepassats, i que volen que amb aquesta nova línia que s'obri doncs, pugui, en aquest cas, ajudar que el màxim de persones doncs, puguin portar els nens i nenes a l'Escola Bressol Pública.
2: Home, jo crec que es té que fer, perquè realment estàvem patint, no? Perquè sempre dèiem que estàvem baixos de natalitat. Ara et dones compte que quan hi ha una llista d'espera, millor no estem tan curts de natalitat, no estarem amb els barems que millor desitjàvem, però la cosa es va remuntant, i jo crec que és bo tenir natalitat i que no ens convertim en una ciutat envellida, no? Jo crec que els nens sempre donen vida i hem d'apostar a la natalitat. Jo sóc una plena defensora. Dit això, és veritat que ens hem quedat curts. L'any passat ja s'estaven parlant d'unes 40 i pico de places, que no tenien plaça, i ara ja estem per als 70, vull dir, s'han de prendre mides. I bueno, ja veieu que la gent tira per portar els nens a l'escola pública, i el que hem de garantitzar és que tots aquests infants doncs, tinguin una plaça. Hi ha moltíssima gent que necessita tirar de les escoles perquè o ben bé treballen o no poden, els horaris que tenen a la vida familiar doncs és incompatible per tenir els nens a casa. I a més, jo també soc partidària de que els nens a l'escola van molt millor. Per què? Perquè es socialitzen amb nens de la seva edat i també estan ja aprenent com es porta, més o menys amb la petita edat que tenen, a portar una vida d'escola, no? Llavors, trobo molt adequat que, ja que és una competència de la Generalitat, doncs que l'Ajuntament hagi pres mides i comenci a demanar doncs, aquesta unitat més d'IU, i a veure si podem aconseguir-ho, perquè és veritat que tens raó, que a vegades comencen els nens a entrar a mig del que és el cicle, però si es pot aconseguir molt millor i que tothom pugui començar el dia que tingui que començar, doncs benvingut sigui. Llavors jo crec que és una bona notícia, a veure ara per on respon la Generalitat, i esperem que puguem convertir això en una realitat i que no es quedi cap nen sense plaça.
1: Si més no, diuen que és l'única opció que hi ha, perquè és una estança que s'havia tancat en el seu moment, sí. I que en aquest cas també des de l'Ajuntament es mostren optimistes perquè no és cap barracó ni cap afegit, sinó no. Que ja és la pròpia escola Bressol que hi ha aquest espai i, per tant, esperen que tot això sigui ràpid.
2: És que tenint un espai seria il·lògic que la Generalitat no contemplés. És veritat que moltes vegades el que no volem són barracons, i està més clar que l'aigua, però si és hi ha una escola on hi ha un espai on es poden ubicar aquests nens, doncs benvingut sigui. Jo no, vull pensar, igual que l'Ajuntament, ser optimista de que això es pugui fer sense cap tipus de problema. Però bueno, com que l'última paraula la té la Generalitat, i la Generalitat a vegades pensa en coses que no són estrictament prioritàries, doncs estem una mica a l'espera, però esperem que això sigui una prioritat i que puguem convertir-ho en seguida en una realitat.
1: I d'altra banda, comentem, aquest proper dilluns té lloc al ple corresponent al mes de juny, i a més l'ordre del dia, i jo crec que es preveu un dels plens més curts, no?, que haguem viscut en aquesta legislatura.
2: Jo crec que ja ve l'estiu i la gent vol començar a desconnectar una mica. Sí, la veritat, el que més sorprèn de tot és que no tenim ni una sola moció, i això fa que el ple transcorreixi doncs, molt més ràpid. A veure, no és que me n'alegri ni molt menys, perquè jo crec que els plens estan doncs, per això, per debatre punts importants de la ciutat, que puguem decidir entre tots els grups polítics, que per això hem estat escollits, però que a vegades doncs, aquests plens es fan farragosos, es fan molt llargs per mocions que ja m'heu sentit escoltar moltes vegades que no són de competència estrictament municipal. Jo puc portar 50.000 mocions a l'Ajuntament, però si realment és competència de la Generalitat o de l'Estat, per molt que jo les debati aquí, poca cosa podem fer. I la veritat, això és un problema que sempre hem tingut a sobre la taula, que jo crec que no hi ha voluntat d'intentar arreglar, perquè jo crec que amb la modificació aquesta que hem demanat tots els grups del ROM podríem limitar lo de les mocions i passar únicament les que avui en dia no es poden passar, que són les estrictament municipals, perquè si us fixeu, a mi ja m'heu escoltat i em sap greu perquè soc molt repetitiva, però jo no et dic que les mocions que es portin no puguin ser importants, però si no hi ha competència municipal poca cosa podem fer, però és que a més són mocions superrepetitives que sempre estem recolzant les mateixes coses o criticant les mateixes coses quan tothom sabem realment que la postura o la ideologia de cada partit és la que és, i per molt que es portin les mocions 50.000 vegades al ple no canviarem. Jo ja sé, depèn quins temes, com votaran els altres grups polítics, i els altres saben quina és la meva manera d'actuar. Per tant, jo crec que tot això és una pèrdua de temps. Si això, un ple, serveix per intentar treure aquestes mocions, per mi, benvingut sigui. Ara, el que tenim aquest dilluns és molt de tràmit, perquè tenim dos manifests, vull dir que tampoc és la primera vegada que passen. Un és de la gent gran, que per suposat tindrà el nostre recolzament, i l'altra és de la LGTBI, que també ha passat 50.000 vegades pel ple, que tothom sap doncs, la manera. No crec que cap dels que estem allà representant un partit polític vagi en contra de discriminar a la gent. Per tant, jo crec que també és un tema que tothom coneix quina és la nostra manera de pensar. I em sembla que d'així d'important punt solament passa el pacte per la llengua, i bueno, i l'altre ja és pur tràmit. Jo crec que sí, que serà un ple d'aquest de preparar ja marxar, però que no ens oblidem que encara ens queda el mes de juliol, que durant el mes de juliol encara podem passar coses que tenim a l'últim ple. Però bueno, crec que sí, que serà un ple bastant àgil.
1: I després, d'altra banda, vàrem veure també doncs, que en aquest cas des de Mollet d'Opina es van reunir doncs, amb la regidora d'Accessibilitat, i entre d'altres també van fer a Reis arribar una queixa de Dimo, no? Que això també ho ha fet el propi col·lectiu sí. de Dimo, que és reclamant aquest millor manteniment d'accessibilitat a Can Arimon.
2: A Can Arimon, sí. A veure, jo tinc que felicitar la feina que fa Mollet Opina, perquè realment ho podem veure no solament a les xarxes, sinó nosaltres com a grup municipal també tenim molt contacte amb ells, com amb tots els altres, suposo, amb els altres grups municipals, i fan una tasca extraordinària, perquè moltes vegades on no arribes tu, estan arribant ells, i jo crec que l'important aquí és solventar qualsevol problema que necessiti la nostra ciutadania. He llegit, després de moltes coses d'accessibilitat, perquè jo crec que el tema de l'accessibilitat és un punt que està passant diàriament. Jo me'n recordo que quan vam entrar en aquesta legislatura, nosaltres vam presentar com a grup municipal dues mocions encaminades a l'accessibilitat universal i que es van aprovar per majoria, no tinc res de queixa, i que sí que és cert que la regidora corresponent, la senyora Moya, ens ha acceptat algunes de les peticions, i algunes encara, doncs, no és que no estiguin acceptades, però s'estan, com diuen ells, tramitant. Ja veurem. Nosaltres sempre fem un gran seguit perquè crec que el tema de l'accessibilitat és molt important. Jo m'heu sentit moltes vegades, no solament a la ràdio, sinó a les xarxes, quan hem sortit al carrer i hem demostrat com estan els carrers, com estan les aceres, i això comporta també no solament accessibilitat, sinó també seguretat. La gent el que vol és sortir al carrer, passejar, caminar, el que vulgui tranquil·lament, sense caure en un foradet d'aquests o sense anar caminant per una acera i sentir les altres com fan cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, no? Queda així dit perquè és així. I clar, jo ja m'he trobat que m'ha vingut molta gent a ficar reclamacions patrimonials, que els tens que derivar a l'Ajuntament, i la resposta d'aquestes reclamacions patrimonials sempre solen ser les mateixes, que un ha de mirar per on camina. Jo no crec que aquesta sigui la resposta més encertada de cara a l'Ajuntament, i jo crec que el que s'ha de fer és, dintre d'aquest pla tan famós que diuen de voreres, doncs fer prioritats. Jo crec que, clar, cada grup té les seves prioritats. La meva prioritat és que la gent pugui passejar pel carrer, una dona que va amb un carret amb un nen no tingui cap tipus de problema, i més no una persona que té doncs una mobilitat reduïda. Encara estem passant per carrers on hi ha barreres arquitectòniques, i tot això són prioritats. A mi, perdoneu-me que sigui una mica políticament incorrecte, però en vez de gastar depèn quines coses, hem de gastar amb el que la gent necessita, perquè la gent moltes vegades no necessita obres faraòniques. El que necessita és que els seus carrers estiguin en condicions per poder sortir al carrer. Sobretot la gent més vulnerable, la gent més gran i la gent que té unes necessitats. Ara ho veiem amb Adimo. Adimo està dient el que molta gent ja s'està queixant, molts usuaris de Can Arimon ja s'estan queixant de la falta de manteniment que hi ha a les instal·lacions. Fa uns dies que ho vèiem amb un usuari que se'ns queixava de les finestres, de les portes, de les dutxes, i ara solament falta que Adimo també es queixa de lo que és les entrades i sortides. Home, jo crec que és fer-ho mirar. Jo crec que són prioritats, perquè hi ha moltíssima gent que utilitza aquestes instal·lacions i que necessita que estiguin al corrent. Per tant, seguirem aquest cas, ho preguntarem en el ple, a veure si hi ha notícies, i a veure si entre tots podem posar aquest granet de sorra per tenir doncs aquest Mollet tan accessible que tots desitgem.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge. Susana, se'ns acaba el temps de tot el que passin doncs aquests dies, després també doncs d'aquest ple que hem comentat, que es preveu curt, en parlem el proper dijous.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies com sempre per escoltar-me.
1: Que vagi molt bé, adeu-siau.
2: Adeu-siau.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
4: Moments d'òpera. Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.
5: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
6: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
7: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
8: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
9: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda al Menja't la Vida. Ens mengem la vida quan parlem amb tu perquè ens omples d'energia, tia. És que ets l'energia del menjar al nostre cos i al nostre cervell. Com estàs?
2: Pues molt bé, molt bé.
1: Avui ja parlem d'estiu, eh?
2: Estiu, sí? Sí. Tot i que no hi som encara, però quasi, quasi, no?
1: És igual, sí, la calor ja la fa dies d'estiu.
2: La calor ja, sí.
1: Has anat a la piscina ja?
2: He anat a la piscina. Si tenim fills, com no anar a la piscina, no?
1: Ah, i què tal l'aigua? Jo encara no, eh? Està freda?
2: Bueno, he de dir que jo he posat els peuets. Ah. Estic allí. Soc de les que me costa entrar, eh? Després ja no surto, és veritat, però soc de les que em costa entrar.
1: Canvi la canalla no, eh? No nota el fred. Però bé, avui no parlarem d'això. Sí que parlarem de l'estiu i parlarem de Sant Joan.
2: Sí, aquesta festa gastronòmica tan nostra, no? I que a part m'encanta parlar-ne i que puguem continuar parlant amb ella, perquè després de tants canvis i globalització i sobretot amb l'alimentació, no? I les festes que cada vegada ens van colonitzant sobretot des d'Amèrica, no? Des d'Estats Units, el poder tenir una festa que encara conservem gastronòmica, que no és només gastronòmica, però que també en aquesta secció parlarem de la gastronomia de Sant Joan, però que podem conservar aquesta festa tan nostra que per mi, jo no sé tu, Piri, però per mi el meu entorn és com un cap d'any, no? És com un cap d'any molt nostre, molt d'estiu, no? És una celebració d'entrada a l'estiu molt gran i jo gairebé ho celebro més que el cap d'any.
1: Tens tota la raó, perquè a més té aquesta cosa màgica del solstici, del foc, de sí. Cremar. Tu cremes aquests desitjos i les coses i fas algun...
2: No, aquí no entro, No? Potser mentalment sí, però no llanço res al foc.
1: I petards també ets de les que els sí o no?
2: I petards tampoc en llanço. Bombetes, aquestes petites.
1: Pues, en realitat sí que és una festa gastronòmica i tens raó que vindria a ser com un segon cap d'any o com el cap d'any de l'estiu. I et volia dir que no només mengem coca de Sant Joan, també mengem majoritàriament, o com a mínim aquí a Lleida, no sé si a altres llocs, molta coca de recapte, coca enramada, que en diem aquí als pobles també.
2: Sí, sí. T'he de dir, Pili, jo no sé si us ho he confessat mai, però que és un dels meus àpats preferits, la coca de recapte. Saps que a vegades pensem, o us explico, que a vegades estem molt tips i tipes, però sempre ens queda un raconet per allò que ens encanta. El meu raconet per allò que m'encanta és coca de recapte. Jo, si la tinc a davant, l'he de tastar. Sí o sí, vull dir, m'encanta la coca de recapte. Així que desitjant que arribi aquest Sant Joan, doncs, per menjar coca de recapte i per menjar també coca dolça, perquè a més em serveix parlar de Sant Joan i d'aquesta coca de Sant Joan que mengem, per parlar d'aquests moments que relacionem, no, els dolços amb les celebracions, però que en aquest cas crec que hauríem de conservar, no, i això és una opinió meva, però no sé què em pensaves tu, Piri, el poder conservar aquells àpats, ja no només dolços, sinó aquells àpats que són tradicionals per moments puntuals. I això encara ho conservem també amb el Sant Joan. És a dir, la coca de Sant Joan la mengem per Sant Joan. No? I no l'hem de menjar amb remordiment, perquè al final és un dolç que mengem en un dia puntual, però en una celebració puntual, i que al final no és només el menjar, és tradició, no? És foc, com tu deies, és una taula reunida, és... doncs els nens i nenes que ja han acabat el col·le i són flissos, no? Els pares i mares potser no tant. però és aquest moment de celebració i que a més doncs inclou un àpat típic d'aquest moment i que no el tornem a menjar, perquè en la coca de Sant Joan la mengem per Sant Joan. I això és una mica el que hauríem de recuperar, no? El poder menjar aquests àpats més dolços, doncs, en moments puntuals, no? I flexibilitzant sense sentir aquesta culpa. Clar, al final, el fet de tenir disponible tanta quantitat de menjar ara, tots els dies de l'any, doncs ens fa que moltes vegades aquesta coca no sigui una menjada puntual, sinó que sumi en el nostre dia a dia.
1: Sí, perquè aquesta és l'altra. Als lineals del supermercat ja fa dies que hi ha coques de recapte de diferents tipus, que això és una altra, no? Al final... coques de recapte. Coca de Sant Joan. Que al final hi ha tantes versions que es desvirtualitza una mica. Ja no saps si la coca de Sant Joan és la coca dolça amb xocolata, si és amb fruita, si és amb crema, si és amb no sé què, perquè hi ha 1.400 versions. El que el que sí que podríem aprofitar, i sobretot perquè el Gremi de Forners també són dies on fa les seves reivindicacions, és que si hem de menjar un cop a l'any, la mengem de qualitat, no?
2: I per jo tant, me sumo al missatge dels forners, i no només en un cop a l'any, jo em sumo al missatge dels forners en què si voleu menjar dolços, sisplau, aneu amb un forn de pa, un forn, una pastisseria, a comprar dolços de qualitat, perquè ja no estem parlant de dolços saludables o no saludables, no estem parlant de la paraula saludable, estem parlant de qualitat, d'ingredients de qualitat, de que el que mengem doncs té uns ingredients, no?, molt semblants a com ho podríem fer nosaltres a casa, i per tant la forma en la que digerim aquest menjar serà molt millor que qualsevol producte industrialitzat. Per tant, si ho reivindiquem per ara, o sigui, compreu coques de Sant Joan a les vostres pastisseries de confiança, però a més, durant la resta d'any compreu també, si mengeu croissants, si mengeu magdalenes, si mengeu el que mengeu dolç...
1: El mateix pa, o no cal que sigui dolç,
2: el
1: no?
2: Pa, exacte, el pa, exacte. O el pa, aneu a la vostra, al vostre forn o a la vostra pastisseria de confiança, perquè de veritat que no estem parlant de saludable a nivell de si té més sucre o té menys sucre, sinó a nivell de com el nostre cos digereix aquests processats, no? Perquè al final no deixen de ser processats, però amb uns ingredients amb molta més qualitat. Així que jo em sumo a la reivindicació dels forners.
1: A la reivindicació dels forners i a la de les tradicions, de mantenir les nostres. Per tant, ara sí. Ja posats el focus amb la festa de Sant Joan, que la gaudeixes moltíssim.
2: Gràcies, igualment. Gaudiu molt, molt, molt d'aquesta nit i mengeu coca de Recapte, coca de Sant Joan i el que us vingui de gust. I doncs creeu aquesta tradició, no només que la continueu, sinó que també la creeu per a quan, si teniu sobretot nens i nenes, no?, perquè tingui continuïtat.
1: Ja fer-la a la coca ja és una altra cosa. Recuperaríem aquella idea que vam, no?, de la que vam parlar fa dies, que la cuina desapareixerà de les cases.
2: Sí, però la coca, però la cuina diària, la coca aneu la comprar al vostre forn de confiança, que també, vull dir, que no la fareu igual, ja us
1: segur
2: ho dic ara.
1: Que no. Naila, una abraçada enorme. Escolta, et seguim a través d'Instagram, @my_nutritionist, i a la mesa impressiones, que el podem comprar, el podem tenir, el podem fullejar, jo ja tinc el meu exemple,
2: sí.
1: I el podem comprar a diverses llibreries, però si no també, recorda'ns el, com es diu la web.
2: L'editorial es diu Dashbook, però també es pot comprar Dashbook, sí, però també es pot comprar a l'FNAC online, a la Casa del Libro, a Amazon, i a Lleida el podeu comprar a la Caselles també.
1: D'acord, una abraçada.
2: A la llibreria Caselles. Una abraçada, adeu-siau.
1: Adeu. Continguts en xarxa.

bruscament del seu punt de suport, restant un moment a l'aire. En un cos elàstic vol dir ser llançat a l'aire després de topar terra o sobre una superfície. Aquesta pilota no bota. Figuradament és experimentar una commoció violenta de l'esperit. Ja va botrejar quan van retreure-li allò. Botar com un llagost és botar fent grans salts. Botar com un pinyol d'oliva, en canvi, és sortir disparat. Botar foc és encendre, calar foc. Botar més que Galima és botar molt. Per cert, qui és o era en Galima? Expliquen que Galima era capaç de botar 5 socs d'un bot al revés i que va fer-se en un bot la séquia reial del Xúquer, uns que d'un bot net, d'altres que ajudat amb una bala de palla. I si aquest bot va ser excepcional, el que expliquen de Sallent va donar nom al lloc on va executar el seu prodigi, el salt de Galima. Botar pels marges és voltar la situació, no anar al gra, i fer-ho justament pels marges. Botar totes les bardisses, en canvi, és anar superant tots els obstacles. Botar-li el cor a algú és estar extremadament alegre ballant el cor. Quan va saber que havia provat, va botar-li el cor. Qui no pot botar més d'un graó, que no en boti dos. Significa que no ha de fer-se més del que es pot. Fer-se botre és no voler saber-ne res. Jo em faig botre d'ell i de tu. I vosaltres, boteu totes les bardisses, és a dir, supereu totes les dificultats? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Meologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: La primera onada de calor de l'any deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema d'enguany. Són declaracions a la xarxa.
3: El pic de calor ha començat abans i això també fa que, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
4: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
5: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
1: Detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
4: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
1: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1 miler.
4: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència encara treballen per extraure gent de sota la runa.
1: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray.
4: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical la representa el Teatre

0: Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
1: Als esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet, ha dit adeu al títol de la Lliga CB amb una derrota contra el València.
2: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc i aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua amb títol de l'hoquei Lliga i el Barça de futbol sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
1: Cop d'ull al temps i amb aquestes temperatures que estem patint encara, Luis Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca de Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37-38-39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols, alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. La xifra es correspon als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En aquest mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
6: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
5: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
1: Mentrestant, a la comarca del Moianès, els bombers continuen treballant per extingir l'incendi declarat a Sant Quirze Safaja i que ja ha cremat 16 hectàrees de bosc. Un foc que podria haver estat provocat per un element pirotècnic o per una cigarreta mal apagada, segons les primeres hipòtesis. Ona Codinenca, Jordi Givert.
7: Fins a 8 dotacions de bombers continuen treballant en aquest incendi, que està estabilitzat però encara no està sota control. La geografia, dominada per cingleres, dificulta els treballs per acabar d'actuar amb bosses de foc que hi ha dins d'un perímetre que, això sí, ja no avança. De fet, els bombers s'ajuden de drons per analitzar l'evolució del foc i continuen, a més, remullant i revisant els punts calents. A les zones on el foc ja no crema, es treballa amb eines mecàniques per reduir el risc de revifalles de foc. Mentrestant, els agents rurals treballen amb la hipòtesi, encara sense confirmar, que el foc podria haver estat provocat per un element pirotècnic o bé per una cigarreta mal apagada a tocar d'una estació d'autobús del municipi.
1: I és que les altes temperatures afavoreixen la proliferació d'incendis. De fet, ja està activat el dispositiu de prevenció de focs a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància, desplegades de manera estratègica, estratègica pel Parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu al territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o de qualsevol indici de foc. Anna Ruiz, bon dia.
8: Hola, Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil des del qual avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
9: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud, a vegades, d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
8: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
1: Prevenció de cara als incendis, però també de cara a futures sequeres. La Diputació de Barcelona ampliarà una vuitantena de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això ho fa un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellué, bon dia.
10: Bon dia. El pla permetrà a aquesta vuitantena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
11: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
10: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
1: Encara més mesures en aquest sentit. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit. Ho fa després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental.
0: Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país basades en noves infraestructures com les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, caldria repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit a la xarxa.
12: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància.
4: Notícies en xarxa.
1: Al Baix Llobregat, els Mossos d'Esquadra han detingut 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
13: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
1: Encara en crònica social, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
14: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sots caps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
15: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
1: I detingut un home a Alcanar, al Montsià, per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i pornografia infantil.
14: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones, menors d'edat, d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un dels titulars de la jornada. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
17: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per cap i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
16: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
18: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
16: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
1: És un quart de tres. En capítol internacional, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat registrats a Veneçuela deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
14: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons de 200 milions de dòlars amb recursos dipositats als Fons Monetari Internacional per construir hospitals, escoles i habitatges.
19: Las cifras que tenemos ya registradas es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
14: Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota de la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció d'Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana en els terratrèmols. El conseller ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, lluny de l'epicentre d'aquests terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però,
0: sí que hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Anesne Solabarrieta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
0: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
18: Hi ha una comunitat important de catalans a Venezuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments doncs, de patiment i d'angoixa.
1: Una incertesa i una angoixa a la qual feia referència el president i que està ben present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza l'ajuda humanitària.
0: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes del terratrèmol. Els residents del país llatinoamericà a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Venezuela.
4: Notícies en xarxa.
1: El Congrés ha començat avui el debat de la proposició de llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i compta amb un ampli suport i l'única oposició de Vox.
0: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
20: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no necesitamos ser convertidos. No necesitamos ser corregidos. No necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
0: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat i quan s'utilitza també la violència, la intimidació o l'engany.
1: En política, després del discurs d'ahir de Pedro Sánchez i de la resposta dura dels grups al Congrés, qui continua demanant més explicacions al president del govern és Esquerra Republicana.
0: Els republicans asseguren que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total a la Moncloa. El diputat Francesc Marc Álvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
21: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. I, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
0: El diputat d'Esquerra a Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març del 2027.
1: La Paeria de Lleida i la Generalitat han acordat aprovar definitivament els projectes de reparcel·lació i urbanització del polígon de Torreblanca per al primer trimestre de l'any vinent. Es tracta d'un pas clau en el desenvolupament del pla director urbanístic en el nou pol econòmic de la ciutat. Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
22: Ambdues institucions han adquirit el compromís d'accelerar la posada en marxa del nou polígon en el marc de la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament de Lleida, que s'ha reunit aquest dijous a la Paeria, en una trobada encapçalada pel PA en cap Fèlix Larrosa i el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Els diversos actors de la reunió han situat l'impuls definitiu del polígon industrial de Torreblanca i Quatre Pilans com el principal projecte estratègic per l'economia lleidatana, juntament amb la construcció del nou recinte firal. Tot i que és un tema encallat des de fa anys, Paeria i Generalitat han afirmat que estan posant tots els esforços per resoldre'l definitivament, tal com ha explicat Albert Dalmau.
23: Jo els he dit que amb Torreblanca estem volant. I ho dic amb aquesta contundència. O sigui, amb Torreblanca, l'aliança que hi ha entre l'Ajuntament, entre la Paeria, l'Incasol i la Direcció General d'Urbanisme fa que estiguem volant. Més ràpid del que anem és impossible anar-hi, perquè estem anant en estricte compliment dels terminis.
22: L'altre tema central de la reunió ha estat el finançament de la construcció de la nova Fira de Lleida, que comportarà un cost d'entre uns 80 i 100 milions d'euros.
1: I és moment per a la cultura. Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i d'un cor de 3 actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins del Festival Grec. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. Al retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sibyl Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
2: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
24: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que assegura que no tindrien sentit a cap altre musical.
1: Gràcies, David. I avui en Plana Cultural també ens fixem en els Ateneus, que mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català. Així tot els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de Plataforma per la Llengua, fet a una quinzena d'Ateneus de Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Segons l'estudi d'ús i presència del català als Ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
5: És una lluita. Les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció... però estem treballant i mirarem doncs, d'anar polint aquestes coses.
3: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels Ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
6: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. El que es tracta és d'aconseguir que facin tacadoli, que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
3: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 Ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 ateneus que estan federats.
1: I arriben els esports. Avui amb la presència de Toni Castro a l'estudi. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
7: Bon dia, Marta. Amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València per 84-108. Els valencians es van imposar en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit amb 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Pantera amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de l'entrenador Xavi Pascual i també de Toranski, La Provítola i Billy Hernán Gómez, que segueixen i marxen del Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat superior.
25: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
7: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hanga al club badaloní. L'aler hongarès tanca un cicle de 2 temporades de la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i una 8,2 assistències a la Lliga Endesa. I l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu de la gironina, Pere Puig, valora aquest fitxatge de Caral Casas.
26: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat a Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
7: L'Iguada Rigat ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. L'equip de la noia, que feia 29 anys que no aixecava el trofeu, va guanyar el títol als penals a la pista del Liceo. Aquesta tarda, l'Igualada celebrarà aquesta Hockey Lliga amb una rua que arrencarà a les 7 a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I també aquesta tarda, el Barça de Futbol Sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a 2:15 a la pista del Pozo de Múrcia, que dimarts es va imposar els blaugrana per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt de l'eliminatòria. Tot i això, Marta, els catalans dominen la sèrie per 2-1.
1: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
11: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
12: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
13: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant, que diu així. Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades, com més busques, menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa. I amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reemprendre el que estaves fent, tot flueix millor i, qui sap, potser t'apareix una marieta.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: La primera onada de calor de l'estiu deixa 43 morts a Catalunya, segons estimacions del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany. Són declaracions a la xarxa.
3: El pic de calor ha començat abans i això també fa que, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
4: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop, reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
5: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
1: Detinguts, 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
4: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
1: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels 2 terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1 miler.
4: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just ara els serveis d'emergència treballen per extreure gent de sota la runa.
1: En cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray.
4: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
1: Els esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb una derrota contra el València.
6: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. I aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua el títol de l'Hockey Lliga i el Barça a Futbol Sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
1: I fem un cop d'ull al temps davant les altes temperatures que encara s'estan registrant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la vall del Fluvià en general i cap a la comarca de Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i per tant compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols. Alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. La xifra es correspon als registres des de diumenge i fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. i ho ha explicat a la xarxa.
3: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne, que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
8: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, en B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
1: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Ja està activat el dispositiu de prevenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o qualsevol indici de foc. Els ha visitat avui l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
9: Hola, Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil des del qual avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
10: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
9: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
1: També estan ja activats els agents rurals, que han incorporat 20 vehicles nous per a les unitats especialitzades de drons, canina i atestats. El COR renova d'aquesta manera el gruix de la flota en el marc del pla estratègic fins al 2030, que ha de permetre doblar el nombre d'efectius humans en aquests 4 anys. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino.
11: El cos d'agents rurals duplicarà la seva plantilla d'aquí l'any 2030. Passarà de 650 efectius actuals a 1.300. És el gran titular que ha deixat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, des de Santa Perpètua de Mogoda, en la presentació dels nous recursos per la campanya forestal de l'Infocat.
12: Objectiu ambiciós, només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència un eix molt important que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques i incrementant les capacitats de la nostra operativa. Aquests 20 vehicles també estaran destinats, una part important, a el que són les unitats de treball dels equips de dron i, per altra banda, doncs, també per tot el que fa referència al conjunt de tasques vinculades amb els atestats.
11: A banda del creixement de personal, el departament també injecta múscul a la flota sobre rodes. Avui s'han presentat 20 vehicles especials que formen part d'una licitació més ampliada de 245 nous vehicles. L'objectiu final és assolir una flota total de 395 unitats sobre el terreny, renovant els models més antics.
1: I tenim encara més actualitat vinculada a la calor. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Sant Feliu.
13: A Badalona, les entitats impulsores de la Declaració de Badalona insten a l'Ajuntament a garantir l'accés als equipaments municipals i espais públics d'ombra durant els mesos de més calor. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir riscos per a la salut, com els cops de calor. A la ciutat n'hi ha 14, però bona part d'ells van tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. Per aquest motiu, des de Declaració Badalona han presentat diverses propostes per assegurar una gestió efectiva als refugis climàtics. Entre aquestes destaquen garantir el servei durant el mes d'agost i ampliar els punts de refugi amb acords amb altres administracions. Des de l'Ajuntament, però, encara no han donat resposta a les entitats.
14: Sant Feliu de Llobregat compta aquest estiu amb una xarxa de microrefugis climàtics formada per comerços, farmàcies i serveis de proximitat que ofereixen espais de confort tèrmic per protegir la ciutadania durant els episodis de calor intensa. Aquests establiments, dins del seu horari habitual, proporcionen un espai climatitzat posant a disposició del veïnat aigua potable, seients per al descans o materials de lectura i espera. Amb aquesta iniciativa, impulsada per l'àrea metropolitana de Barcelona, es reforça la xarxa local de refugis climàtics municipals.
1: I una altra preocupació davant del canvi climàtic són les sequeres, cada cop més freqüents i extenses. Doncs bé, la Diputació de Barcelona ampliarà una vuitantena de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això un cop validat el pla pilot que s'ha fet aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. El pla permetrà a aquesta vuitantena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
16: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de la vida futura, però també que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
15: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
2: Notícies en xarxa.
1: El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç, que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
18: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per cap i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
17: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
19: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
17: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
1: És un altre dels titulars del dia. Al Baix Llobregat, els Mossos han detingut 4 falsos dentistes i el propietari d'un seguit de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
20: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
1: Encara ara, en clau de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
4: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant d'aquest enfrontament es va produir el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscaps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
0: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
1: I detingut un home al Canal Montsià per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i per pornografia infantil.
4: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones menors d'edat d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Entrem en el capítol internacional. Avui, molt focalitzat a Veneçuela, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat que s'han registrat les últimes hores deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
4: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons amb 200 milions de dòlars amb recursos dipositats al Fons Monetari Internacional per construir hospitals, escoles y habitatges.
21: Las cifras que tenemos ya registradas es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
4: Així, tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana, però sí que ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, i això està lluny de l'epicentre dels terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Esne Solabarrienta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
4: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
19: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
1: Una incertesa i una angoixa que està present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza una ajuda humanitària.
4: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes. Els residents del país, Llatinoamèrica, a la capital catalana, diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Llum verda del Congrés a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport, això sí, amb el vot en contra de Vox.
4: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
22: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos. No necesitamos ser corregidos. No necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
4: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
1: Mollerussa posa en marxa una plataforma pionera a la demarcació de Lleida per gestionar i preservar la memòria dels difunts al cementiri. Es tracta d'un nou servei que a través d'un codi QR permet a les famílies afegir vídeos, fotos o cançons vinculades als difunts. A més, els visitants poden veure on estan enterrats. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
5: Mollerussa es converteix així en el primer municipi de la demarcació que a través d'una mateixa aplicació pot localitzar els sepulcres, gestionar el cementiri i crear memorials personalitzats i a l'ús públic i el privat. En parla primer en Marc Castanyer, que és l'informàtic de l'empresa promotora, que s'anomena igual que l'aplicació, Inmemorial, i després en Xavier Navau, el gerent d'aquesta.
6: Sí, el que hi ha bàsicament és la dada d'inhumació de la persona que descansa. Hi ha el sector on es troba i el nicho on es troba la persona, a tret del nom i el cognom del difunt.
7: Més enllà d'això, també qui ho desitges podria tenir còdecs QR personalitzats per ubicar els llocs on la gent descansa i allí poder ficar fotografies, vídeos...
5: Ara es tracta d'una prova pilot i l'aplicació també ofereix informació relacionada en serveis funeraris com floristeries.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. 9 detinguts a Sitges acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros.
4: Es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments de turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions, van accedir al domicili del líder de la banda, a Sitges, on també hi havia la resta de detinguts.
1: Tallades per obres a les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre.
4: El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macro Pou de la Sagrera. Per cobrir el tram afectat s'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. En una segona fase, entre el 31 d'agost i el 6 de setembre, aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació de Bon Pastor.
1: I Salut començarà a vacunar de la grip i la Covid el 21 de setembre a residències majors de 80 anys, embarassades i infants.
4: El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups.
1: Arriba a la cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors a l'escenari, l'obra musical la representa al Teatre Romea a partir de dimarts vinent i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sibyl Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
24: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes i a la meva llista hi tenia El retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com me'n vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys. I a tothom que la coneix l'ha impactat.
23: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
1: I el Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, mostra per primera vegada una col·lecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
25: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos. Són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
26: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena? Perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o si no són iguals o molt similars.
25: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
1: I arriben els esports. que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
3: Bon dia, Marta. Amb una derrota la tercera consecutiva contra el València per 84-108, el Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana i també de Satoranski, la Provítola, Billy Hernán Gómez, que no segueixen el Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat molt superior.
8: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats. Cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
3: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hang al club badaloní. L'Ale hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i 1,8 assistències a la Lliga Endesa. I encara en bàsquet, l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu Pere Puig valora el fitxatge de Caral Casas.
9: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat a Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
3: El Barça de futbol sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Juga 8:15 a la pista del Pozo de Múrcia. L'entrenador Javi Rodríguez admet que l'equip té ganes de refer-se amb una victòria i apunta la clau per guanyar avui.
10: Tenemos ganas de quitar nuestra espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas. Lo veo bien.
11: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
3: I també aquesta tarda, Marta, l'Igualada Rigat celebrarà el títol de l'Hockey Lliga amb una rua pels carrers de la ciutat, una rua que arrencarà a les 7 a les Comes i arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre.
1: Merescudíssima celebració per a l'Igualada. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i són ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
12: La xarxa de comunicació local. Gràcies.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posat les Piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra. En el dia d'avui us acompanyem en Josep Casasnovas i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs bé, després de la revetlla i la diada de Sant Joan, que esperem que ningú prengués mal i que tothom doncs, avui estigui doncs, o bé gaudint de dies de vacances o treballant o bé, doncs, fent aquelles coses que heu de fer en el dia a dia, però sobretot escoltant Ràdio Mollet, dir-vos que, per començar, us oferirem, com és habitual, el tastet informatiu que ens aproparà el nostre company, en Joel Gascón. Després tindrem l'entrevista d'actualitat i avui hem convidat, de tant en tant, parlem de la Biblioteca de Can Mulà, cada 15 dies en l'espai del Va de Lletra, però avui, com us dèiem, de tant en tant també ens agrada que ens visiti el director de la biblioteca i que ens faci 5 cèntims de l'actualitat en aquest equipament.

de la nostra ciutat, més enllà del fons bibliogràfic. Després, avui ens estrenarem. Avui tindrem allò un espai que serà conduït per un jove de la nostra ciutat, en Ferran Alfaro, i que justament el que ens proposarà el Ferran durant aquesta temporada d'estiu al Posat les Piles és parlar de la música que sentirem a la nostra ciutat en les properes jornades. Així que avui estrenarem aquesta secció de música a l'estiu a Mollet del Vallès i concretament avui ens acompanyarà en Gerard Tornet, que actuarà el pròxim dia 4 de juliol al Parc de Can Molà a la Festa de l'Orgull. Després tindrem l'agenda de tota la setmana i també a l'espai del Va de Lletra, avui compartit amb el llibreter Carles Penya, propietari de la llibreria L'Illa. Tot això en aquesta jornada que comença ja.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Hola, bon dia.
0: Què comentem per començar avui?
1: Doncs comentem que l'Ajuntament de Mollet ha rebut un reconeixement d'àmbit estatal per les seves polítiques de protecció animal. Ho ha fet i rebut, en aquest cas, la policia municipal, que ha estat distingida amb la placa de mèrit a la protecció animal a les categories d'iniciatives i bones pràctiques durant la gala dels 700 guardons als serveis policials per la protecció animal celebrats el passat divendres a Madrid. Un premi doncs, que la organitzen des del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 i que posa en valor les actuacions impulsades per l'Ajuntament per fomentar el benestar animal, la tinença responsable i la convivència ciutadana. En aquest sentit, la regidora de Benestar Animal, Encarna Ortiz, ha dit que aquest reconeixement és també un premi a la implicació de la ciutadania en la construcció d'una ciutat més respectuosa amb tots els animals.
2: Doncs la veritat és que és una gran satisfacció rebre aquest reconeixement estatal. Divendres hi vam ser a Madrid per rebre aquest reconeixement. És un guardó, doncs la veritat és que un premi col·lectiu, no? Jo crec que a tota la ciutadania de Mollet també, perquè en els darrers anys la veritat és que s'ha fet una gran feina, un compromís de govern, però també un compromís de la ciutadania, de moltes entitats i de molts professionals. En aquest cas, doncs, reconeixen, no?, la tasca municipal de la policia de la nostra ciutat, doncs en matèria de protecció i benestar animal.
1: Entre les iniciatives que el jurat ha valorat, doncs, la nova ordenança municipal de tinença responsable, adaptada també a la legislació vigent, campanyes de sensibilització entre policia i agents cívics, la futura unitat canina de la policia local o les millores de les àrees d'esbarjo per a gossos i la gestió de les colònies de gats del municipi.
0: Molt bé, doncs un nou reconeixement. Mollet del Vallès en té en diferents àmbits, ara en aquest de protecció animal. Alguna cosa més que destacar?
1: Doncs comentem que l'Ajuntament de Mollet presentarà una sol·licitud al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per obtenir l'autorització necessària per habilitar una nova estança a l'Escola Bressol Municipal La Xarranca, una mesura que té com a finalitat augmentar el nombre de places disponibles per a infants DIU de cara al pròxim curs escolar, i és que m'agrada el descens progressiu de la natalitat. La demanda de places per a IU durant el període de prescripció ha estat superior a la d'anys anteriors i, de fet, és una mesura que arriba doncs, perquè en aquest procés de prescripció per al curs vinent s'han quedat 74 nens i nenes d'IU en llista d'espera. Des del consistori s'ha demanat paciència a les famílies i es confia que en un termini aproximat de dues setmanes es pugui rebre el vistiplau de la Generalitat per ampliar l'oferta de places i donar resposta a la demanda existent, o si més no, doncs ajudar que el màxim nombre de persones en llista d'espera doncs puguin portar el seu fill o filla a una escola pública. Recordem que obrir una estança DIU significa doncs 13 persones menys que estarien en llista d'espera.
0: Espera, doncs a veure si la Generalitat dona aquest vistiplau. I em sembla que volem comentar alguna cosa relacionada amb Sant Joan, oi?
1: Sí, un fet inusual que potser molta gent encara no ho sap, o si més no, si van ser allà, algú els hi diria, o si més no, fins al dia següent també doncs va quedar tot una miqueta que no saben el per què no es va poder encendre la foguera de Sant Joan la passat nit de dimarts. I és que, segons ha informat el regidor d'Espai Públic de l'Ajuntament, Ferran Segarra, la decisió es va prendre després que els agents rurals comuniquessin a les 8:20, per tant poc abans d'encendre-la, que la foguera no podia ser autoritzada per encendre perquè estava construïda amb palets. Un avís que va arribar amb molt poc marge de temps abans de l'inici previst de l'activitat, fet que va impedir doncs, trobar una alternativa, diuen, viable per mantenir la foguera. Des del consistori asseguren que la situació va generar sorpreses, ja que, segons expliquen, en anys anteriors la foguera s'havia organitzat de la mateixa manera, sense que s'hagués produït cap incidència, i en aquest sentit també el consistori vol aclarir per què es va impedir l'encesa de la foguera quan, segons informen altres municipis catalans, entre d'altres Martorelles, doncs van celebrar les fogueres de Sant Joan utilitzant també estructures fetes amb palets.
0: Doncs sí, estarà bé, no?, de saber-ne, perquè també ens han generat allò sorpresa a nosaltres allò de dir, escolta'm, però què ha passat, no? Bé, en tot cas, tot el seguici, la rebuda es va poder fer i tot la gent sí. va poder gaudir, però malauradament...
1: I ens va empatar-se amb el parc de Calestrada, però clar, amb aquesta foguera doncs, que no estava encesa, els diapes sí que van fer algun espectacle de foc, però hi faltava doncs, la gran flama.
0: Doncs sí, allò per destruir les males... allò, els mals esperits. Molt bé, Joel, doncs ho deixem ara aquí. Tindrem allò més informació després a la una, a l'informatiu Mollet al dia. Gràcies.
1: Que vagi bé.
0: Ara anem a saber la previsió meteorològica per aquesta jornada. Diuen que s'ha acabat la onada de calor, però no sabem si encara creiem allò en temperatures elevades en aquesta jornada. Ens n'informa en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
3: Bon dia, una altra jornada de molta calor. De fet, avui el màxim de temperatura es donarà per una banda a l'Empordà, a l'interior empordanès, sobretot també a la Baixa Garrotxa, així com al Pla de Lleida, en molts casos entre 37 i 40 graus de màxima. Per tant, no baixa gaire la temperatura respecte a ahir. I el que podem dir és que serà un dia de pocs núvols, amb alguns de baixos aquest matí cap a l'Ebre, i aquesta tarda entre Lleida i Tarragona arribaran alguns núvols amb 4 gotes. Sobretot el que portaran aquestes petites tempestes que vindran seran ventades destacables i sobtades. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Us hem dit, i aquelles persones que sou seguidors del Posat les Piles, sabeu que més enllà de l'Espai del Ball de Lletra, que està participat per la Biblioteca de Can Molà Jordi Soler Tura i també per la llibreria Lilla, doncs, més enllà d'això, ens agrada que el director de la biblioteca, que sempre diem que és un equipament fantàstic que tenim a la ciutat,
1: gràcies.
0: Doncs ens visiti. És el Héctor Calvet. Molt bon dia, Héctor.
1: Molt
0: com
1: bon
0: estem?
1: Dia, Emma. Fantàstic.
0: Sí? Sí? Fantàstic?
1: Sí, la veritat és que sí. Aquesta setmana ha estat més relaxada, no?, amb el tema de Sant Joan, o sigui que ja anem tancant algunes coses del curs, per tant, ja és com la feina feta en bona part de l'any, no?, del curs, que s'assembla una mica al curs escolar, no?, per nosaltres comença a setembre, doncs fins al juny-juliol, no?
0: Doncs, parlant del curs, una de les coses que estàvem comentant ara és com havia funcionat el tema de les aules d'estudi, que comentaves això, no?, que previ a la selectivitat sí que s'ha notat,
1: sí,
0: i
1: recordem
0: i
1: que la biblioteca té dos períodes de sala d'estudi, un que es fa al desembre-gener i l'altre al maig-juny, no?, i aquest sempre és el més, no?, més visitat, no?, el més fet servir, també el més, amb més influència, per què? Perquè hi ha selectivitat, òbviament al desembre-gener això no passa, i ara es nota moltíssim la influència de gent jove que ve de batxillerat, doncs, per estudiar per selectivitat. Llavors, els 15 dies abans, allò de selectivitat, són dies molt, molt moguts a la biblioteca, no?, perquè, bueno, ve molta gent, sabem que l'espai és reduït, a vegades, no?, limitat, i llavors, no, bueno, sí, s'intenta oferir tot el que es pot dintre la biblioteca, però, clar, també tenim la sala infantil, tenim la sala la part de lectors, per tant, és fer l'equilibri aquest una mica entre tots, no?, però és veritat que tenim aquests 15 dies moguts, no?
0: Un públic jove que ha passat la selectivitat no torna,
1: sí, bueno,
0: o sí?
1: És així, el públic estudiantil en general és així. Estudiantil aquí pot entrar tothom, des d'oposicions, estudiants dels Mossos d'Esquadra, universitaris, i llavors és veritat que nosaltres fem un servei d'ús molt puntual, normalment quan fa falta pel tema exàmens, no? Després potser no són tan usuaris de biblioteca a biblioteca, vull dir, no són d'aquells que els veus de tant sempre o de tant en tant, són més puntuals i per necessitat, no? També està bé, però és veritat que nosaltres, home, ens agraden els usuaris aquells que són d'ús de biblioteca a biblioteca, doncs més, no? Perquè és veritat que fa un ús com més constant de tots els serveis bibliotecaris, no? Però bueno, aquests és allò, la biblioteca fa que pot per oferir serveis per tothom, no?
0: Fent anàlisi del curs escolar que vindria a ser, no?, el curs també, nosaltres a nivell radiofònic també fem un curs molt similar, és a dir, arrenca la programació al setembre fins al mes de juny i ara, doncs, tenim programació d'estiu. Vosaltres, com a equipament cultural, quin anàlisi feu d'aquests 9 mesos, no?
1: Bé, ha estat un any interessant. És veritat que segurament, bueno, la biblioteca a nivell intern encara ha de resoldre algunes coses, per exemple, a nivell de personal, sabem que ens falta, bueno, estem pendents d'algunes coses administratives, ho sento, del tema d'oposicions, llavors a partir de setembre, bueno, ja al juliol, però a partir de setembre esperem començar al 100%, cosa que és un tema que no ha passat en un temps, no? I per tant fem cursos molt, bueno, intentem fer uns cursos que arribar a tot el que podem fer, mantenir tots els serveis, però és veritat que a vegades hi ha llocs que no arribem, no? Ens volem incorporar nous serveis, nous projectes, mirar-nos altres temes com llegir el riu, per exemple, i això fins ara no s'ha pogut perquè, bueno, estàvem més justets de personal, no?, per temes administratius, coses passen, no? I ara, que s'ha de ser un curs, bueno, aquests que diem una mica de fer una mica de serveis bàsics a vegades, no? Intentem mantenir projectes com per exemple de l'Hort de la Biblioteca, no?, que ara, per exemple, a l'octubre-novembre tindrem la segona temporada del Préstec de Llavors, mantenim el Biblioteca Sense Fronteres amb la Generalitat de Catalunya, el Bibliolab, però és veritat que ens agradaria anar una mica més enllà, no?
0: Ara parlarem allò de futur o de recuperar programes que s'han deixat de fer per aquesta manca de personal, però parlant de la situació de les biblioteques, sí. Jo l'altre dia, allò via telefònica parlava amb l'Héctor, perquè aquelles persones que siguin usuàries, no?, de biblioteques, sobretot a Barcelona, no sé si altres municipis també s'estan notant, hi ha biblioteques tancades, no?, hi ha molts cartells, i vosaltres, de fet, dieu, nosaltres no tanquem, però donem suport en aquesta reivindicació.
1: No?
0: Què és el que està passant?
1: A veure, en principi això parteix per una part, per una negociació de l'Ajuntament de Barcelona, i a Barcelona les biblioteques formen part del consorci, llavors són 100% municipals, llavors tot el personal és municipal i estan fent un canvi de conveni del personal bibliotecari que no estan d'acord amb les condicions noves, no? Per una altra banda, sí que és veritat que a la resta de la xarxa i a la resta de Catalunya les biblioteques a vegades funcionen una mica diferent. En el nostre cas de la província, aquí hi ha dues administracions que són responsables, tant l'Ajuntament concret de cada lloc i la Diputació. I llavors hi ha unes, sobretot el tema de Diputació, hi ha una sèrie de reivindicacions de fa anys, per exemple, el tema de conciliació laboral, que, bueno, pues que no, ara mateix no s'està treballant, no? Quan tens personal que potser surt de casa i està 13-14 hores fora perquè ha d'obrir serveis matí i tarda i veus que, bueno, que no es fan cap mesures de conciliació, doncs això, doncs, veus que la cosa es va enquistant, no? I les reclamacions que es fan del personal per tenir un horari a vegades més lògic, en un horari de treball, doncs no arribaran enlloc, i és part del malestar que hi ha a la professió, no? Uh-huh. D'aquesta idea una mica de que sabem que nosaltres som bibliotecaris, sabem que molta part de l'horari és de tarda, vull dir, no hi ha problema, però després hi ha una altra sèrie de situacions que potser sí que s'hauria de treballar, no? Aquesta idea una mica de que la biblioteca ha d'obrir moltes hores, però a vegades s'acosta de redistribuir les hores de la jornada una mica d'aquella forma per cobrir molts serveis, no?
0: Clar, i a més perquè les biblioteques heu esdevingut equipaments que sou generadors de cultura, no?
1: Clar,
0: és a dir, d'activitats, no?
1: Efectivament, les biblioteques cada vegada són més coses, el personal cada vegada té més perfils diferents, o hauria de tenir més perfils diferents, però això no va canviant, no? Per exemple, clar, som servei cultural, només, clar, ja ha anat més enllà del servei de préstec, de la informació, i a més ara ja és serveis culturals amb activitats, amb clubs de lectura, que moltes vegades porta l'equip, vull dir que en altres depèn de la biblioteca, però moltes vegades porta el mateix equip. Això implica coses molt tontes, però que semblen tontes, però són importants, que, per exemple, la gent faci hora a casa, fa feina, vull dir que a sobre de la feina de la biblioteca fa fora. Després, clar, tota la dinamització cultural, tot el tema d'esquerra digital, cada vegada l'espai social de la biblioteca, moltes vegades és un espai quasi d'emergència per molta gent, no? Que no, hi ha una gent que no viu, potser hi ha alguns que viuen al carrer, a Barcelona, per exemple, aquesta situació és molt palpable, però tens gent d'aquesta que va passant per les ciutats, pels municipis, i la biblioteca moltes vegades és l'únic servei que tenen a l'abast perquè és el servei obert, no? Vull dir, realment, cada vegada ens demanen més com a personal i el servei com a equipament.
0: Ara, de fet.
1: Però és veritat que hi ha...
0: Sí,
1: també una reclamació que també es fan, a vegades tenir altres perfils, no? No anar més enllà del bibliotecari o el tècnic auxiliar, i també tenir algun educador social, alguna persona formada en noves tecnologies per fer cursets, per lluitar contra l'esquerda digital. Per tant, hi ha moltes demandes que, bueno, s'han d'estar treballant, i en alguns moments ha arribat a aquest punt, no?, que la gent ha decidit de convocar vagues, no?, un sindicat, concretament.
0: De fet, Héctor, en això que comentàveu, no?, del tema de donar també servei, no?, a la comunitat, vosaltres també us impliqueu molt amb dates assenyalades. Ara, per exemple, jo que tafanejava per xarxes, esteu celebrant aquest mes de juny, sí, no?, el mes de l'orgull.
1: Sí, la biblioteca, no?, sempre ha estat bastant... Bueno, tenim una tècnica, no?, a la biblioteca, que treballa molt aquest tema, i sempre intentem estar presents dins de les nostres possibilitats, i llavors fem, bueno, diferents coses, no? Per exemple, qui vagi a la biblioteca Mulà veurà una col·lecció relacionada amb el col·lectiu LGTBI bastant important, no? A més, tant de ficció com no ficció. Després intentem fer sempre alguna exposició documental, alguna activitat per dates com aquestes. Vull dir que realment la biblioteca sempre és, no?, és oberta i diversa, no?, que diem a la biblioteca, i intentem sempre estar al costat, no?, d'aquests col·lectius, perquè diem aquesta part social de la biblioteca no es pot perdre, inclús una part política, no? I allò realment de lluitar per drets, no?
0: Nosaltres que hem vist que teniu una exposició, no?, de fons documental que teniu a la biblioteca, teniu l'aparador cultural, mm-hmm, també, sí, i també a l'estenador de cartes. Què és això de l'estenador de cartes que convideu a la gent?
1: Sí, aquí demanem a la gent que ens faci com una mica de... que ens aporti una carta, no?, alguna experiència personal, algun comentari per penjar a la biblioteca, no?, perquè per donar aquesta veu, una petita forma de donar veu a la gent que vol aportar alguna cosa, no?, dies com aquests. Sí, l'estenador és una eina que tant la fem servir perquè és una forma de relacionar-te amb l'usuari, no?, d'implicar-lo una mica directament amb les activitats, no?
0: Segurament que ara esteu fent tancament de curs, allò que comentàvem, no?, balanç, decomanat als programes, també amb aquesta mirada de dir, escolta'm, a partir de mitjans de juliol i ja a partir del setembre estarem ja tots integrats, i no sé si esteu planificant això, no?, programes, projectes, sí, de futur, allò de dir, tenim intenció de recuperar o d'implementar?
1: Efectivament, no? Vull dir, dèiem mantenir els que ja estem en marxa, no?, que tenim molta en col·laboració amb Diputació Generalitat, com Biblioteca de Fronteres, l'Horta de Biblioteca, però també ens agradaria començar a mirar altres coses, no? Per exemple, ens agradaria molt potenciar l'oferta de clubs de lectura de la biblioteca, i tenim 5, però clar, fa anys que no ho fem el d'infantil i juvenil, per exemple, per tant, és un tipus de club de lectura que ens agradaria recuperar, o per exemple, i si ens dona la, no, la, si podem fer-ho, és augmentar un altre, crear un altre club de lectura per adults, per exemple, perquè la demanda és molta, no? Per tant, sí que ens agradaria acabar de complementar aquella i ampliar aquesta oferta d'activitats que per ara hem tingut allò en una forma un poc més controlada, no?, i començar a fer alguna cosa més, no?
0: Vull dir, perquè ara teniu 5, jo crec que 2 són de l'Escola Oficial d'Idiomes, no?, el francès i l'anglès.
1: Sí,
0: després hi ha un altre de salut salut mental hi dones,
1: el Mira de Lila, que és feminista.
0: Feminista.
1: Sí, que també tenia un punt de salut mental, sí. Però al principi ara ja és més aviat feminista. Feminista. I després tenim el clàssic de tota la vida, que és l'Entre Línies, que és un club de lectura aquests eclèctics, que hi ha una mica de tot, i un que es diu el Pla Nou, que és un club de lectura temàtic. Aquest el porto jo. ara faig una mica de promoció.
0: Molt bé, molt bé.
1: I llavors estem molt contents, la veritat, els nostres grups, però és veritat que hi ha molta demanda i les possibilitats ara que tenim són aquestes, però ens estaria bé poder oferir una altra línia, no?, per augmentar una mica, per poder donar resposta, no?, a aquesta gent que vol participar a la biblioteca, no?, en els clubs de lectura. És veritat que nosaltres tenim una forma de fer com molt... hi ha vegades que es fa com per inscripció, llavors hi ha com renovació cada 2 anys, però nosaltres valorem molt la gent que ha estat fidel al club de lectura i, per tant, en principi, si no s'esborren, continuen. I llavors això sí que limita una mica més les altes i per això estaria bé potser plantejar-se fer un altre club de lectura, no?, per acabar de complementar això.
0: És a dir, que d'una banda us plantegeu això, no sé si a banda de recuperar, no?, o fer créixer aquests clubs de lectura, teniu algun altre programa?
1: Hi ha un que ens agradaria recuperar, que és la col·laboració amb el Centre Educatiu Estilers d'aquí de Mollet, que tenim un programa molt xulo amb ell, un projecte molt xulo, que és actuar per la seva biblioteca, no?, treballar amb la seva biblioteca, sé que estan treballant molt per mantenir-la, per actualitzar-la. Nosaltres vam fer unes ja fa massa, un any i mig llarg, com a molt, unes primeres actuacions per començar a fer una mica de selecció del fons i tal, i estem amb ells, tenim fons a la biblioteca preparat per portar i ens agradaria tornar a recuperar perquè pensem que pot ser una eina molt xula. I aquest servei i aquest projecte té aquesta gràcia, no?, que no és tan visible, però demostra com, fins a quins nivells, on nivells treballa la biblioteca, no?
0: Vull dir, de fet, estava pensant que hi ha diferents centres educatius que tenen el seu espai de biblioteca, no sé si us demanen assessorament o allò de dir, escolta'm, ens doneu un cop de mà, i de fet aquest any també s'ha inaugurat un espai bibliotecari, sí, a la Fundació Sanitària Mollet, sí. I no sé si també es van posar en contacte o no amb vosaltres.
1: No, en aquest cas no, però...
0: Però l'heu anat a tafanejar?
1: Encara no.
0: Encara a veure, no.
1: Una part d'aquest tema així una mica, no? Allò, encara
0: està
1: estem
0: pendent.
1: Cobrint l'equip, és allò que no pots fer aquestes sortides, no? I, per exemple, fa anys sí que havien fet bastantes actuacions a les escoles de Mollet, no?, de diferents escoles de Mollet, la Joana Balló, per exemple, Col·legis Nous, Sant Jordi, havien fet bastantes actuacions. Va arribar un moment que això potser no ens ho podíem permetre tant, sortir, no?, i deixar la segon taula lliure, i això és un dels temes que ens agradaria tornar a recuperar, no?, aquesta idea ja d'una feina a vegades una mica més fosca, més interna, que no és tant per l'usuari en general, però que permet millorar el servei bibliotecari en general a les ciutats, no?, en aquest cas a Mollet del Vallès, i llavors sí, que ens agradaria poder... Sí, sí,
0: perquè vosaltres sí que teniu al llarg de l'any visites escolars,
1: sí,
0: allò, centres que diuen, escolta, volem donar a conèixer l'equipament, no?, al
1: sí,
0: nostre alumnat.
1: Efectivament, sí, tenim un programa de formació d'usuaris que hi ha visites escolars, que també ens agradaria revisar una miqueta, perquè els nens van canviant, les referències que abans feia servir ja no funcionen tant, llavors s'han d'actualitzar també una miqueta, és una altra que ja està quasi una mica pendents, i ens agradaria també tornar-lo a potenciar com es feia abans, no? Vull dir que realment aquesta idea de poder ser segurs en el servei, de poder de realment donar-hi resposta, no? Llavors, intentarem aquest any tornar-lo a posar en marxa com, bueno, allò com amb més potència, no?, que havíem fet fa un parell o 3 anys, no? La veritat que des de la pandèmia tot s'havia aturat una miqueta, estem encara, sembla mentida, no?, però sembla que hi ha coses que van canviar molt després de la pandèmia, que no s'han tornat a recuperar del tot, però la idea és una mica això, no?, realment, per exemple, serveis de suport a les escoles, potenciar-los molt més, no?
0: Vosaltres teniu premsa? Sí, no?
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: No, és que estava pensant si havíeu notat allò un increment d'usuaris des que no hi ha quiosc. S'ha dit que en breu podria recuperar-se, no?, aquest punt de venda de premsa diària a la ciutat. No sé si heu notat allò més usuaris que diguen, escolta'm, vinguen aquí perquè no sé...
1: Una miqueta, però tampoc gaire.
0: Tampoc
1: la
0: gaire,
1: és que,
0: no?
1: I en el tema de premsa sempre hi ha com dos sectors molt, molt diferents, no? Realment l'usuari de biblioteca que ve cada dia, llavors aquests els coneixem perquè són habituals del dia a dia. I després els que compren, no? És que suposo que si no potser ja han trobat altres opcions a Mollet o a prop de Mollet, no?, per comprar el diari, no?, o la subscripció que et porten a casa. Nosaltres, per exemple, abans també agafàvem els diaris de la biblioteca allà al quiosc de la Rambla, i ara ens el porta un repartidor, no? Suposo que aquí molta gent ha apostat per això, però sí, sí. Ara, és d'aquestes coses que no canvien mai, eh? Sempre hi ha un públic molt, molt...
0: Molt fidel.
1: Molt fidel, no? Sí, sí.
0: És a dir, que teniu...
1: I que no falta el dominical,
0: eh? És a dir, que teniu usuaris, sobretot, m'imagino, no?, d'unes franges concretes,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: són...
1: Ja. Aquest és sobretot una mica més de gent gran, més acostumada al diari, no? Joves no tant, és veritat que això, allà que és una manca certa de relleu generacional, no? Però sí que és veritat que s'acostuma a ser gent de mitjana edat o gent gran, no? Que venen a llegir el diari, o les revistes, per exemple, no? Uh-huh. Que també és un altre món que està una mica més allò, que està també patint, no? Una miqueta, no?
0: I també hi ha moltes biblioteques, no sé si en el cas vostre, m'imagino que també, que s'ha apostat molt per una zona de jocs, potser?
1: Sí.
0: O no sé si la voleu potenciar o és
1: sí,
0: un...
1: De taula, o de
0: jocs, sí, de jocs de taula.
1: De taula. Sí. Ara estem pendents de rebre una comanda que es va fer des de la Diputació, però nosaltres, per exemple, és un tema que havíem treballat molt des del quan fèiem el Blue Jardí, que ara per temes del canvi climàtic pues, tampoc el podem fer. La veritat és que havíem treballat molt el tema del joc de taula. No sé si creiem tant amb el tema del préstec de joc de taula, perquè és un material una mica sensible en això de, no, de que la gent l'emporti a casa, però falten peces, vull dir, és una mica difícil de controlar, i ens ho estem plantejant, perquè tenim aquest fons nosaltres ja per nosaltres mateixos de jocs de taula, i ara ens arriben novetats. Llavors segurament sí que ho farem, però hem de veure una mica com, no?
0: Perquè però teniu un espai allò, perquè
1: encara
0: la gent...
1: No està, però...
0: Encara no, però sí. Teniu la pensada de...
1: Sí, perquè a més tenim un cert espai dins de les possibilitats que ens dona l'equipament, tenim un cert espai jove, on tenim una part de la novel·la juvenil una mica més de a partir de 15 anys, els còmics, per exemple, i segurament aniria per aquí, no? Després hi ha una part que, òbviament, aniria infantil, però sí, la idea és fer alguna mena de... No sé si direm dinamització, préstec, però potenciar una miqueta el tema dels jocs de taula, no? Que s'està de moda a la xarxa de biblioteques.
0: Escolta'm una cosa, Héctor, sou refugi climàtic, no sé si tancarà la biblioteca, no? Com ho fareu aquest estiu? A veure, ja que estem...
1: A partir del 15 de juliol, canvia una miqueta...
0: Els horaris,
1: sí. Llavors farem 5 tardes i 2 matins, dels matins de dimarts i dijous i totes les tardes, de dilluns a divendres, però la biblioteca està oberta. Sí, només tancarà dissabte, diumenge i festius. Vull dir, realment, la resta de la biblioteca està oberta, funcionarà com a refugi climàtic. Sabem que era una demanda molt habitual de les famílies, per exemple, poder disposar de la biblioteca a l'estiu, i llavors doncs, bueno, l'equip farà tours i es farà una mica de reforç per poder mantenir la biblioteca oberta, sí. A part de ser refugi climàtic, ara és com molt necessari, no?
0: Uh-huh. És a dir, que durant tot el juliol i agost...
1: En principi, l'horari d'aquest estiu és el 15 de juliol cap al 21 de setembre, em sembla que és. Sí, uh-huh. Sí. Per tant, tots aquests mesos, aquests 2 mesos més o menys, tindrem aquest horari un pelín més reduït, però sí que la biblioteca oferirà servei, per tant, allà estarem.
0: Molt bé. Doncs, Héctor, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que tingueu un bon estiu, que arribi aquest reforç i es puguin recuperar i potenciar aquests programes, que teniu ganes, amb la qual cosa segurament el públic també en té ganes de que arribin. Moltíssimes gràcies, bon estiu.
1: Adéu-siau.

0: Aquest estiu, en el Posar les Piles, volem parlar de música i que millor de fer-ho amb una persona jove que li agrada la música i que segueix els grups i les formacions que actuaran a la nostra ciutat. És en Ferran Alfaro, que s'estrena avui, no?, en els micròfons de Ràdio Mollet. Molt bon dia. Tampoc és veritat, eh? Ja es va estrenar perquè nosaltres el vam sentir en un programa especial que vam fer al seu institut,
1: sí.
0: I el Ferran va participar, però ens va proposar d'acompanyar-nos aquest estiu i nosaltres li vam dir, escolta'm, ens parlaries de música? Ens ha dit que sí, i avui pensa parlar-nos de...
1: Bueno, doncs vinc a parlar que el pròxim cap de setmana es celebrarà la tercera edició del Mollet amb Orgull, una data on es reivindiquen els drets de les persones del col·lectiu LGTBIQ+, amb actes culturals diferents dirigits al col·lectiu. I aquest any podrem gaudir de l'actuació de les concursants d'Eufòria, Geran Túrnez, el pròxim 4 de juliol al Parc de Can Mulà, que ja ho va anunciar ella en un vídeo a les seves xarxes socials.
0: Jo també l'he vist, aquest vídeo. Dient, ei, us espero el dia 4 de juliol aquí a Can Mulà. El tenim aquí, no?
1: Sí, sí. Bon dia, Geran.
2: Hola, hola,
0: bon
2: què
0: dia,
2: tal?
0: Geran.
2: Bon dia.
1: Molt
2: bon
1: dia. Benvingut un altre cop a Ràdio Mollet.
2: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
1: Per començar, què significa per a tu que el primer concert en solitari és el primer que fas en solitari?
2: Primer.
1: Sigui aquí a Mollet i al Dia de l'Orgull.
2: Doncs és molt guai, perquè després de sortir d'un Sant Jordi, en el que omples tot un Sant Jordi, que et diguin a la teva pròpia ciutat de fer un concert en un lloc en la que tu, antigues festes majors, veies a gent tocar i deies, uah, ojalà toca aquí, doncs ara de cop toca tu, doncs és una cosa que dius, mira, un xec a la llista de desitjos...
1: Fet. Mm-hmm. Molt guai. Perquè havies estat present en alguna de les altres edicions del Mollet amb Orgull?
2: Que és... o sigui, present d'haver estat, de mirar-ho, crec que sí, crec que l'any passat justament vaig estar, vam passar, i crec que fa 2 anys vam estar un molt bon rato amb els meus amics, dic vam, perquè sempre vinc amb els meus amics, que no, no crec que m'estiguin escoltant perquè van estar dormint.
0: Després els hi passes el podcast.
2: Exacte, exacte. Però sí, sí, sí, els havia vist. Sí, sí.
1: I ara, més per al públic, els teus fans, a Spotify només tens una cançó pròpia publicada,
2: sí.
1: Toulouse.
2: Sí.
1: Llavors, el 4 de juliol, què podem esperar? Perquè he vist que el TikTok has penjat algunes cançons noves.
2: El 4 de juliol tampoc és un secret, perquè de moment pues, no hi ha el fandom suficient com per fer una bola de secret. Però sí que és lògic que després del concert, en el qual es cantaran moltes cançons meves, moltes em refereixo amb el temps que em donen, cantaré potser 5-6 cançons meves i unes 3 o 4 versions d'unes altres cançons. Doncs una d'aquelles cançons, que ja l'anunciaré, ja diré quan serà i tal, serà el meu primer single. El meu primer single després d'Eufòria, perquè realment aquesta cançó de Toulouse, doncs, bueno, va ser una cançó que vaig fer amb 14 anys. Imagina't, jo la tinc allà per el record, en plan de, mira, jo ja feia això amb 14 anys. Al igual que Pablo Alborán ja amb 13 anys ja tenia les seves cançons composades, doncs jo amb 14 anys també. Però bueno, i això, i solament anunciar el meu primer single, que molta gent ja sap quina és, o sigui, és una cançó que, bueno, ja anunciaré més allà. Però que, bueno, s'espera de fer lo abans possible amb una gent concreta i en teoria, i res, se n'aniran anunciant coses, però, bueno, això és el primer que podeu saber, així segur.
0: Escolta'm una cosa, Gerard, això que has dit allò pel temps que em donen,
2: sí.
0: Per què?
2: Bueno, pel temps que em donen, més que pel temps que em donen, pel temps que m'he donat a mi mateix i el temps possible de concert, perquè normalment un concert dura 1 hora i mitja o 2 hores, si és molt...
0: Si et fan visos.
2: Però el meu concert, exacte, però el meu concert durarà 30 minuts, perquè és el temps que el meu grup i jo hem tingut perquè tot quedi... De fet, ara, quan acabi d'això, me'n vaig corrents a Barcelona, a l'ESMUC, a assajar, perquè necessita massajar molt.
0: Perquè hi haurà un altre grup després, algun altre
2: artista? Sí, després hi ha un DJ, però això, el concert meu, en teoria, és que duri 30 minuts, que és el que ha de durar perquè no podem fer
0: més.
2: No
0: arribeu a més.
2: Amb el temps que hem tingut i amb el temps que tenim, perquè som adolescents, treballadors i tot, de moment no podem donar el 100% en el projecte, però bueno, 30 minuts, que serà un 10.
1: La gaudirem. I ara que has dit això de Pablo Alborán, les teves inspiracions a l'hora de fer música, quines
2: són? Doncs mira, bé, amb inspiracions a nivell composar, sí que, mira, Pablo Alborán podria ser una gran inspiració. Jo normalment no és que m'inspiri molt a la gent, perquè jo normalment utilitzo la música com a manera de agafar la guitarra, toco, canto i el que surti. O sigui, és que no penso en ningú moment això. Potser ara últimament estic pensant més en vigilar amb l'estructura o vigilar amb que el pont es repeteixi dos cops perquè la gent li quedi en el cap. Però més enllà d'això, potser Guitarrica de la Fuente també és una altra... Perquè és precisament una persona, Guitarrica de la Fuente, que li dona una mica igual l'estructura de les cançons i tot, i realment fa el que realment sent. Potser seria això, la inspiració més propera.
1: I a les xarxes et fas dir Jeros.mp3.
2: Sí.
1: Això de Jeros d'on surt?
2: Bueno, surt... Buah, la història és una mica llarga, però intentaré explicar-ho sense allargar-me. Jeros venia de que vaig fer primer era G i H, o sigui, G-H Eros, perquè era G de Gerard, i Eros amb H, que no em vull equivocar, tampoc la vull liar, però Eros amb H significava amor, si no m'equivoco, o passió per algú, vale? I ho vaig canviar, vaig buscar que Eros sense H significava, pues, podia significar moltes coses, però bàsicament, perquè m'entengueu, significava TDAH, o sigui, significava una persona... O sigui, per mi, Eros vaig com tornar a trobar el significat de que era com mil coses, i vaig dir, uah, són tantes coses que, mira, Jeros, o sigui, precisament, a part que és un nom que, sincerament, pues, a mi m'agrada i queda bé,
1: sí.
2: Vaig dir, pues mira, G i Eros. Jeros, i ja està, i sense l'H, que és més fàcil, que quan tu dius Jeros no ho buscaràs amb H, ho buscaràs amb G, i en castellà, pues, Jeros. I ja està.
1: L'última vegada que vas ser aquí, vas dir que, a part de la carrera musical, et volies enfocar més en interpretació i una carrera com a actor de cinema.
2: Sí.
1: Com va?
2: Doncs, bueno, mira, molt bé, perquè també avui, després de l'assaig, aquest precisament que t'he dit, que acabo a les 5, he d'anar a fer-me una sessió de fotos, precisament per això, perquè jo ara mateix estic en una agència d'actors molt, molt important i molt relevant aquí a Espanya, no a Catalunya, sinó a Espanya, perquè són de Madrid, ells, que és la mateixa en la que està meva germana m'ho ha donat tot, o sigui, ha sigut meva germana que ha aconseguit tot el que de moment he pogut aconseguir amb l'edat que tinc molta sort. Llavors estic en aquesta agència que és molt important, que, bueno, pues, a poc a poc van sortint càstings i, pues, la cosa és com sempre, no? Van sortint càstings fins que soni la flauta. El bo és que és una agència tan important, pues, surten càstings més importants i suposo que amb més magnitud. Llavors anar veient i a poc a poc.
1: La teva germana, que és Betsy Turner.
0: És una crac, la seva germana, ja li vaig dir.
2: Quan... La meva germana és una crac, porta molts anys a la indústria, ha lluitat molt i ara mateix està on es mereix i... I menys del que es mereix, perquè es mereix tot, absolutament. Es mereix ja una peli prota de Los Javis en primera carrera de cine. Però bueno, sí, la meva germana, la Betsy Turner.
1: Perquè a tu quin paper t'agradaria interpretar, així, o amb un director que vulguis treballar?
2: Aviam, a mi sempre... Jo soc molt fan del drama. O més del drama de lo real, el que és palpable, el que pots sentir-te completament... identificat amb el personatge, amb la pròpia història. Llavors a mi m'encantaria fer un personatge a l'estil, pues això, pues uns, ara per exemple t'hauran una nova pel·li, Los Javis, que es deia, com es deia, la
1: Bola Negra.
2: La Bola Negra.
0: La Bola Negra.
1: Sí. La Guitarrica.
2: Exacte,
1: també.
2: Per això, sí, que tot està junt. Però això, hi tinc moltes ganes, pues un paper així seria, buah, somni, absolut somni.
1: I ara que parlem d'interpretació, hem de parlar del curs que faràs a la Tramoia aquest estiu. Què ens pots avançar?
2: Doncs, bueno, bàsicament que és un taller que dura 2 setmanes, 3 dies cada setmana, per tant, 6 classes en total. Són 6 classes en les que es farà un taller de nens de 10 anys i 17 anys. He decidit que siguin aquestes edats perquè són les edats que, a part de que més puc controlar, perquè jo ara mateix no puc fer classe d'adults, no puc fer classe a la meva edat. Podria, Vull dir, per poder es pot, però el que té més lògica és que tu puguis ensenyar edats en les que tu hi has passat, en les que tu has viscut, per tant poder dir-li a aquesta gent, vale, jo he tingut aquesta edat, sé el que pot passar, sigueu conscients d'això. Llavors, en aquest taller, pues, es mirarà molt sobretot la interpretació, clar està, vist des d'un punt de vista que m'han ensenyat i molt personal, també, i sobretot, el que vull treballar molt és la presència. No només escènica, sinó a la vida en general, quan la necessites, i saber... quan s'ha de gestionar i quan no, perquè de ben petit ets molt petit i el més important és, i el que més faré serà fer, pues, jocs necessaris per que el cervell digui, vale, hem de fer això, estructurar sobretot la ment per l'hora de, pues, estar en un escenari a l'hora del teatre, que la teva ment no digui, oh, públic, que gent mirant-me no sé què, sinó que sí, vale, vaig a dir el guió de moment i ja està, comencem per aquí.
1: I tu encarregues tu sol? O sigui, les sí. classes les fas només tu
2: sí,
1: sol?
2: Sí, les faré jo, les activitats pensades i tot. Sí.
0: també és la primera vegada que...
2: Primera vegada.
0: Que imparteixes.
2: Primera vegada, tot està venint de cop a la primera vegada, però mira, genial.
0: Vale, està ja bé, està bé.
1: Sí, sí. Ara que dius això de tot venint de cop,
2: sí.
1: Has estat a Eufòria, sí. Un concert al Palau Sant Jordi, uh-huh. Una nova exposició.
2: Sí.
1: Com afecta això a la teva vida, cada cop se te reconegui?
2: Pues, aviam, o sigui, la que se'm reconeguin tampoc és un canvi brutal, perquè tampoc és que cada cop que surti em reconeguin. L'únic cop que m'ha passat algo potser una mica més així és sortir de festa amb els meus amics i de cop, pues, abans d'anar a l'ambient de festa i tal, que no et reconegui ningú, òbviament, i ara pues, potser veure mirades, potser jo me'n recordo un dia que estava a Can Mulà i bueno, vaig veure gent pues, gravant-me, nenes, sobretot, que és la, el target. Llavors sí que en aquell moment és com, uau, vale, sí que és una mica raro això perquè... Bueno, a la fi estan... no estic tan amb els meus amics i ja està, sinó estic amb els meus amics i em compta amb l'espai que m'està envoltant. Però bueno, que només m'ha passat un cop, que jo aquí de moment no sóc ningú, la cosa és potser si això acaba funcionant i tot, i comença a donar volta al meu nom i tot, que ojalà, pues mira, llavors ja sí que seria molt diferent i aquí estaríem parlant d'una altra cosa. Però de moment no és una cosa que m'hagi canviat la vida per res del món. Ara tinc ganes d'anar a tope amb el concert del 4 de juliol a veure què tal, ja veiem quanta gent va, ja veiem com s'ho passa la gent, sobretot sabent que són cançons que no coneixen, és una realitat, no serà un concert de tots, conec aquesta cançó, no, però serà un concert d'escoltar i dir sí o no, a veure què tal, i tinc moltes ganes de fer-ho.
1: Ho gestiones bé, de moment.
2: Sí.
0: Hauràs de convidar productors, també, de companyies,
2: sí,
0: no?,
2: sí,
0: perquè
2: sí,
0: vinguin a Can Mulà.
2: Totalment.
1: I ja així una mica anant massa enrere, tota aquesta... aquest interès per la música, la interpretació que parlaven, et ve des de petits?
2: Sí, o sigui, em ve sobretot pel meu pare, perquè el meu pare és músic, i llavors el meu pare sempre, bueno, a mi mare i el meu pare els encanta la música, he viscut la música des de ben petit, i clar, he tocat la guitarra des de ben petit també, per tant, suposo que ve d'aquí, també de la meva passió cap a la música en general, per d'escoltar-la, de tal, sí, ve d'aquí.
0: Què li preguntem més?
1: Bueno,
0: Ferran, no sé, li volies demanar consell per uns joves,
1: sí,
0: no? Allò que...
1: Sí, que sí. Bueno, o sigui, aquí a Mollet o que t'estan escoltant o que et coneixen, tant sí. Seguit a Eufòria...
0: O pel propi Ferran.
1: Sí. Bueno, els joves molletans que els cridi l'atenció del món de la música o de la interpretació, uh-huh. quin consell pots donar tu ara que has començat?
2: Sí. Pues mira, molt fàcil, jo sempre dono el mateix consell. Sempre els peus a terra, perquè és una indústria molt difícil, és una indústria en la que lluita molta gent. Llavors has de ser conscient del teu paper en aquesta indústria, de com vals, de qui ets i de si realment vols lluitar el que vols fer. Si vols fer-ho, si de veritat vols lluitar-ho, fes-ho. Si de veritat vols, si és la voluntat, el que el teu cervell diu és que vull lluitar-ho, lluita-ho, però lluita-ho fins al final. Mira, ma germana. Ma germana va estar molt de temps lluitant-ho i ara està, que la coneix tothom. I la meva germana ho ha lluitat, i és que és com ha de ser, és que és així el camí que s'ha de seguir. Jo he tingut la gran sort de tenir la meva germana i m'he pogut saltar uns grans passos de lluita, perquè la meva germana ja m'ha donat aquesta... jo m'he currat tot això, doncs té. I jo li tindré agraït a la meva germana per tota la vida, però és una carrera de fons, sempre s'ha dit. És una carrera de lluitar-ho i de no parar, i de no parar, i de no parar. I que quan de cop estàs a la cima, Sant Jordi mateix, Eufòria, de cop has de tornar pues, a fer qualsevol altra cosa per seguir fent renom.
0: Està bé el Gerard, que toca de peus a terra, que si més no ara.
2: Exacte.
0: A més a més, agraït a la seva família, tant a Joan als inicis com amb el suport que està rebent de la seva germana. Mira, Gerard, has dit que amb 14 anys jo ja escrivia, ja feia com el Pablo Alborán, que tens aquest tema, que l'ha trobat allò al Ferran, aquest de Toulouse. A veure si el podem posar per acomiadar aquesta conversa. No sé si allò, el nostre tècnic, ara no sé si podem posar Toulouse, sí, per acomiadar el Gerard. Moltíssimes gràcies. Seguiu-lo a xarxes, perquè sí. Jo m'imagino que dies abans alguna, no?, de sí. les propostes musicals les començaràs a llançar.
2: Sí. Bueno, sí, ja he començat a llançar algunes. Si em volen seguir per les redes a Instagram, ara mateix estic amb geros.mp3, sempre important l'espam, i res, aniré avisant de coses. Ara, sobretot, el que més és el meu primer concert, vull anar tranquil i simplement vull
0: disfrutar-lo.
1: Molt bé, doncs ens veurem el 4 de juliol al Parc de Can Mulà a gaudir el teu
2: ens
1: concert.
2: Veiem, ja.
0: Que vagi molt bé, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: I tot seguit donem pas a l'agenda. Avui és el nostre company en Sergio Guardeño qui ens facilita tota la informació referida a allò que passarà a la ciutat a nivell cultural i festiu des d'avui fins dimecres de la setmana vinent. Molt bon dia.
1: Bon dia. Una setmana més us portem un repàs d'aquelles activitats que hi hauran a la nostra ciutat des d'avui i fins dimecres 1 de juliol. Comencem l'agenda amb l'exposició Des del Cor, un tast d'il·lustracions. Es tracta d'una exposició del col·lectiu d'il·lustradores Tocades pel Foc. Es pot visitar fins al 18 de juliol al Centre Cultural La Marineta. També destacar l'exposició 12 anys de joieria. Una exposició de joies de l'alumnat dels tallers de joieria de La Marineta. Es pot visitar fins al 18 de juliol al Centre Cultural La Marineta. Actuació del grup de playback de l'Associació Veïnal de la Plana Lladó. Serà avui, dijous 25 de juny, a 6:15 de la tarda, al Teatre Municipal de Can Gomà. Festival de Bombolles 2026, amb paradetes permanents a la plaça Prat de la Riba i Parc de Can Molà. Serà des de divendres 26 fins al 28 de juny. Festival de Bombolles 2026, Cercavila Electrorauxa Bubbles Show. Serà divendres 26 a les 7 de la tarda a l'Avinguda Llibertat, a la plaça Catalunya, al carrer Barcelona i a la plaça Prat de la Riba. I ja cap a les 8, animació a quatre mans amb en Pol i el doctor Bombolles a la plaça Prat de la Riba. Festival de Bombolles 2026, amb la tempesta de bombolles a càrrec de Bubble on Circus. Serà divendres 26 a 9:15 del vespre a la plaça Prat de la Riba. Seguim amb dissabte 27 de juny i ho fem amb el Mercadillo de segona mà de 9 a 2 del migdia a la Rambla de la Unió. Per dissabte 27 també tenim la Festa Equatoriana Sant Pere Sant Pau. A les 12 del matí, desfilada amb músics acompanyant i fent cants populars de les quatre colles. Serà des del Parc dels Colors al Parc de Can Borrell i a 1:45 Balls de la Bandera amb discursos i Ball del Perfum. Festival de Bombolles 2026, Espumae, a càrrec de la companyia Malabufa. Serà dissabte 27 a les 12 del migdia al Mercat Vell i a 8:15 del Festival de Bombolles 2026, també al Mercat Vell. També per dissabte 27 tenim el Gazpacho por Sevillanas, que serà a les 7 de la tarda al Parc de Can Molà. Festival Mollet Team SQS, dissabte 27 a les 5 de la tarda al Teatre Municipal de Can Gomà. Seguim amb dissabte 27 i el Festival de Bombolles 2026 amb Un viaje por Jabón, a càrrec de la companyia P&P. Serà a 8:15 al Mercat Vell i a 9:15 l'Home dins la Bombolla, a càrrec de la companyia Babylon Circus. Watch me. Ja per diumenge 28 de juny hi haurà el Ball de la Gent Gran a 6:15 de la tarda a l'Espai Sant Jordi. Festival de Bombolles 2026, Cercavila amb el Carro de les Meravelles, batucada Papaseitus, Bum Bum i Afa Canvila. Serà diumenge 28 a les 11 del matí des del Casal Cultural i fins al Parc de Can Molà i a les 12 taller solidari amb l'Associació Mollet contra el Càncer. També per diumenge 28 hi haurà un taller familiar amb imatges en transformació a càrrec de Sandra Pequerul, una activitat adreçada a famílies amb infants de 6 a 12 anys. Serà a 11:45 al Museu Abelló i per a més informació i reserves cal trucar al telèfon 93 544 50 99 o bé al correu electrònic museuabelló@molletvallès.cat. Concert del cor amb Pacanta i l'orquestra Arrel Symphonic Band. Serà diumenge 28 a les 6 de la tarda al Teatre Municipal de Can Gomà. Festival de Bombolles 2026. Gala solidària amb l'Associació Mollet contra el Càncer. Serà diumenge 28 a les 7 de la tarda al Mercat Vell. I dimecres 1 de juliol tenim cinema a la fresca amb la pel·lícula Com ensinistrar un drac. Serà a 2:15 de la nit a la plaça Joan Miró. Inside you, what have I... I fins aquí les propostes que us oferim per aquesta setmana a l'Agenda. Ens tornem a retrobar la setmana vinent.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Rora. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ordena investigar les filtracions en el cas Plus Ultra. Identificar els seus responsables donada, diu, la gravetat dels fets i el seu potencial d'encaix en tipus penals de revelació d'actuacions reservades. El jutge ha pres aquesta decisió després de la filtració de la declaració de l'expresident Zapatero davant l'audiència, així com el contingut de les seves agendes personals. El jutge afirma que adoptarà noves mesures per garantir el secret extern, atès que les que s'han fet fins ara han estat insuficients. I encara a l'àmbit judicial, una jutgessa de Badalona ha donat la raó a la família de la Mina, que dijous 18 de juny va tornar a ocupar el pis on l'havien desallotjat aquell mateix dia. El consorci de la Mina, que és propietària dels blocs de la Rambla i pretén recuperar-los per rellotjar famílies de l'edifici Venus, va demanar un nou desallotjament urgent. Tot i els antecedents del cas, la jutgessa ho ha denegat de manera taxativa. Primer, perquè diu que res fa pensar que el reallotjament de Venus sigui imminent i, per tant, no hi ha motius d'urgència. I segon, perquè entén que la mesura no seria proporcionada, la família afectada és vulnerable i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no li ha ofert una alternativa raonable. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions a la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions precisament urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Carme Poveda és la directora de la memòria.
2: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
1: Tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macropou de la Sagrera. Per cobrir el tram afectat s'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. És una segona fase que serà entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. Aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació del Bon Pastor. I cultura amb nom propi, Àngels Bunyalons, que es posa a la pell d'Oscar Wilde del retrat de Dorian Gray, amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari. L'obra musical es presenta al Teatre Romea a partir del dia 30 de juny i aquesta és una de les propostes que s'inclouen enguany dins el Festival Grec.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.
5: Poesia i cante. Cultura i sentimiento. Todo esto

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Benvingudes i benvinguts a l'espai del Va de Lletra. En el dia d'avui aquest temps el compartim amb en Carles Peña, llibreter, propietari de la llibreria L'Illa i que, com sempre, doncs, ens proposa diferents lectures que algunes d'elles, si no totes, ara ens ho confirmarà ell, crec que són allò, han estat finalistes o premi llibreter, alguna cosa d'aquestes en comentarem. El Carles avui ens proposa tres lectures. Bon dia, Carles, per cert.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Crec que, no sé si has fet una associació d'idees o l'he fet jo, però veient les propostes que ens has fet, he pensat, el Carles ha pensat en les famílies, tenint en compte que ja han acabat allò, les escoles, ja la setmana passada, divendres, posaven fi al curs escolar, i totes van molt adreçades, no?, a un públic juvenil, infantil...
1: Sí, sí, sí, era pensant en això i també aprofitant doncs, que la setmana passada, el dimecres de la setmana passada, es van lliurar els premis Llibreter.
0: Sí, senyor.
1: Que són aquests premis que dona el Gremi de Llibreries de Catalunya amb diferents categories. I avui els tres que proposem són amb les tres categories infantils juvenils. Una que és àlbum il·lustrat i llavors l'altra que és de literatura d'autors originals en català o també de traduccions.
0: Molt bé. Doncs anem a comentar, perquè la veritat és que ens han semblat allò propostes molt interessants. Dir-te també, Carles, que just aquesta setmana Ràdio Mollet ha engegat la temporada d'estiu i en el Posa't les Piles, no sé si ho saps, si ho vas sentir o no, però els dilluns tenim el racó dels joves literaris o literats, perquè doncs, tenim allò quatre joves que ens proposen lectures pensades expressament per a aquest públic més adolescent. Què et sembla?
1: Ah, no?
0: Que de vegades el jo el descuidem i que siguin elles mateixes, que sí, són lectores, els agraden, que ens proposin llibres.
1: I són noies.
0: Són totes noies, sí.
1: Són totes noies, sí, sí. No, sí. Perquè els nois no llegeixen gaire.
0: Els hi costa més, no?
1: Els hi costa molt, sí.
0: Bueno, doncs a veure si sí, d'aquesta manera jo creiem, fem allò que també s'habituïn.
1: Sí.
0: Comencem per... jo agafaré... el Carles ens ha fet arribar allò. Jo t'agafaré tal qual has fet com un ventall. Jo seguiré aquest ordre, eh? D'esquerra a dreta.
1: Ja l'he desfet el ventall, vull dir que tu diguem...
0: doncs, ja... Cartes imprevistes, que vale. És Premi Llibreter.
1: Sí, és sí. Premi Llibreter de novel·la en català, infantil juvenil.
0: Juvenil.
1: Crec que d'aquest ja en vam parlar en el seu moment. No ho recordes? No sé. Va,
0: no
1: és igual.
0: Sé. No, però veig que també ha estat Premi Atrapar Llibres,
1: sí, sí, sí,
0: Premi
1: sí.
0: Crítica d'Escriptors Valencians, Premi Serrador, vull dir que doni-do.
1: Sí. Sí, sí, ja ve d'un palmarès així important. Sí, sí, ara el colofó ha sigut aquest premi. Premi Llibreter, i de fet l'exemplar que tenim a les mans ja va per la tercera, és la tercera edició. Que amb un llibre de infantil juvenil, vull dir que és important, sí, sí.
0: Està bé, anem a comentar-ho perquè la sinopsi que fan des de l'editorial és divertida, curiosa.
1: Sí, mira, el titular l'has dit tu, Cartes imprevistes, l'autora del text és la Tina Vallès, que ja és una reconeguda autora tant pel que fa a la literatura infantil juvenil com per també literatura d'adults. Recordem que és l'autora de Memòria de l'Arbre. I les il·lustracions també són d'una il·lustradora prou reconeguda com la Mercè Galí. Està editat per Animal Llibres dins de la col·lecció L'Arca. I tal com diu el títol, Cartes imprevistes, són cartes que s'envien objectes que tenim a casa d'una a l'altra, per exemple, mira, si ho he obert a l'atzar, carta de les tisores de la cuina a les tisores del despatx.
0: Sí, i què es diuen?
1: I es diuen, mira, diu, tisores al despatx, primer calaix, despatx, ei, tisores al despatx, què, esteu bé? Totes netes i descansades al vostre calaix? Heu vist mai sang? Us han deixat mai en remull a la pica amb tot de coberts rondinaires i platges animats? És còmode jeure amb la pega, els pòstits, la grapadora i tota la colla de poca feines que viviu el primer calaix de la taula de despatx, oi? Aviam si algun dia us en recordeu de les vostres cosines. Tenim entès que les tisoretes de les ungles encara treballen un cop per setmana, però les del cosidor sabem que s'estan començant a rovellar. La humana fa temps que no cus, tant que cosia abans. Nosaltres a vegades tallem peix, altres carn o pollastre, i acabem empastifades de sang, budells i coses fastigoses. Però últimament tenim poca feina. Abans tallàvem les tiges als rams que comprava un cop cada 15 dies, i això ens animava. Però ara fa temps que no en veiem, de flors. Bé, aviam si trobeu un moment, entre descans i descans, per explicar-nos com us va la vida, que som família. Una abraçada esmolada, les tisores de la cuina.
0: Que bo, em sembla genial. De fet, pel fragment que n'has llegit, ja es veu que el tema és que hi ha una humana que ha canviat el seu comportament, alguna cosa li passa, no?
1: Sí, va, clar, diu que ja no, les de, per exemple, les de cosir ja no cosen, perquè clar, la gent ja no cosa a casa, no? Ara tots aquests hàbits estan canviant, ja ningú cus, ningú arregla res, tot quan es fan malbé les coses es compren noves.
0: Ningú compra
1: tots
0: flors.
1: Tots els hàbits, no? Els hàbits de la roba i de qualsevol cosa.
0: Sí, les flors tampoc, ja no es compren, són de plàstic, d'aquestes de decoratives. Quina pena, quina pena.
1: Segurament, o fetes amb una impressora 3D, jo què sé.
0: Quina tristor. Bé, doncs sembla ser que entre tots els objectes, no?, han generat un pla per veure si poden ajudar aquesta humana, no?, que se'n surti d'aquesta apatia.
1: Sí, d'aquesta bucle apàtic en què ha entrat, sí, sí. Mm-hmm.
0: Molt bé. Doncs, escolteu, jo és que sempre dic allò que aquestes lectures, tot i que s'adrecen a un públic, com dèiem, juvenil, doncs, de vegades els adults també podem gaudir d'aquestes lectures. I, a més, fins i tot penso que és recomanable, no?, perquè si tens allò, fills, filles, que després puguis compartir i generar una conversa arran d'això, doncs paga la pena també de fer una ullada.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Bueno, com tu has dit, és una novel·la que també... De fet, la bona literatura infantil, juvenil o el que sigui, és per tots els públics, no?
0: Mhm. Anem ara per un altre, que és un àlbum il·lustrat, El sí. gegant de ferro.
1: Bueno, no, és novel·la, també.
0: Ah, és novel·la? Però també hi ha àlbum... Pensava que era àlbum il·lustrat.
1: Àlbum no, és novel·la, però una novel·la molt il·lustrada.
0: Ahà.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I és un clàssic.
0: Perquè es va fer una pel·lícula, crec, també, no?
1: Sí, pot ser, no sí. ho sé, això ho desconec. Mm. De fet, és una novel·la que va escriure el Ted Hughes. El Ted Hughes era un escriptor i poeta anglès molt, molt conegut. I aquesta novel·la la va escriure l'any 68. I es va publicar a Estats Units l'any 68. Llavors, per què una novel·la de l'any 1968 ara es publica ara? Doncs perquè l'il·lustrador és el Chris Mould, que també és un il·lustrador anglès molt, molt conegut, va recuperar aquesta novel·la que ell l'havia llegida de petit i que l'havia marcat molt, i la recupera per il·lustrar-la. Bueno, les il·lustracions són espectaculars. I el títol és El gegant de ferro, i clar, perquè el protagonista és un gegant de ferro que un bon dia apareix en un poble i clar, tothom li té por perquè clar, fa por. Quan arriba també cau per un penya-segat i té problemes, bueno, i es desintegra una mica. I llavors hi ha un nen que se li acosta i que comença a crear una relació amb aquest personatge. I bé, també és una història que ens parla de l'amistat entre diferents, no? I entre, bueno, i que és molt actual, no? Aquesta també desfer-nos de prejudicis i...
0: Clar, que per
1: i acostar-nos
0: fet,
1: al diferent, no?
0: Clar, pel fet de ser diferent, el que tu deies, no? Tota la població doncs, té por d'aquest gegant de ferro, menys aquest nen que se n'adona que aquest gegant, doncs, evidentment, té també els seus sentiments i crec que entre tots dos el que volen és millorar el món, eh?
1: Sí, perquè, de fet, clar, li tenen por en aquest gegant perquè es pensen que ha aparegut per destruir-ho tot i no, i clar, no és veritat.
0: Mm-hmm. Aquesta història a mi em recorda una miqueta, no té res a veure, però també la relació, no?, amb els diferents, a la cançó del Paf, era un drac màgic.
1: També, sí, no? sí, una mica sí.
0: Molt bé.
1: No hem dit que està edita per Blacky Books.
0: Sí.
1: I la traducció de l'anglès al català és de la Marina Espasa.
0: Mm-hmm. Molt bé. Doncs ja sabeu, una altra opció, eh?, per a aquest públic jove, adolescent i també per adult, per què no. I després ens has proposat també una altra que és el racó de pensar. He pensat que hi ha moltes escoles que tenen aquest espai, no?
1: Sí.
0: I no sé si justament a l'autor s'ha inspirat precisament en això.
1: No ho sé, bueno, no sé, ara us explico una mica de què va i traieu les pròpies conclusions.
0: Molt bé.
1: Aquest és el Premi Llibreter a l'àlbum il·lustrat i l'autor és el Peter van den Heuvel i està editat per Litera. Hi ha edició en català i en castellà.
0: El Peter deu ser holandès, com a mínim, no?
1: Té pintes pel nom, el
0: Van den Heuvel, o l'alemany,
1: o belga, Liga. Flamenc. Uh-huh. Sí, sí.
0: Espera,
1: anava a dir el traductor, però no apareix aquí. Això és la història. A la primera pàgina apareix...
0: Mira, traducció, Maria Rosic. L'he trobat jo.
1: Maria Rosic, sí, molt bé. Doncs mira, això és un nen que està de cara a la paret i llavors apareixen uns ànecs i li pregunten què està fent. I el nen li diu que està al racó de pensar. I li pregunten, i per què estàs aquí? Diu, ah, perquè diuen que m'he portat malament. I es diu, ah, d'acord. I llavors s'hi van acostant animals i li van fent la mateixa pregunta. I llavors aquests animals que se li van acostant doncs també diuen que sí, doncs creiem que nosaltres també ens hem portat malament i venim amb tu al racó de pensar. I es va veient com el nen està de cara a la paret i van apareixent diferents animals fent-li companyia perquè també s'han portat malament des d'un ase... unes gavines, un gos, una serp. Llavors arriba un moment que apareix un altre animal que diu... arriba un rinoceront.
0: Sí.
1: I pregunta si cap, i diu no, per això és massa. Diu, i llavors hi ha un animal que diu ho sento. I llavors el diu ho sento... Sí. Van marxant perquè, clar, representa que van demanant, es van disculpant. I tothom es va disculpant i tothom va marxant.
0: Sí.
1: I és que al final es queda el nen sol.
0: Sí.
1: I li diuen, per què no dius ho sento i te'n vas? I ell que respon? Diu que no diu ho sento perquè a ell li fa l'efecte que no s'ha portat malament.
0: Clar. Sí, sí. És que, clar, sí, ell comença dient, han dit que m'he portat malament, però clar...
1: No, ell... clar, ell no n'és conscient, ell no creu
0: considera
1: que no
0: és així.
1: No. Exacte. I llavors no demana perdó i es va quedant aquí, de cara a la paret.
0: De fet, l'editorial posa... no sé si l'autor ho planteja d'aquesta manera, no? Dient, continua sent adequat castigar els nens enviant-los al racó de pensar en aquests temps?
1: Mm-hmm.
0: És a dir, bueno, el que vol és plantejar aquesta qüestió.
1: Sí, sí.
0: No? Que
1: sí, sí.
0: Igual allò com a pares diuen, no, està al racó de pensar i penses, ah, doncs està bé, no?, que reflexioni. Però, clar, si el nen considera que no s'ha portat malament.
1: Clar, si ell raonant, ell arriba a la conclusió de que no... Bueno, clar, de fet, tampoc no té... Si ell no té la consciència de que d'això, doncs tampoc no s'aconsegueix res, no?
0: Uh-huh. Molt bé. Escolta'm, que guai, no? M'ha agradat això de que vagin passant els animalets que ja...
1: Sí,
0: bueno, i a no, més a més...
1: La il·lustració és molt... també és molt divertida, sí, sí.
0: Clar, a més, això, doncs, que en el... tots, no?, en un moment o altre acabem fent allò alguna cosa malament.
1: Sí, sí.
0: Llavors, està bé que en un moment donat diguis, ui, hi ha més gent al racó de pensar que...
1: Que fora, no?
0: Que fora, no? Perquè tothom acaba fent alguna malifeta.
1: Sí.
0: Està bé. Imagino que en aquests records de pensar que hi ha a les escoles, no només allò t'adrecen, que hi vagis, sinó que parles, no? I intentes raonar i que l'infant també doni les seves explicacions, perquè l'important és això, no? Que ell
1: sí,
0: també
1: sí,
0: pugui explicar-se.
1: El funcionament òptim seria aquest. No sé, amb la... com es tradueix a la realitat.
0: Uh-huh.
1: Esperem que es faci bé, sí, sí.
0: Doncs escolta'm, Carles, allò propostes, animem allò a papas i mames i també doncs, qualsevol adult que digui, ah, doncs mira, pel meu net o pel meu fillol, pel que sigui, són tres propostes que paguen la pena. Recuperem allò títols perquè, recordeu, us adreceu a la llibreria Lilla i li dieu allò al Carles, escolta, m'has parlat, però si no ho teniu massa present, Cartes imprevistes, El gegant de ferro i El racó de pensar. Tots tres allò primers llibreters en la seva categoria. Escolta'm una cosa...
1: De fet, la propera vegada que vinguem parlarem dels tres guanyadors en categoria d'adults.
0: Molt bé. Això serà... Sí.
1: Pel
0: 9 de juliol.
1: Per la propera aparició per aquí.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa. Aprofitant que avui crec que teníem allò darrer club de lectura abans de l'estiu...
1: Sí, serà el darrer de ficció, perquè el de no ficció ja...
0: El vau fer?
1: 15 dies ja vam fer l'última. I tindrem, bueno, parlarem del recull de relats que animals inexpressius, que ja vam
0: recomanar el
1: Xavier Mas Cravioto, editat per l'altre editorial. Tindrem amb nosaltres l'autor i serà, doncs això serà un bon comiat de temporada. I ja haurem després, la propera trobada ja serà al setembre.
0: Molt bé. Doncs, Carles, com sempre, moltíssimes gràcies per aquestes recomanacions, que esperem que siguin útils també pels nostres oients, i això ens retrobem d'aquí 15 dies.
1: Molt bé.
0: Que vagi molt bé. Gràcies. Adéu.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Com sempre, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Serà fins demà. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són 4:45, us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha rebut un reconeixement d'àmbit estatal per les seves polítiques de protecció animal. La Policia Municipal ha estat distingida amb la placa de mèrit a la protecció animal en la categoria d'iniciatives i bones pràctiques durant els 7ens guardons als serveis policials per la protecció animal celebrats el passat divendres a Madrid. Segons ha explicat la regidora de Benestar Animal, Encarna Ortiz, aquest reconeixement és també un premi a la implicació de la ciutadania en la construcció d'una ciutat més respectuosa amb els animals.
1: Doncs la veritat és que és una gran satisfacció rebre aquest reconeixement estatal. Divendres hi vam ser a Madrid per rebre aquest reconeixement. És un guardó, doncs la veritat és que un premi col·lectiu, no? Jo crec que a tota la ciutadania de Mollet també, perquè en els darrers anys la veritat és que s'ha fet una gran feina, un compromís de govern, però també un compromís de la ciutadania, de moltes entitats i de molts professionals. En aquest cas, doncs, reconeixen, no?, la tasca municipal de la policia de la nostra ciutat, doncs en matèria de protecció i benestar animal.
0: Entre les iniciatives que el jurat ha valorat hi ha la nova ordenança municipal de tinença responsable i protecció dels animals de companyia adaptada a la legislació vigent, les campanyes de sensibilització impulsades per la policia municipal i els agents cívics, la futura unitat canina de la policia local, les millores a les àrees d'esbarjo per a gossos i la gestió de les colònies de gats del municipi. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès presentarà una sol·licitud al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per obtenir l'autorització necessària per habilitar una nova estança a l'Escola Bressol Municipal La Xarranca. Aquesta mesura té com a finalitat augmentar el nombre de places disponibles per a infants DIU de cara al pròxim curs escolar. Malgrat el descens progressiu de la natalitat registrat en els darrers anys, la demanda de places per a IU durant el període de preinscripció ha estat superior a la d'anys anteriors. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No
2: pasa... Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: Tant anys enrere, a les Terres de l'Ebre, i especialment a Tortosa, hi havia una petita xarxa de fàbriques de xocolata. Durant una època n'hi havia gairebé una desena, també a Vinaròs o a Xerta. Llavors, era un producte molt més preuat que avui dia, i es produïa i consumia d'una manera molt diferent al que és habitual en l'actualitat, a la pedra. I a Tortosa, d'entre els negocis dedicats a fer-ne, en destacava un, Xocolates Creo, unes sigles que feien honor als seus fundadors. Malgrat el seu èxit, es van vendre l'empresa i qui la va comprar, el 1955, va ser un altre tortosí xocolater, Josep Maria Benet. 70 anys després, la seva neta, la Cinta Benet, nascuda el 1993, continua passant hores i hores a la mateixa fàbrica, al barri de Ferreries, a l'altra banda del riu que diuen, fent la mateixa xocolata amb les mateixes màquines i el mateix mètode. Des que va posar-s'hi pels vols de 2018, l'esperit ha estat el mateix, fer el que sempre s'ha fet perquè així s'ho estima la gent de Tortosa i les Terres de l'Ebre, per fer-ho alhora, adaptant-se des d'aquestes arrels al món contemporani, el de la rapidesa, el consum industrial i les xarxes socials. Sense perdre l'essència, transformant-se a través d'ella.
3: Passeu, benvinguts a Xocolates Creo. Jo sóc Cinta Benet, sóc la tercera generació de xocolates de la meva família. Va començar amb un iaio fent xocolata als anys 40. Va seguir un pare i ara estem, un pare i jo, fent el xocolata aquí, Xocolates Creo. Ho fem exactament de la mateixa manera que es feia abans, en les màquines antigues, en les mateixes fórmules, tot exactament com era antigament. I a més tenim aquí una petita part de museu de tot que han sigut doncs, tots aquests més de 85 anys que portem fent xocolata aquí a Tortosa.
2: Els primers records de la Cinta són a la fàbrica. Quan era petita i li ho preguntaven a l'escola, que el seu pare fos xocolater era una cosa normal. Però que fos autònom la descol·locava. No sabia què era. Ella deia que tenia una fàbrica de xocolata i recorda que ningú acabava de processar. El Joan, l'home que llavors feia de xocolater, li donava el que deien les cagarrines de xocolata. Aquella era la millor xocolata del món, ho explica amb delit. Es passava hores a la fàbrica de petita. Això i la fascinació dels pares per les antiguitats han fet una combinació essencial en el seu tarannà. Quan van estudiar publicitat a Barcelona, basava els treballs en la fàbrica i després, amb 22 anys, va estudiar pastisseria a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona i pensant en la xocolata i amb l'objectiu de tornar a casa. Estar en un despatx no era una opció.
4: Me vaig formar allà i quan vaig acabar tenia clar que ja n'havia tingut prou de Barcelona, que el meu era el poble, i vaig tornar aquí a Tortosa, és una ciutat molt petita, i li dic a mon pare, dic, me vaig a buscar feina de publicitat. I vaig estar treballant a una agència i per les tardes venia aquí a ajudar-los. Feia mitja jornada i per les tardes venia aquí a ajudar-los en el que fos i tal. Hasta que va arribar el punt en què vaig dir, vale, no, això m'agrada, m'encanta, me vull quedar aquí, tinc plena canxa per a fer de tot i és un projecte que m'agrada i que m'hi sento a gust. I vaig tornar, vam arrencar a fer coses noves, a tornar a fer processos, pues, a reestructurar una mica la feina, a ordenar una mica tot, i ja vaig entrar aquí i ara me passa una mica el que me passava quan era petita. Vinc aquí, xalo molt, m'ho passo superbé, jo arribo, me peso el cacau, me peso la farina, no sé què, començo a fer xocolata, tal i qual, i me passa que quan surto de la fàbrica hi ha gent, pues, el típic que coneixes a gent nova o que vas a algun lloc i tu de què treballes? I veig com se va fent la roda de preguntes, de tu treballes, jo treballo de no sé què, jo treballo i penso, quan me tocarà a mi diré que tinc una fàbrica de xocolata? I llavors me toca a mi, soc Cinta i tinc una fàbrica de xocolata i tots, oh! tu ets la fàbrica de xocolata? I dic, sí, és com és algo que se'n surt de la norma una mica. Però per a mi és algo molt normal, perquè clar, ho he vist sempre. Clar, si ho veus de fora, ho veus diferent, però com ho fas tu, ho veus normal. Però veig a la gent de fora i penso, que xules, totes aquestes professions que es fan en les mans, me flipen.
2: Més enllà d'aquest petit museu, la fàbrica ho és en si mateixa. Ells diuen que són una indústria viva, perquè segueixen els mateixos processos industrials amb les mateixes màquines que sempre s'han utilitzat i perquè, a més, ho mostren amb finalitats lúdiques i educatives i aprofiten també per fidelitzar el públic. La Cinta ens ensenya màquina a màquina quin és el procés per fer xocolata a la pedra. Una xocolata de textura granulosa i consistent, feta de cacau, sucre, farina d'arròs i essències de canyella o vainilla i presentada amb les característiques rajoles de 12 preses, cadascuna d'una lliura catalana, 33,33 grams, i que encara que es poden menjar queixalades o deixar desfer a la boca, s'utilitzaven habitualment per a fer xocolata a la tassa.
3: El primer pas que fem per a fer el nostre xocolate és fondre'l. És fondre primer el cacau i barrejar-lo amb la resta d'ingredients. I ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és la mescladora. A baix té un circuit d'aigua calenta, que el que fa és fer un bany maria i acalenta el cacau i es fa. Llavors anem a poc a poc afegint-li tota la resta d'ingredients, el sucre, feina d'arròs, feina de panís, aroma de vainilla o també aroma de canilla. Després tenim també aquesta màquina, que és la refinadora, que és la que ens ajuda a fer el xocolata refinat, o també el que fem en aquesta màquina és el xocolata ratllat per a fer a la tassa. El nostre xocolata el podreu trobar en rajoles o en format ratllat, en qualsevol dels dos. I llavors tot ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és bastant antiga, però funciona perfecte. Totes les màquines que tenim aquí a la fàbrica són comprades de Muniaio de segona mà dels anys 40. Mira, la fico en marxa, eh? Així sentiu. Este és el soroll habitual de la fàbrica. És el soroll de creu. Tenen el soroll d'abans, el soroll que feien les màquines antigament, que és el bonic de la fàbrica nostra i de la nostra forma de fer, que treballem en les màquines antigues i conservem un ofici que, si no d'una altra manera, s'acabaria tot.
2: La Cinta ens ensenya la pesadora volumètrica. Antigament es pesava per volum. També se'n diu pesadora de revòlver pels pistons i les voltes que fa en rodona. Quan està prou calenta, s'hi posa la xocolata, que surt a la plataforma rodona, amb el pes concret que es necessita per fer-ne les rajoles. Del següent pas se n'encarrega la tapejadora, una màquina que sacseja els motlles perquè no hi quedi cap buit.
3: Quines canyeres, eh? Aquí hem d'anar protegits. I després, quan ja ho tenim fet, el que fem és ficar-ho a la nevera. Para que no s'acabi de solidificar del tot. La nevera és de fusta, també, eh? Tota. És preciosa, la nevera.
2: La nevera és a la mateixa sala on es refina. Es guarda, es pesa i s'emmotlla la xocolata en una paret. Anem a la sala del costat, des d'on la nevera també s'obre.
3: I ara les emboliquem totes una a una, això sí. Se diu superràpid, eh? Però d'este tipus, cada vegada que en fem, ne fem 536. I de les rajoles que es nota el sucre, ne fem 270, o sigui que fem aproximadament més o menys unes 800 rajoles. Així, a grosso modo, en una tarda.
2: Tal com deia la Cinta, la maquinària i els motlles són els mateixos que va comprar el seu avi, heretats de la cura i el manteniment del pare. Produeixen tanta xocolata cada dia, com els motllos que tenen i com l'espai que tenen a les neveres, ni més ni menys.
3: Llavors, el més important d'això és tenir-ho sempre ben conservat, que no els hi passi res, que sempre intentar que es facin el mínim de cops possibles. El màxim net, també, que possible, perquè així no assegurem sempre la higiene per damunt de tot i la conservació també.
2: Cada dia fan un producte diferent, cada cop en tenen més. Quan va començar a dedicar-se al negoci, son pare feia només mitja dotzena de productes. diu que aquest creixement s'ha degut a una combinació de les seves idees i al fet que la seva incorporació va oferir un nou suport que els ha permès tenir més temps per a pensar i ser més ambiciosos. D'això en són resultat la trentena de productes que hi ha al mostrador, que podeu venir a tastar les visites que ofereixen els dissabtes i que també podeu comprar per internet. Cada vegada hi ha més persones interessades i clients habituals que compren les diverses varietats de xocolata, el cafè que torren o la cervesa artesana Imperial Stout feta per la cervesera tortosina Logan Busy amb la seva xocolata. Tots els seus productes estan certificats conforme no porten cap ingredient modificat genèticament, gluten, lactosa ni fruits secs. Això, diu la Cinta, ho cuiden moltíssim. Tant com els orígens, ben variats: Ghana, Costa d'Ivori, l'Equador, Veneçuela, Colòmbia... Cada percentatge és d'un origen diferent i els busquen respectuosos amb el medi ambient. Orgànics, de comerç just i amb connotacions i sabors diferents de la resta.
3: Mira, quan parlem de 80, 85, 90, això és el percentatge de cacau. Per exemple, el 90% és 90% cacau, un petit percentatge que sol moure's entre un 3 i un 5% de mantega de cacau, que és la mateixa grasa del cacau natural, i la resta és sucre. I després, llavors, clar, com tenim el ratllat de vainilla, de canella, de garrofa, tenim, és que ara tenim, ho vaig comptar l'altre dia, tenim 33 o 35 productes en total entre el cafè i el xocolata, és bastant. Llavors, un dia fem rajoles, un dia fem ratllat de vainilla, un altre de canella, un altre és del 75, mos ho anem distribuint així perquè si no, no donaríem abast.
2: Fer xocolata i ser autònoma, diu la Cinta, és una feina de pagar focs. Ara sí que entén què significa, però no es queixa, perquè li agrada i perquè controlar el procés els permet fer un producte millor, més cuidat.
3: Controles molt bé el procés de producció, perquè al final ho fas tu des de zero i ets tu qui decidix com se fan les coses en base a l'aprenentatge que tu tens i intentes fer-les sempre el millor possible. I al fer-ho tot tu, les hores que li dediques són moltíssimes. Però això sí, clar, la qualitat que en queda després d'aquest producte sempre serà molt millor.
2: L'esforç paga la pena. Totes les coses bones que passen són per les coses bones que han fet. Les paraules de la Cinta traspuen gratitud i estima per l'ofici per la xocolata, com la que té la gent de les Terres de l'Ebre per Creo. Després de 80 anys, la xocolata Creo forma part de l'imaginari col·lectiu de Tortosa i del territori.
3: Que guai que la gent se ho sent tan seu que ja no és una fàbrica més, ja és una mica d'alguna forma en petita escala, però ja forma part de la cultura d'aquí baix, que això també és el millor premi que te poden donar a la teua feina, és este reconeixement. I valorar-te un mateix és més complicat, potser, però sí que és veritat que la gent a Creo se l'estima moltíssim, perquè sempre hem intentat explicar tot el que passa de la forma més clara possible. No hem canviat mai de proveïdors. Ara entro el tema del cacau, és un lío perquè està pujant moltíssim de preu i la veritat és que és molt complicat treballar, i ara potser a nosaltres se mos faria molt fàcil canviar de proveïdor i buscar cacaus més barats de no tan bona qualitat, potser, però sí que és veritat que no ho volem fer i intentem treballar de la forma més honesta possible, apropar-nos molt a la gent, això sí, ser molt propers. La gent pot venir aquí, pot parlar amb nosaltres, vull dir, inclús ara el que te comentava abans, que som nosaltres els que a vegades anem a repartir, veiem els clients i parlem amb els clients, i intentar ser el màxim propers, transparents i sobretot que ser molt fidels a lo que han fet tota la vida, no canviar-ho mai.
2: La seva clientela principal són botigues petites de les Terres de l'Ebre, dedicades al producte artesà, diferenciat i de proximitat. També botigues de tota la vida, punts turístics del Delta i mercats, i alguns supermercats que cuiden el producte de proximitat. També se'ls pot trobar a Tarragona i a Reus. A Barcelona i Girona també, però és més difícil. Cada cop és més complicat veure'n de xocolata a la pedra. I tal com explica la Cinta, no en queden gaire productors a Catalunya. Així com també és complicat mantenir els mateixos ingredients amb les mateixes característiques, perquè es deixen de produir o d'estar de moda, com ara el sucre. Amb una granulació cada cop més petita, són menys habituals aquelles mides que fan possible que en mossegar i mastegar la xocolata, els grans de sucre facin el crec-crec característic de la xocolata Creo.
3: Encara n'hi ha, per sort no som els únics, però sí que cada vegada s'estila, bueno, s'estila menys, però som la resistència i la veritat és que funciona bé, és un xocolata que és molt bo, que funciona superbé per a fer la tassa i per a cuinar, de fet per a cuinar és dels xocolates que més prefereixen i també per a menjar, tal qual és el xocolata de tota la vida, que té la textura esta terrosa i tan desestructurada i diferent de lo que estem acostumbrats avui en dia. I el que sí que m'han donat compte des de fa uns anys fins ara és que les modes sempre són cícliques. O sigui, hi ha molta gent que ostres, cada vegada més torna cap als sabors d'abans i cap a retrobar-se d'alguna manera els sabors de la infantesa i molta gent ve aquí buscant el xocolata, aquella la pedra que feia el crec-crec. Dic, pues sí, mira, és este. I llavors, hola, m'encanta, quina sort haver-lo tornat a trobar i s'està tornant a ficar de moda d'alguna manera.
2: L'estima que rep Xocolates Creo es deu a aquesta continuïtat inalterada en la manera de treballar i produir xocolata artesana i amb un origen 100% natural. La sofisticació va fer possible millorar la capacitat de refinar la xocolata, fins al punt que les molècules es feren impalpables per si soles a la boca. I la novetat, unida a la possibilitat de produir més a més baix cost, va deixar Creo a l'ostracisme durant uns quants anys. Tot i això, al fons, no ha canviat Creo, pensa la Cinta. No ha canviat perquè no vol, perquè creu en aquesta manera de treballar.
3: Crec que avui en dia em dona una mica la sensació de que el món vol córrer molt, la gent se vol fer empreses pensant en que tens temps infinit per a tu, sent lo jefe, no és així. Disclaimer, no és així, penques moltíssim i tothom se vol fer ric en dos dies i no, nosaltres treballem una mica, treballem moltíssim, tenim clar que la forma en la que treballem és artesana, no mos farem rics, tampoc volem fer-nos rics, però sí que volem tindre un projecte en el que hi creiem i confiem i sobretot disfrutem cada dia de vindre a treballar. Tenim clar que som la resistència, perquè sí que és veritat que per molt que tu vulguis treballar de forma artesana i d'una forma pausada per a controlar tot el que passa aquí dins i oferir la màxima qualitat possible, les exigències externes són unes altres. El món va molt ràpid i estem molt acostumbrats a que, per exemple, comprem alguna cosa per internet, ho compro avui però m'arriba ahir. O sigui, ho compro avui i m'arriba en 24 hores. Faig una comanda, algun client fa una comanda i l'hem de portar superràpid. I això sí que ho portem molt a rajatabla, no? Però després també hi ha unes exigències a nivell de xarxes, d'estar sempre present, que la gent se'n recordi de tu. I és algo a lo que, per exemple, a mi costa molt arribar, perquè si no estic fent xocolata, estic ajudant a embolicar no sé què, si no estic fent visites, si no estic fent una altra cosa, i, ostres, arribar a tot és supercomplicat.
2: Per adaptar-se a aquesta realitat contemporània, la forma, la cara, sí que ha canviat una mica. Gràcies a l'empenta de la Cinta, que amb el pare ha centrat molts esforços a canviar i agilitzar alguns processos i a pensar i projectar la renovació del producte, però també de la imatge.
3: Lo fet de ser tan jove crec que m'ha fet també dir, vale, això és xulíssim, però anem a renovar-ho. Anem a donar-li un aire diferent, perquè 80 anys al mercat és un win, però també ens hem d'adaptar al mercat perquè el mercat canvia i canvia molt ràpid. I això és algo que porto aquí 7 anys i ho he vist. Quan vaig entrar les coses no anaven tan ràpides com ara. M'he donat a mi la sensació que des del Covid les coses s'han accelerat moltíssim. I les xarxes socials també ho acceleren encara més. I això ens ha portat a que, primer, renovar la imatge de marca, la vam unificar tota. Crec que jo, a l'estudi de màrqueting, també tinc una mica de culpa d'això, però tot suma, eh? Però la imatge de marca avui en dia comprem pels ulls. Si pels ulls no mos entra, estem perdudíssims. I també és una forma de, o com ho entenia jo, és una forma de donar caliu, de dir a la gent, mira, això és nostre, però allò també, el cafè també, aquella rajola també, aquell ratllat també, i al final fas una mica de casa, no? Les coses ben ordenades i ben ficades i que visualment entren, també dona escalfor i és el que preteníem una mica en tot això.
2: Els productes van més enllà del que es menja. Els clients, la gent propera, els demanen i ells fan. Bosses de tela, tasses, mallots... Això és una altra diferència. També col·laboren amb artistes ebrencs per fer postals per Nadal, ja que diuen que s'estimen tant la cultura ebrenca. La intenció, diu la Cinta, també és engrescar la gent, innovar i mostrar la joventut que hi ha rere la tradició de la marca. Que la gent es faci seu creu. En el fons, és la manera natural de continuar transmetent la xocolata a través de les generacions.
4: I també, sobretot, crec que, d'alguna manera, lo tarannà de l'empresa també ha canviat. Perquè, al final, crec que la joventut i el fet de ser una dona, també. Crec que les dones emprenem diferent. Emprenem en moltíssima creativitat, en buscar coses diferents, sempre que per a... Quan veig algun problema o veig algo que es pot millorar, sempre intento buscar diverses solucions, no una. N'intento buscar diverses, a veure quina és la que se m'acopla millor i no em sap mal anar provant. I si aquí no fallo, li he perdut com una mica la temor al fracàs. I si algo no em surt bé, vale, ok, no passa res, vale, ho intentem d'una altra manera. Això no m'ha sortit bé, vale. Plores un ratet i després ja tornes. I no passa res, i te desahogues. I també una mica la sensibilitat del tracte en els clients, d'escoltar-los, de dir què necessiteu, això, vale, doncs intentem, anem a intentar fer-ho, de dir, no ho faig, no, vinga, anem a intentar fer-ho, anem a treballar-ho, a veure si surt bé. T'has d'anar adaptant a lo que vingui. I també l'adaptabilitat als canvis, i saber-los detectar, que això també és difícil. Tot este canvi que està ben ara, que la gent cada vegada és més conscient de lo que menja, dels ingredients que porta cada cosa, de com se fa, com s'elabora i com ha arribat fins aquí, a nosaltres ens beneficia? Sí, ens beneficia, perquè al final crec que els artesans el que fem és oferir moltíssima qualitat i que la gent sàpiga qui ho fa, que això és superimportant, no? De dir, si ells me donen garanties, nosaltres donem la cara i ostres, això te dona una confiança que pot ser una empresa enorme, no saps qui el fa. És això, no? Ser propers, ser transparents, 100%, les visites a la fàbrica se van fer una mica en esta idea de dir, que millor que la gent pugui vindre els dissabtes aquí a veure la fàbrica i, clar, vos podeu preguntar el que vulgueu. O sigui, què més proper que això, no?
2: I quan li pregunto pel futur, fa una ganyota d'ofegament.
4: El futur me'l quedo jo a la meva esquena, que és molta responsabilitat, eh? La tensió que passo moltes vegades pensant en què serà, en que això m'ha de sortir bé sí o sí, perquè si no se decepcionarà molta gent, és increïble, eh? O sigui, el pes que es porta és fotut. Al final l'aprens a gestionar perquè no et queda l'altre. Però sí que recau sobre mi i espero fer-ho bé, espero estar a l'altura. Però també és molt incert a la mateixa manera, perquè ara tots els problemes que en el cacau ens dificulten molt la feina, perquè puja molt de preu i el mercat, la gent, els sous no pugen. Llavors això fa que si el meu producte, que ja és un producte artesà, que ja és més car per les hores que se li fiquen i perquè la matèria prima és de primera qualitat i és més cara, ja me costa. Ja és difícil, vull dir, ja hi ha coses, inputs de fora que surten del meu control, que no puc controlar, que ja m'estan condicionant. I això què implica? Pues implica que potser nosaltres baixem marge, però ens veiem igualment obligats a pujar preu perquè és que no hi ha més. També, pues, que aquí, bueno, poden afectar moltes coses, els canvis de moda. Ara estem en una bona època, però ningú m'assegura que després li passarà com una època que va tindre mon pare, que ningú se'n recordava del xocolata, creo. Hasta que no vam canviar tots los envoltoris, que llavors hi havia molta gent que deia, hòstia, el xocolata, creo, ha tornat. I era com, no vam marxar mai. Vull dir, los canvis estos, les modes, los problemes en les matèries primeres, o a vegades, pues, també, últimament, al món empresarial hi ha molt de rebombori en el tema de personal, que és molt complicat trobar a gent. Tot, hi ha coses que també se t'escapen fora del teu control. Però, bueno, espero estar a l'altura. Creo seguirà, òbviament, aguantarà, espero, i seguirem al peu del canó.
2: A la Cinta li agradaria fer un recull de les històries que li expliquen relacionades amb la xocolata Creo, personals i molt relacionades amb les Terres de l'Ebre, però també més enllà. El valor, pensa, és el que ve de fora, perquè ells viuen esbiaixats i normalitzant el seu dia a dia. La reconstrucció completa de la història, però, encara resta pendent. És una feina que, quan es pugui dur a terme, servirà també per conèixer des d'aquest cantó com eren Tortosa i les Terres de l'Ebre. I és el passat de la Cinta, una història que va més enllà de fer xocolata

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. Les xifres corresponen als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivat de les temperatures extremes. Catalunya és la comunitat amb més mortalitat de tota la península, ja us dèiem, des de diumenge i fins ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany.
2: Aquest any, diguem-ne, que el pic de calor ha començat abans. Normalment nosaltres activàvem el pla de resposta a 1 de juny, no? I ja des de finals de maig es van registrar temperatures molt elevades per sobre de l'habitual. I això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: I és que les dades de l'àrea metropolitana de Barcelona i del Servei Meteorològic de Catalunya confirmen l'augment de la freqüència i la gravetat també dels episodis de calor extrema. Per aquest motiu, Declaració Badalona demana a l'Ajuntament decisions immediates per garantir uns recursos mínims de salut pública durant els mesos d'estiu. Les entitats impulsores d'aquesta declaració insten a l'Ajuntament a garantir l'accés a equipaments municipals i espais públics d'ombra durant aquests mesos. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir els riscos per la salut, com és el cas dels cops de calor. A Badalona, on estàvem parlant en aquest cas concret, n'hi ha 14, però bona part d'ells va tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. I al Moianès, els bombers encara treballen l'incendi forestal que ha cremat 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze de Safaja. Tot i estar estabilitzat, els bombers encara no l'han donat per controlat. Els agents rurals estan investigant l'origen del foc que podria haver tingut un element pirotècnic. I Salut començarà a vacunar de la grip i de la Covid el 21 de setembre en residències majors de 80 anys, embarassades i infants. El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació de la resta de grups d'edat. I 9 persones detingudes a Sitges acusades de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros. Segons ha informat el cos, es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments a turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions van accedir al domicili del líder de la trama a Sitges.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic i una de comèdia en la mateixa obra.
5: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
6: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
7: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
8: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet.
1: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts al programa A Fons, un espai que consta d'entrevistes en profunditat amb els portaveus municipals dels diferents partits polítics de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Aquesta setmana, de fet, és el darrer espai A Fons que compartim aquest curs i ho fem de la mà de Junts per Catalunya a Mollet. En la seva representació, com és habitual, ens acompanya la seva regidora i portaveu, Carme Olària, a qui saludem. Bona tarda, Carme.
2: Bona tarda i disculpeu-me que aquest cop ho haurem de fer per telèfon perquè els temes personals no ha sigut possible estar aquí amb vosaltres, però em disculpo perquè de vegades sabeu que no és el mateix presencial que no pas fer-ho per telèfon o quan es tracta d'un programa com el d'avui.
1: Cap problema, Carme. Al final podem mantenir aquestes converses d'igual manera, de manera telefònica, perquè al final el que fem és doncs, comentar l'actualitat de la nostra ciutat, així que cap problema. Comencem parlant precisament perquè aquest espai A Fons és el darrer que compartim, aquest curs escolar, podríem dir. Per tant, no podem començar d'una altra manera que fent un balanç. Carme, quin seria el balanç que faríeu d'aquest curs amb la mirada posada en aquests mesos de treball enrere?
2: Sí, de fet, el balanç que fem nosaltres d'aquest primer semestre d'aquest any és, podríem dir que políticament és positiu. Per quina és la raó? Sabeu que vam acabar l'any amb un acord per pressupostos amb el govern de la ciutat, amb una llista que vàrem fer d'uns diferents punts. En aquest cas hi havia 6 punts a tractar i 6 punts acordats. D'aquests 6 hi ha 3 que ja estan agafant molta forma. Un d'ells ja està gairebé tancat. L'altre, que seria el tema de la llengua, que si llavors si tenc un espai, doncs us ho explicaré més profundament perquè passarà al ple d'aquest mes. L'altre és l'aparcament i la mobilitat, on també hem avançat d'una manera significativa amb aquest nou aparcament que tindrem a Can Filosa, que és de 70 places d'aparcament a Can Filosa, pendent encara com acabarà l'aparcament de Santa Rosa i també aquest ús de cada estrada. I per l'altre punt que també estem treballant i que està també començant a agafar forma, tot i que és també el que va un palet més lent, és el tema del comerç i l'activitat econòmica, on es demanava doncs, aquest estudi de viabilitat d'un servei de càrring, que vam explicar que s'hauria de fer a dins dels aparcaments municipals per tal que les persones puguin arribar amb el cotxe, agafant aquest servei de càrring i puguin desenvolupar la seva activitat comercial a la nostra ciutat, sense més que agafar doncs, aquest carro, per dir-ho així, que es pot tornar al seu lloc, ampliant el cotxe amb el que hagin comprat i bueno, faríem una mica més fàcil el fet d'anar a comprar a la nostra ciutat, on també vàrem demanar de posar en marxa un programa municipal d'ús temporal de locals buits. Per això s'està elaborant també una llista d'aquests locals buits que hi ha a la ciutat per veure quins són aquest ús que se li podria donar, que donaria vida no només al carrer, sinó també als locals que en aquest cas doncs, estan en posició de lloguer, doncs també podrien ser més atractius per noves emprenedories que poguessin venir a la nostra ciutat. I per altra banda, que també molt important, era el tema d'aquesta creació d'aquesta mesa de comerç, que seria no només amb una participació de comerciants, sinó que hi haurien comerciants, ajuntament i veïnat. Amb aquest punt diferent de buscar doncs, els veïns i veïnes de cada àrea doncs, també per debatre quin és el sistema comercial o una mica doncs, l'espai comercial que estem ocupant a casa nostra. Quan parlem també del comerç, i faig una mica d'incís, també nosaltres ho veiem com una activació no només comercial, sinó activació econòmica com a ciutat. Això després, evidentment, fa de retruc que tinguem una ciutat més il·luminada, que si està més il·luminada és una ciutat més segura, que sigui una ciutat més atractiva, no només per la gent de casa nostra, sinó també per les poblacions del voltant. Aleshores, seríem més rica amb aquestes doncs, visites de la gent de fora i, evidentment, representa que tota aquesta activitat tant comercial com econòmica doncs posaria la ciutat del Mollet en el lloc on creiem que comercialment ha d'estar, perquè hi ha aquest potencial. Aquests 3 punts, i després si em dones espai parlarem del tema del català, ja els tenim. És a dir, tot això ja està formant part del nostre dia a dia, del dia a dia de l'Ajuntament, amb els acords i amb tot el que ja veieu que us anem explicant. Val? Això vol dir que se'n queden 3 més, per dir-ho així, i estem a la meitat d'any. Vol dir que les coses funcionen, que aquella llista que alguns varen criticar dient que era una llista de la compra, que no es compliria, doncs s'està complint. Perquè importa. El que molletans i molletanes ens han vingut a explicar, el que molletans i molletanes desitgen per la seva ciutat, per la millora de la seva ciutat, just per Catalunya ho estem fent. I ho fem amb aquests petits acords que estem veient que tenen aquest fruit. Uh-huh. I aleshores, si t'explico una miqueta lo del català, que crec que és moment... Sí, que és moment també de lligar-ho perquè el dilluns que ve passarà a ple. Sabeu que nosaltres el punt número 1 d'aquest acord era la llengua, l'educació i l'identitat, i que tot això va començar, us enganyaria si dic el 10 de gener, perquè va ser un dels primers punts que vam posar sobre la taula, i a hores d'ara, com bé heu pogut servir per les nostres xarxes i per les xarxes també de l'Ajuntament, doncs les coses van molt i molt bé. La llengua catalana. A Mollet sabem que estem en un moment complicat, és una situació d'emergència lingüística, i en aquest sentit, evidentment, és necessari que les administracions emprenguem mesures necessàries des de l'àmbit local per promocionar l'ús de la social de la nostra llengua i aconseguir que, evidentment, el català sigui eina de comunicació als nostres carrers, places i, per dir-ho així també, hi ha el mateix sistema municipal, no?, de com l'Ajuntament, els nostres espais de conducta municipal, que moltes vegades el català desapareix. Dit això, vam fer una presentació dient com estava el català ubicat a la nostra ciutat. Sabeu que només el 20% del jovent molletà doncs, utilitza el català com la seva eina de comunicació, i això és molt i molt i molt poc. Llavors, en aquest context, nosaltres vàrem poder enfocar doncs, a diferents coses que vàrem proposar dintre d'aquest pacte, que era que la llengua catalana doncs, que fos la llengua vehicular a tots els nivells, per garantir que el català, doncs, evidentment, es trobi a les escoles, instituts, empreses, que hi hagin una recuperació i una protecció de la llengua, perquè si no la recuperem, sabem que aquesta identitat nacional, aquesta identitat, doncs, cada cop va més enrere. Amb tot això, com vam començar? Bé, sabeu que vam demanar doncs, poder arribar a un agermanament, a uns acords amb l'Escola Bressola de la Catalunya Nord, a Perpinyà. S'ha treballat molt, i no només treballat, sinó que s'ha arribat doncs, a uns acords amb l'Escola Bressola després d'haver tingut a la nostra ciutat aquesta exposició de l'Escola Bressola, haver anat a Perpinyà a conèixer de primera mà acompanyats de mestres de la nostra ciutat, acompanyats de persones vinculades en el món de l'educació de la Generalitat i més la regidora. En aquest cas, aquí agraïm tot l'esforç que ha fet perquè això sigui un èxit. Doncs vam anar a Perpinyà, vam poder treballar conjuntament i sobre el territori i explicar també la situació que teníem a Mollet, i aquí hem fet un gran pas. O sigui, tot això ja està escrit, tot això és aquest programa d'intercanvi que és el que estem buscant, doncs ja té forma. Aquesta inclusió, que és una línia prioritària per nosaltres, d'inclusió de buscar el català com a eina vehicular no només a la Catalunya Sud, com es diuen ells, sinó també amb la Catalunya Nord, doncs ja, això ja és un fet. No? Aleshores, això sortirà a debatre en el ple de dilluns vinent, sí, ja serà dilluns, perquè aquesta setmana és una mica així, i esperem tant de bo que tothom doncs, estigui a favor de mantenir això i de provocar que la llengua, que és la nostra identitat, que és un moviment de cohesió, que la llengua és doncs, l'arrelament a la nostra terra, doncs que puguem tindre un èxit rotund i que tant de bo, sabem que no serà tothom, però que tant de bo tothom pugui votar a favor d'aquest pla local per la llengua ben treballat, ben executat, no només per la part política, sinó també per la part de tècnics de l'Ajuntament, que han fet una gran feina.
1: Després recuperarem el tema del ple municipal que, com bé apuntaves, doncs, té lloc el dilluns, però tornant a les actuacions doncs, que s'han estat desenvolupant aquests mesos, aquesta llista de la compra no? que comentaves, doncs, tots aquests treballs en els quals hi voleu posar l'accent i en els que doncs, també hi heu treballat. Al final estem parlant d'actuacions que s'han fet en el que portem d'any, en aquests 6 mesos. Com ha estat aquest treball, Carme, amb el govern municipal?
2: Nosaltres, quan vam arribar a aquest acord, vam tenir molt clar que el que havíem de fer era posar dades i que cada mes s'havia d'encetar una carpeta nova, perquè sabem de les dificultats, perquè aquí hi entra, no només hi entra el govern, sinó que hi entra també els tècnics no? i les regidories pertinents de cada una de les àrees. Aleshores, jo he de dir que ha sigut molt fluida. És a dir, nosaltres, quan vàrem anar a parlar amb el govern per dir-los que volíem que aquella part de Mollet que no els va votar, o que sí, perquè al final nosaltres hem agafat un gruix de gent que ens ha vingut a veure per explicar-nos coses que no estan bé, per veure si podíem doncs, aconseguir fer algun canvi en aquest govern. No sabem si va votar uns o els altres, però quan ens vam dirigir vam començar de la següent manera. Vam anar a parlar amb l'alcaldessa i li vàrem dir: nosaltres continuem treballant per Mollet. Nosaltres treballem per Mollet sempre i hem d'aconseguir coses. I com que són coses que no tenen un gran valor econòmic, són coses que no faran moure dificultats, sinó ans al contrari, o sigui, són coses que ens hi hem de posar. I si ens hi posem, i nosaltres, jo sempre és el que dic, no? És el govern socialista, quan va fer la propaganda de com era, deia que es tenia la mà, no? Doncs vam anar allà i vam dir: no dèieu que es teníeu la mà, doncs ara és el moment, no? I Junts per Catalunya el que vol és que molletans i molletanes ho puguin veure reflexat doncs, en el seu dia a dia. Dit això, llavors, amb el coordinador, amb en Raül Broto, doncs vam començar aquests treballs. Va ser una negociació que vam tenir estires i afluixes, evidentment, perquè tot està signat en un paper i de vegades hi ha coses que cal matitzar-les. Però vam comprometre'ns que el gener començàvem i així ha estat. Tema que toquem, tema que encetem. Quan aquest tema encetat ja comença a agafar forma, n'encetem el següent. No us podem tocar tots alhora. Primer de tot, perquè just per Catalunya només hi ha una regidora, per dir-ho així, encara que tinc el gruix del meu equip que ajuda moltíssim, però ho hem de fer les coses ben fetes, començar-les, acabar-les. La relació amb el govern ha estat aquesta. He de dir que també ens felicitem tots i crec que ells també en són conscients, no?, d'aquest bon funcionament, perquè jo un dia explicava, no sé si t'ho deien a tu, que l'oposició estem per fer oposició, per fer crítica constructiva, per criticar allò que no està bé, mm-hmm. però també per millorar i per projectar coses, perquè també és la nostra responsabilitat. La ciutat té responsabilitat nostra, també. Aleshores, si podem fer que passin coses, és la nostra obligació fer-ho, i així ho hem fet.
1: Mm-hmm. Doncs, en tot cas, Carme, un tema del qual portem parlant des de principis d'any i que en continuarem parlant a mesura que es vagin desenvolupant aquestes altres actuacions. I recuperem ara, sí, el tema del ple corresponent al mes de juny, que, com apuntàvem, té lloc el dilluns vinent. Destacaves aquesta possible aprovació del Pla Local per la Llengua. Quins altres punts destacaríeu d'aquest ple de juny?
2: Jo us diria, sincerament, que és un ple que... Bé, per dir-ho així, és un ple on hi ha pocs tràmits, hi ha un parell de tràmits administratius, però d'allò que es parlarà són coses que crec que no tindrem cap mena de problema amb entendre'ns, perquè parlarem sobre el manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans. Aquí parlem de dignitat i respecte, jo crec que no ens podem ni plantejar, perquè, de fet, vull dir, tot el que exposen doncs, és el que ha de ser. I, per altra banda, doncs, també, com que el 28 de juny és el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI, doncs tornarem també a parlar d'aquest tema. No hi haurà més coses, és a dir, que tota la resta són punts molt, per dir-ho així, molt normals o molt tècnic, però sí que és veritat que saps que entrarem una altra vegada amb tot allò que fem dels plecs i preguntes, i com que Junts per Catalunya, doncs fins que no tinguem aquesta comissió oberta per poder fer aquest canvi del ROM, que sabeu que ens van dir que sí, però ara, a hores d'ara encara esperem doncs, aquesta composició d'aquesta comissió per poder desenvolupar aquests petits canvis del ROM que vàrem demanar, doncs continuarem treballant amb el tema de plecs i preguntes. A l'últim ple parlàvem de benestar animal, us en recordeu que vam estar tocant el tema de les zones d'ús compartit, i aquest cop, jo ho avanço, parlarem de Canarimont, i més que res, per dir-ho així, no només del manteniment, sinó dels problemes d'accessibilitat que tenen moltes persones. Crec que ja és un moment de posar-ho sobre la taula com un tema únic, perquè les deficiències que s'hi han trobat són tan altes que cal que busquem una mica d'ordre i comencem a treballar. I el que dèiem, busquem un tema, el treballem, buscarem solucions, buscarem respostes i vetllarem per donar també respostes als ciutadans i ciutadanes, perquè això, quan ens arriba a nosaltres, ja poden ser temes que encetem, com es diu per Catalunya, però moltes vegades són temes que la ciutat et demana per la importància que tenen. I en aquest darrer ple, que serà el d'abans del mes de juliol, doncs parlarem d'aquests problemes d'accessibilitat i aquest problema de manteniment que té el centre esportiu de Canarimont, que té un ús per la ciutadania molt important i que no podem permetre que a hores d'ara doncs, encara estigui com està. I passarà per el ple, el pacte local pel català, que espero que Bueno, ho sabrem dilluns, a veure quines sorpreses ens podem trobar.
1: Doncs en tot cas, temes que, com dèiem, es portaran a debat el proper dilluns en el ple municipal. I comentem temes també d'educació, Carme, perquè l'Ajuntament de Mollet invertirà més de 3 milions d'euros en el que és la millora dels centres educatius públics d'aquí de la ciutat, i ho farà en un projecte que desenvoluparà fins a l'any 2028 i que, de fet, doncs, sí, això preveu millores en tots els centres públics d'aquí de l'escola. Des de Junts per Catalunya a Mollet, com valoreu aquesta iniciativa, aquesta inversió?
2: Aquí hi ha dues coses a valorar. La primera és anem tard, i ja sabeu que això és, tinc aquest bon costum, no? Però jo crec que a vegades fem o es fan o fan doncs una molt bona explicació del que es farà, però això sempre arriba d'una manera que no és la correcta. És a dir, anem tard, estem parlant de molts milions i estem parlant de que poder d'aquí un any i mig doncs començarem a veure. Amb això soc molt reàcia, perquè jo ja entenc, eh? O sigui, entenc que hi ha unes burocràcies, ja entenc que hi ha uns tràmits, ja entenc que s'han de fer les coses a poc a poc i fer-les ben fetes. Però tots sabem com estan les escoles de Mollet. I això no ve d'ara. Això ve de fa molt de temps. Tots sabem els problemes que hi ha. I això no ve d'ara. Això ve de fa molt temps. I em torno a repetir a mi mateixa. I qui governava? Sempre han governat els mateixos, no? És a dir, que ara en aquest moment em diguin, oi, sí, agafarem aquests diners i ho posarem i ho farem i tal. Ja m'està bé, és a dir, hi ha una part molt bona, perquè ens hem de, com aquell que diu, doncs, conformar, no? I és millor que hi hagin aquests diners per poder-ho posar que no pas que no hi siguin. Però tot i amb això, estem parlant que Mollet té uns problemes de fa molt de temps i que hem estat governant sempre pels mateixos. Aleshores, sóc una mica reticent, és a dir, ho vull veure, vull saber que això es fa. M'agradaria donar una imatge més positiva, eh? Però al final l'únic positiu és que sí, d'acord, hi ha els diners, però necessitarem veure que tot això es dugui a terme. Perquè al final les coses doncs acaben passant i passen els mesos i encara no se solucionen, perquè quan no falta una cosa, falta una altra. I això molts ciutadans ho saben i ho veuen, ens ha passat mil vegades amb moltes obres que s'han quedat allà doncs bloquejades i no hem acabat d'arrencar. Aleshores, aquesta sensació de cansament, de que les coses no es fan, existeix. Aleshores, és un bon inici tindre aquests diners i dir que ho farem? Sí, està clar que sí. Però clar, fem-ho i que realment tot això arribi. I més estem parlant d'educació, que ja sabem tots com tenim l'educació a Catalunya i també sabem quina situació tan delicada tenim amb aquestes defenses d'acords que s'haurien de fer i que no es fan. Sembla que tot s'allargui en el temps, no? I també he de dir-ho, i tots són els mateixos. Aleshores, si no ens podem entendre per arribar a un acord amb els mestres, si ara diem que tenim els diners, però ja ho veurem quan ho veiem, doncs, deixem-ho així, no? És a dir, veurem a veure què passa i en parlarem. Ja sabeu que a mi aquestes coses doncs, m'agrada seguir-les perquè al final que no podem deixar que tot quedi només amb una bona frase i amb una bona caixa de diners perquè hem de veure resultats.
1: Aprofitant que parlem d'educació, també doncs, comentar que des de l'Ajuntament es sol·licitarà al Departament d'Educació de la Generalitat de, doncs, que s'autoritzi a obrir una nova estança a l'Escola Bressol Municipal de la Xarranca, bàsicament doncs, per poder ampliar el que és l'oferta de places per als infants que cursen IU de cara al curs vinent.
2: Totalment d'acord. Ara vaig a fer, no m'ho has preguntat, però vull dir, jo faig sagesses cada vegada, oi? Com que, bueno, llàstima que no veig el rellotge, no sé com vaig de minuts. Però, de fet, el govern de Mollet, això ja no hauria de ser notícia. És a dir, ho ha de fer. O sigui, estem parlant moltes vegades quan els diem, oi, és que hauríem de fer això, i et diuen, bueno, però això no és cosa nostra, això és de la Generalitat, tant és. Tu tens l'obligació de provocar que les coses passin. Llavors, moltes vegades sembla que esperem que la ciutadania t'ho demani per poder-ho fer, no? I aleshores, jo crec que això ja hauria de ser una cosa que en el dia a dia polític del govern de la ciutat, això ja hauria d'estar escrit. Que em sembla bé que en fem publicitat i ho expliquem. Ha de ser així, evidentment, ells també fan la seva política, han d'explicar les coses que fan, eh? Però jo el que penso és que hauríem de veure més resultats i que ells tenen l'obligació de que les coses passin, provocar que les coses passin. I si depèn de la Generalitat i són ells mateixos, doncs ja tardem i totalment, evidentment, a favor de que es puguin ampliar aquestes places.
1: I comentem temes més festius, Carme, perquè tot just demà divendres comença el que és el Festival de Bombolles de la nostra ciutat.
2: Sí, també en aquest cas, també no sé quin dia en parlàvem, que, bueno, doncs hores ara també el Festival de Bombolles no només és que és un pol d'atracció de molta gent, molletans i molletanes, nens i nenes, famílies totes, però per altra banda també ara l'Ajuntament hi és al darrere i subvenciona i ajuda i es compromet a que aquest festival continuï endavant. No sé si puc, però vull dir, com que això que et dic, no veig el temps...
1: Endavant,
2: però
1: també encara faig... tenim 5 minuts.
2: Perquè deixem que faci un incís, no? I crec que també hem de parlar de Sant Joan, perquè no se n'està dient gaire no res i no vam poder encendre el foc, la foguera de Sant Joan. I llavors sembla que tot ha quedat una mica així, perquè l'Ajuntament dona unes explicacions que resulta que varen venir uns agents rurals i varen dir que aquest foc... som una ciutat de 53.053 habitants. Som una ciutat amb un servei de personal de l'Ajuntament de debò, o sigui, que en sap molt, que fa les coses ben fetes i que estan molt atents a tot això. Aleshores, no entenc aquest no, perquè això no està bé haver-ho acceptat d'aquesta manera. O sigui, em costa una mica d'assumir, no? Si a les 8 del vespre va passar algú per allà que hi va dir, no, això no ho podreu encendre. Aquest foc sempre s'encès bé, porta les mesures que correspon, té un espai que és a l'apropiat, és a dir, s'ha buscat a l'espai, s'ha trobat. Aleshores, jo crec que entitats i partits polítics i molts ciutadans i s'han quedat amb allò de com, és a dir, la foguera de Sant Joan, una cosa tan important, no només per lo que significa, sinó per l'esforç de la gent que va venir amb la flama del Canigó, per aquesta tradició catalana tan nostra, per aquest espai tan... entre cometes, tan normalitzat, que és on fem el foc a la ciutat, i que a hores d'ara ens diguin que ja em preguntaran a veure per quina raó els hi van dir, perquè demanaran explicacions. Sant Joan ja ha passat. La nit màgica de Sant Joan ja ha passat. I fins l'any que ve no tornarem a tenir una altra. Aleshores, el que diem és... crec que tenim un govern suficientment ampli com per poder haver actuat amb més fermesa davant d'aquest acte. Aleshores, com que no vull que es quedi sense explicar, dic ara que m'ha parlat les actes, doncs hi posarem el Sant Joan aquí al mig.
1: Us han traslladat aquest malestar als veïns?
2: Sí, i les entitats. Veïns i entitats. Clar, de fet és una cosa molt esperada. Hi ha molta gent que està vinculada a la festa de Sant Joan, aquesta tradició tan nostra. És a dir, és una cosa que no es pot fer un altre dia, perquè Sant Joan, o sigui, la revetlla de Sant Joan és aquella nit. Sí, a vegades dius, mira, ha plogut, oita, doncs ho farem un altre dia. No, ja està. És en aquell moment. I aquí darrere hi ha moltes entitats de la ciutat. I nosaltres vam començar a rebre missatges dient, però què ha passat? Però com pot ser? Però al final, molta gent són coneixedors de com es fa aquest foc, no? Aquesta foguera, no? O sigui, els metres que s'han de baixar la distància, nord, sud, est, oest... És a dir, al final és una composició molt ben estudiada i molt segura. Aleshores, el problema era que hi havia una sèrie de fustes que no hi podien ser. També pot ser que hi hagi una bretolada i que hi hagin posat una cosa que no toca. També, això també estem d'acord, eh? Però no vam poder solucionar-ho, això. No vam tindre aquest moviment de donem-hi la volta, és a dir, remenguem-nos i aconseguim-ho, perquè la revetlla de Sant Joan és aquesta nit. I a darrere, el que diem, eh? Vull dir, no només és la gent de la ciutat, sinó que la flama del Canigó, les emocions que es mouen aquella nit. I la gent, clar, anava allà i deia, i doncs, no? I moltes entitats doncs, ens han expressat el seu desacord amb aquesta manera de fer, eh?
1: Doncs queda comentat aquest tema de Sant Joan i, Carme, en un minut, seguim parlant de temes festius perquè fa un parell de setmanes que Mollet distingia a 37 persones, també entitats i empreses, amb la distinció cívica per Mollet. En un minut comentem aquest tema, Carme.
2: En un minut, un dels millors moments de la nostra ciutat, en aquests 6 mesos que portem d'any, que és agrair a totes aquelles persones que han viscut la ciutat, que viuen la ciutat, que fan créixer la ciutat, que commemoren la ciutat i que porten la ciutat tan arrelada com és aquesta gran festa, amb entitats, amb empreses, amb persones, amb famílies de persones que malauradament ja no hi són. Jo crec que va ser un moment de recolliment, un moment de gràcia, d'il·lusió entre tothom, no? D'aquella satisfacció personal, perquè som Mollet, perquè estimem la ciutat i perquè compartir-ho d'aquesta manera, doncs, és aquell punt jo no diria punt final, sinó aquell punt i coma d'una trajectòria de moltes persones de casa nostra que fan aquestes boniques accions per un millor Mollet.
1: Doncs amb això, Carme, posem punt i final. Agrair-te que ens has acompanyat tota aquesta temporada. Molt bones vacances. Ens trobem a partir del setembre en aquest espai de la Fons. Que vagi molt bé, Carme. Adéu-siau.
2: Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són 6:15, us parla Carla Ramos. El cantant molletà Gerard Turner serà un dels protagonistes del Mollet amb Orgull, la festa reivindicativa i festiva que se celebrarà el dissabte 4 de juliol amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Turner és una de les joves veus emergents de la ciutat. Aquest any ha guanyat popularitat gràcies a la seva participació al programa musical Eufòria de 3CAT, on va aconseguir superar diverses fases del concurs i mostrar el seu talent davant l'audiència catalana. En declaracions a Ràdio Mollet, el cantant s'ha mostrat molt content de poder actuar a Mollet i al Parc de Can Molà, un escenari en el que ell mateix ha assistit en moltes festes majors com a públic i ara en serà el protagonista.
1: Doncs és molt guai perquè després de sortir d'un Sant Jordi, en el que omples tot un Sant Jordi, que et diguin a la teva pròpia ciutat de fer un concert en un lloc en la que tu, antigues festes majors, veies a gent tocar i deies, uah, ojalà tocar aquí, doncs ara de cop tocar tu, doncs és una cosa que dius, mira, un check a la llista de desitjos.
0: El concert interpretarà unes 5 cançons seves, en versionarà unes altres i presentarà en exclusiva el seu nou single. En concret seran uns 30 minuts d'espectacle els que tindrà preparat per a tota la gent que assisteixi a la festa. I també us informem, i en aquesta mateixa línia, que la Junta de Portaveus ha donat llum verd al manifest institucional commemoratiu del 28 de juny, el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI+. El document destaca els progressos aconseguits en la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI, especialment arran de l'aplicació de la llei 13/2025, aprovada el 29 de desembre, que amplia les garanties de protecció contra qualsevol forma de discriminació o violència i reforça els drets de les persones del col·lectiu. La proposta ha tirat endavant amb el suport del PSC, Ara Mollet Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa Mollet en Comú Podem i Junts per Catalunya a Mollet. El Partit Popular s'ha abstingut, mentre que Vox hi ha votat en contra. Això és tot. Més informació de caire local en una hora.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.
4: Escola Galí Bellesguard patrocina aquest espai.
5: Són les 10:32 de la nit. La Cora nota una contracció. És nova, intensa, desconcertant. En ve una altra i una altra. El part ha començat. I amb ell, tot. Una vida nova, un rol nou, una pila de preguntes. I entre el dolor i l'emoció se li escapa aquell pensament tan de mare que és: i ara què? Això com es fa? Sabré parir? Sabré criar? Intentarem trobar les respostes aquí, a Ni Mama Ni Momo.

0: espai amb un desig. Posar paraules al que sovint sentim, però no expressem. Animam a Animomo, el que volem és acompanyar-te. Acompanyar-te en aquesta gran aventura, que és la criança. I ho farem sense receptes, sense judicis, amb moltes preguntes, amb consells i amb recomanacions des de la realitat i de tocar de peus a terra. I ho farem de la mà de la Cindy Peñalver. Ella és pedagoga especialitzada en disciplina positiva, infants i criança. I avui, Cindy, plantarem la llavor. A veure, comencem pel començament. Com es comença a fer aquest camí que li diem la criança?
1: Doncs, Sílvia, es comença parant. Parant per poder mirar. Si no parem, no? Anem tots tant al ritme frenètic de la vida que no som capaços. Llavors, parant i realment adonar-nos que sovint a la criança o bé repetim patrons, aquests patrons que hem tingut nosaltres a la infantesa, o bé volem anar-nos completament al pol oposat, no? Aquestes frases que a vegades diem, que sovint diem de jo no vull que els meus fills passin per lo mateix que he passat jo, o no vull ser com la meva mare o el meu pare. Llavors, quan realment ens agafem el temps de pensar com volem que sigui la relació amb els nostres infants, és quan podem començar a canviar, a fer aquest canvi d'allò que volem canviar. I molt important, no es tracta de voler fer-ho perfecte, això és impossible. Es tracta de voler fer-ho conscient.
0: De fet, és totalment lícit no saber com es fa.
1: Totalment.
0: Perquè no ho hem fet mai. No?
1: Normal.
0: I el més normal és doncs, aplicar el que tu has viscut, o el que comentes, no? Tu has viscut, o el que tu has vist, com es fa, doncs intentes replicar.
1: Total.
0: El que passa que en molts casos hem vist que no és un model adequat, que no ens agrada, i ens anem just a l'altre pol, que com comentaves, tampoc és l'adequat. Doncs què vol dir, realment? Comencem per entendre el concepte. Què vol dir criar?
1: Criar vol dir acompanyar, vol dir fer-ho des de moltes vessants, no només la física, que moltes vegades hem pensat que criar és poder solventar, no?, o cobrir aquestes necessitats bàsiques, més aviat físiques, que és el vestir, l'aliment, el portar a una bona escola, tenir una habitació ben maca, no?, que tingui moltes joguines, que també, no?, que tingui una seguretat física és imprescindible, però va molt més enllà. La part emocional, ja veurem, no?, el per què no la tenim tant en compte, però també és molt important mirar cap allà. I la part emocional em refereixo a dues necessitats bàsiques. La primera és la connexió, la pertinença, sentir-me vist. I la segona és la contribució, sentir-me vàlid o vàlida. Llavors, poder mirar cap allà, que és el que necessiten els infants i nosaltres mateixos, perquè faig un petit spoiler, que en el programa no parlarem només d'infants, parlarem de les necessitats dels humans, no? De nosaltres com a persones. Clar. Llavors, poder mirar més enllà de lo físic és criar, és donar eines de vida, és poder donar-te allò que necessitaràs per ser un adult funcional, amb autoestima, amb capacitats.
0: Tenim feina, eh?
1: Uf!
0: Cindy, tenim feina. A veure, parlem d'aquests models, aquests dos models que tenim molt identificats, que segurament coneixem, però que a vegades no ens hem aturat una miqueta a analitzar. Quins són aquests dos models de criança?
1: Normalment ara parlem de dos models que són el dictatorial, no? El control, allò que
0: perquè
1: fem...
0: Perquè jo ho dic.
1: Sí, anava a dir una barbaritat, però no la diré, no? Por mi sting, no? Perquè, sí. Perquè vull tenir... És una lluita. Jo vull tenir la raó i és així prou, no? Jo sóc l'adult. Que ve del conductisme, de mirar només el que fa l'infant i controlar la seva conducta. I, per l'altra banda, seria més el permissiu, la permissivitat.
0: Totalment a l'altra banda.
1: Totalment a l'altra banda, però igual de perjudicial.
0: Per què?
1: Perquè les dues maneres no miren la necessitat de l'infant, sinó que miren la necessitat o la por de l'adult. Llavors, quan entres en control, per exemple, estàs anul·lant completament doncs, la capacitat de pensar, de reflexionar, de donar eines amb la seva parcel·la de poder, de decisió, no? I es torna un addicte en la referència externa, amb allò que dèiem los likes d'Instagram o de les redes socials, no? Perquè quan un infant és petit, el que vol és agradar. Llavors farà lo necessari per que el seu adult o la seva adulta de referent estigui orgullós o content.
0: Llavors, crees una dependència de... Ho he fet bé?
1: Sí. Sí,
0: és així?
1: Sí,
0: no?
1: Totalment. I per l'altra banda, és una manca de seguretat, de límits. No? Parlarem dels límits en el programa. Sembla que fa por a vegades parlar de límits o de disciplina, fins i tot. I els límits i la disciplina són superimportants i necessaris. Ara és com els posem. Aquí és el que farem la reflexió. Llavors, no donar límits a una persona la deixa totalment desprotegida. I quan som petits, no tenim la capacitat d'identificar què és el que em farà mal, què no em farà mal, fins a on puc arribar. Els infants descobreixen el que està bé o malament segons el que els adults ens deixen fer. Llavors, és abandonar, és que al final és una negligència la permissivitat i és molt perjudicial pels infants.
2: Llavors, un cop hem identificat aquests models, estem d'acord que volem canviar, que ho volem fer diferent. I què ens passa el dia d'avui, pares i mares, que tenim moltíssima informació. És a dir, a diferència segurament de com ens van criar nosaltres, que no hi havia informació, hi havia molt poca a nivell de literatura, de formacions, etc. I tampoc ells, diguem-ne, que s'interessaven, no?, per fer aquesta recerca de com és la criança, simplement doncs, aplicaven el patró, segurament que també ells els hi van fer, no?, a nivell de criança. Nosaltres estem en una generació que sí que ens volem formar, perquè en general ja ens hem format per tot. Llavors, en el tema de la criança també hi ha llibres, hi ha xarxes socials, hi ha perfils de YouTube, hi ha 1.000 canals diferents que ens estan bombardejant constantment amb informació sobre criança. Com fem la tria?
1: Clar, això és com un mestre de la universitat que deia la infoxicació, no? És important fer la tria com tota la vida. Abans ho parlàvem entre tu i jo i dèiem, és que això s'ha de generalitzar amb tota la vida. I és veure d'on ve aquesta informació. Quan parlem d'una persona en concret, doncs veure quins són els estudis i la formació que hi ha darrere, que el que digui estigui contrastat, que sigui veraç, que hi hagi un estudi darrere, perquè parlàvem al principi de què és allò que ens agrada, com ens agrada educar, i va molt més enllà del que ens agrada, és què senta bé, perquè afortunadament avui en dia hi ha molts estudis que em portarem aquí per parlar d'ells i és important no quedar-nos amb... Hi ha molts estudis, no? Parlar d'ells, què volen dir, quines són les conclusions que ens mostren, quins comportaments van bé o no. Llavors, identificar, jo et diria, sobre el que és una opinió, el que és una opinió i el que és coneixement. Llavors, tothom pot donar opinions, per suposat, però quan hi ha un impacte tan gran, no?, en què faig amb el meu infant, amb el meu fill o filla, veure que la persona que estic escoltant és rigorosa i realment la informació no és com ho hago yo con mis hijos, que això passa molt.
2: Clar,
1: no?
2: Això passa molt perquè tu estem constantment connectats a les xarxes, veiem 1.000 exemples de vida, de models de família...
1: Ens comparem.
2: Exacte. Però què ho fa que ens sentim tan atrets per aquest tipus de perfils? És a dir, jo mateixa segueixo un munt de persones que no tinc cap tipus de connexió amb elles i m'expliquen el seu dia a dia com a criança, no? Sí. Criant. Per què ens sentim? És la comparació aquesta que comentes? Sí. Què és el que ens atrau d'aquests perfils que... O, per exemple, poso el cas, famílies amb 10 fills, amb 8 fills, que, en el meu cas, se m'allunya totalment de la meva realitat.
1: Sí.
2: Però per què els seguim? Per què m'interessa a mi com ho fa aquesta persona amb 10 fills quan s'aixeca a les 6 del matí?
1: Clar.
2: Per a 25 tàpers.
1: Jo crec que aquí hi ha un punt d'aquesta primera reflexió que hem fet, que ho volem fer d'una altra manera, llavors intentem buscar models que ens diguin com fer-ho, no? Aquí hi ha una trampa molt gran, que és l'expectativa que ens produeix. És mentira.
2: Spoiler.
1: Tot, clar, no tot serà mentida, no vull dir, no? Però sí que quasi tot el que surt a les xarxes, que et mostren una vida perfecta, aquí no cridem, aquí no... Pues no pot ser sempre així. Llavors, què ens promou, no?, el veure tot això? Doncs buscar maneres de fer-ho diferent. Després hi ha un punt dopamínic, no?, l'scrolling, llavors l'algoritmo, que sap, llavors t'ensenya moltes coses... Jo el que diria és que tot allò que generi culpa, que generi frustració, que després de veure això digues, és que ho eliminis. Deixa de seguir-ho. Un follow. Perquè, clar, perquè ja vivim amb prou culpa com per a sobre que és això que no ens dona cap valor.
2: No.
1: Perquè no dona valor. Aquest punt crític que dèiem, no? Això t'aporta la teva vida? Què és el que et dona? Perquè si et dona realment recursos que tu pots aplicar a la teva vida i que et fa ser millor persona, tenir una millor autoestima, una relació millor amb qui sigui, fantàstic. Però si tot allò et genera culpa i frustració, no té cabuda. Llavors, també siguem crítics perquè això és com l'aliment, no? Mirem molt què mengem, què ens senta bé el cos, tot això, però tot allò que consumim pels ulls, per les orelles, la informació, també ens provoca un estat. intern. Llavors, suposo que són les ganes de fer-ho millor, però aquí hem de ser molt crítiques.
2: Molt bé. I com dèiem, a la vida en general, no només amb la criança, tot el que consumim, molt crítics, i conèixer la font, identificar-la i tenir una mica de criteri i esperit crític, sobretot. Posem el focus en aquest programa i a la vida, quan ets pare o mare, en la criança, en els nens, en les nenes, en les criatures, però moltes vegades també hi ha un pas previ que comentes que és i jo què, no?
1: Totalment.
2: Aquest anàlisi personal.
1: Sí, i jo crec que és el primer pas i és innegociable. Per realment començar a mirar la relació amb qui sigui. Però si parlem amb els nostres fills d'una manera diferent, hem de mirar cap endintre. Quina és la relació que tinc jo amb el meu nen? Amb el meu nen, no amb el meu nen.
2: De quan jo era.
1: Quan jo era una nena, no? Què passava, què sentia, què necessitava. Llavors, quan puc fer aquesta introspecció, com em parlo, quina és la relació que tinc a mi mateixa, quina és la creença que tinc sobre mi mateixa, perquè si sóc una persona que, per exemple, no tolera la frustració, no? O no tolera que li posin límits, serà molt difícil que jo a la meva vida pugui posar un límit. I no té que veure amb el meu fill o filla, té que veure amb el que sento jo, amb la frustració, amb el límit. Llavors, un primer treball personal, sense l'expectativa de perfecte, no. Totes tenim que treballar les nostres caquetes. I això és així, i per molt que facis treball personal, més caqueta surt, perquè això és un tal. Però realment tenir una consciència, identificar això és meu i no és del meu fill, i des d'aquí puc començar a relacionar-me d'una altra manera. Però si només poso el focus amb el comportament del meu fill, estaré reaccionant, no estaré acompanyant. I al final la criança, quan em preguntaves què és criar, és que és acompanyar. Però sovint pensem que acompanyem des de la reacció.
2: Moltes vegades el que ens passa és que, a vegades també ho he llegit i ho he sentit, que és com ens prenem aquella reacció de l'infant, no? Les típiques, en parlarem, les enrabiades dels 2 anys, no? Aquests terribles 2 anys, dels 2 als 4, que els nens estan començant a descobrir el seu caràcter, la seva manera de ser, la seva persona, i tenen enrabiades a tot arreu, supermercat, a teatre, on sigui.
1: I on hi hagi més gent, encara més,
2: Correcte, si et poden mirar tots a tu, millor, perquè així, clar, què passa aquí? Que posem el focus en nosaltres, no?
1: La nostra valia, també, no?
2: Correcte, per què m'estàs fent això? No? O quan et criden, o quan et peguen, o que ells ho fan des d'un punt de vista que analitzarem i descobrirem, intentarem entendre i comprendre, però el primer que fem és, a mi no em parlis així.
1: Clar, ens ho prenem a lo personal.
2: Correcte.
1: No? A mi m'agrada molt una noia que es diu Sara de Cire Ruiz, que parla d'adolescència, i el seu eslògan és, principalment, no és personal, és cerebral. No? Llavors, aquí hi ha 2 punts molt importants. Primer, distingir què és maduratiu, quins comportaments són maduratius i quins comportaments no ho són. I són el que se li diu, que aquí també en parlarem molt, de les metes errònies, que és el comportament que el nostre fill i filla identifica que ha de fer per aconseguir aquests 2 pilars que parlaven de pertinença i de contribució. Moltes vegades, els nens, jo sempre dic que són com una mica... que mou el micro. Són una mica com Sherlock Holmes. Van amb la seva lupa i la seva llibreteta. Llavors, a partir que van visquent, van fent-se la seva lògica privada sobre com s'han de relacionar.
2: Vale.
1: Llavors, si jo vaig al supermercat, no? Imagina't, posem un exemple. La mama em diu que hem d'anar al supermercat, és molt tard, són les 7 de la tarda, per qualsevol cosa el papa o la parella està de viatge, i diu, mira, hem d'anar... però només hem de comprar... Tu només pots escollir una cosa, no? Te suena esto, no?
2: Que pinta molt malament, això no acabarà.
1: I llavors hi diu, Maria, només una cosa, Hem d'anar a fer la compra perquè no tenim res a sopar, però només podràs escollir una cosa. I la Maria diu, sí, te lo prometo. Vale. Llavors, bueno, la mare va convençuda de que això serà així.
2: Sí, però ja amb el cap pensant, són les 7, és tard, no
1: Exacte.
2: He de preparar el sopar.
1: Amb la gerra...
2: Aquí això és tenir el rum-rum,
1: Eso es.
2: Vinga.
1: Llavors, entrem al supermercat i el primer que veu la Maria són uns fosquitos i li diu, mama, fosquitos. I la mama li diu, vale, te'n recordes que hem dit que només una cosa? Sí, fantàstico. Llavors, la nena li diu, m'ho vull menjar. La caixera la mira, diu, tranquil·la, després passa i ja ho pagaràs. Ja està. Ja ha agafat, has vist que bé? Vale. Llavors, aquí van passejant tu, pel supermercat. I apareix la secció de les galetes.
2: No, clar, és que no. El cosmos.
1: El cosmos, no? De repente, pum, totes les galetes de tots els colors, de totes les formes, de tots els animals possibles. I la Maria mira la mare i li diu, mare, no, jo vull els dinosaures. I la mare li diu, no, Maria, carinyo, te'n recordes del que hem dit a casa, que només una cosa? Llavors la Maria aquí es tira al terra.
2: Explota.
1: Explota, es tira al terra, no? I una vegada al terra, la mare que veu allò quilòmetres de distància amb tot el dia que ha tingut...
2: Correcte.
1: Comença a posar-se una mica nerviosa. Llavors la Maria la mira i veu que comença a ressoplar. I la Maria diu, vale, mi mare ressopla, ok. Vale, llavors la Maria comença a semblar una nena de l'exorcista, que li surten mocs, baves, comença a arquejar-se.
2: Jo crec que el cap dona voltes.
1: Dona voltes.
2: Tu veus que dona voltes.
1: Totalment, vale. Dona voltes. I a sobre, el supermercat comença a omplir-se d'avis i àvies, que ens els estimem molt, però a vegades no, fan comentaris, sí, no, pobreta, compra-li, què te passa, no? Clar, llavors la Maria veu això, i veu que la seva mare ja no només està vermella i tremola una mica, sinó ja que hi ha un tembleque.
2: Una mica de tic.
1: Una mica de tic, no? I l'ojo se le ve. Llavors la Maria, vale, ho anota, la seva llibreteta. Llavors hi ha un moment en què la mare li diu, mira, Maria, agafa el que vulguis, jo ja no puc més i anem cap a casa. Què és el que està prenent la Maria? Que la mare no fa el que diu. I tot el que necessita fer per aconseguir les galetes. La Maria vol manipular? No. Està aprenent a viure. Clar. I ella vol aconseguir una cosa que vol. I la seva mare, amb les accions que fa, li està ensenyant com aconseguir-les. Ja parlarem de tot això, dels límits,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Però és important...
2: Que tot ho estan analitzant els
1: ho estan
2: infants.
1: Analitzant tot.
2: I tot prenen nota. I tu et sembla que un detall de no res... no passa el mateix amb les paraulotes, que tu pots fer un speech de 30 minuts, però que dius una paraulota,
1: i ja està.
2: S'ha quedat amb aquella. Doncs ells fan el mateix, tenen escàners.
1: Totalment.
2: Són escàners de la vida, no?
1: Totalment.
2: Llavors estan aprenent.
1: I és que són aprenents de vida.
2: Clar.
1: Llavors, què vol dir? Oi, tengo que ser perfecta. No, no tens que ser perfecta amb tot, però sí que analitzar si realment... U, pots sostindre allò que dius que faràs. Si tu no pots sostindre-ho perquè has tingut un dia horrorós, no està ningú que t'ajudi a casa, són les 7 de la tarda, estàs cansada, doncs potser aquell dia no poses aquella pauta.
2: Molt bé.
1: No la poses i mira, i si hem de menjar galetes...
2: Demà serà un altre dia.
1: Demà serà un altre dia.
2: Molt bé.
1: Exacte.
2: Però t'estalvies el drama.
1: No, no dones el missatge, primer, no sé, perquè potser a la nit hi ha un altre drama,
2: sí.
1: Però... estàs realment donant un missatge coherent i estàs ensenyant com és la vostra relació i com us comuniqueu. Perquè si jo parlo molt i et dic has de respectar, has de complir amb el que dius, no sé què, no sé quantos, no? Allò tantes vegades... I primer que han desconnectat. I segur, si després faig totalment el contrari...
2: No, malament.
1: Els nens es queden amb el que fem, no amb el que diem.
2: Molt bé.
1: Els nens i tothom.
2: Vale. Hauré de venir amb la llibreta per reprendre punts. Parlàvem d'aquest anàlisi personal, de com ens prenem les coses,
1: sí, sí.
2: I a partir d'aquí establirem un vincle, que és la clau de tot.
1: No? El vincle. El vincle és fonamental per sentir-nos segurs o no. Quan parlem d'impactes a la vida, quan parlem de traumes, quan parlem de los apegos seguros, inseguros, que tothom ara està a la boca de tothom, no parlem d'allò que ens passa, parlem de les persones que ens han ajudat o acompanyat quan ens ha passat allò. No hi ha tot impacte emocional si hi ha alguna persona que té un vincle, que ens pot veure, que ens pot acompanyar, que no ens jutja, l'impacte serà menor i serà molt més fàcil sortir d'aquí. Llavors, els vincles sempre estan. No, quan hi ha una relació és impossible no tenir un vincle, tenim un vincle.
2: Clar.
1: Ara, com podem fer perquè aquest vincle sigui sa, sigui segur? I repeteixo i ho repetirem moltes vegades, no hem de ser perfectes perquè això succeeixi. Podem tenir vincles sans amb els nostres fills i filles sent lo suficientment bones. I lo suficientment bones vol dir tenir relacions amb ells que creïn seguretats. I després la cagarem i ens equivocarem i podrem reparar. I reparar entra dintre de tenir un bon vincle. Llavors, simplement posar en consciència i fer unes interaccions saludables cap als nostres infants.
2: I si ens equivoquem, podem demanar perdó?
1: Sempre. Ho hem de fer.
2: A tothom. Als nostres fills i filles també.
1: També.
2: Cosa que potser a vegades amb nosaltres no ha passat. No?
1: Totalment,
2: moltes
1: clar.
2: Vegades, no, per allò que dèiem, no? Per aquella doctrina més, dictatorial,
1: sí.
2: De, escolta, jo he decidit això, doncs es farà així.
1: Clar.
2: És que no era la millor. ho he decidit així. No, ostres, doncs mira, m'he equivocat.
1: Sí.
2: Jo a vegades sempre, des de l'experiència, dic, saps què passa? Que sempre sóc nova. Perquè ara tens 5 anys, però és la primera vegada que crio una persona de 5 anys. Quan en tingui 6, encara que tingui 5 anys d'experiència, però no t'hauré criat mai una persona de 6. I així fins a l'últim dia de les nostres vides.
1: In eternum. De fet, tenim l'edat de mares de l'edat dels nostres fills. Sí, quan el nostre fill o filla té un any i mig, tu tens un any i mig de mare. Com és el cervell d'un any i mig? Pues això. I això que deies de la reparació, no?, és molt important. L'altre dia, en una entrevista que em feien, em preguntaven, et perds autoritat al demanar perdó als seus fills? I era un no. No, no, al contrari. Al contrari. I a nosaltres ens ha passat moltes vegades això que deies, és important, no?, que potser ja d'adultes hem anat als nostres pares i potser hem volgut comentar doncs, allò que va passar, em va fer mal o tal, i ens han dit, ets una desagraïda, o allò que dius no ha passat
2: sí,
1: mai.
2: Sí.
1: I això...
2: I tu tens aquí clavada l'espina entre costelles...
1: I allò encara fa més mal,
2: encara...
1: perquè t'estan seguint sense veure, o sense veure allò que va passar. I al final la reparació és... Veig el que et passa, valido la teva emoció. Que validar no vol dir acceptar, no? Ja parlarem de les enrabiades i tot això. Quan parlarem de la validació emocional, molta gent diu, ai, és que llavors li estic donant la raó, estic acceptant aquella conducta. No, no, no. Ja parlarem de com poder reconduir o donar alternatives a la conducta. Però validar l'emoció sempre, perquè l'emoció està allà.
2: És allà.
1: És allà.
2: No la podem eliminar.
1: I com es diu tant, i tanta raó hi ha en aquestes frases, de que no hi ha emocions bones o dolentes, hi ha emocions.
2: Són emocions.
1: I s'han d'acompanyar.
2: El tema és com reaccionem com, envers els altres o envers aquella emoció.
1: Totalment.
2: Molt bé, doncs sí. Fem un cas pràctic, oi que sí, Cindy, què ens vols acotar?
1: Un exercici portat.
2: Vinga.
1: Un petit exercici per continuar plantant aquesta llavor. Llavors, m'agradaria demanar a tothom que estigui escoltant ara mateix i si no ho pots fer ara, doncs ho poses a casa quan tinguis un moment. És un espai, res, 3 minutets on et donis el per...
2: El lavabo és un bon moment.
1: Ui, tancat allà.
2: Oi que sí?
1: Em vaig a dutxar, poses l'aigua i...
2: Total. La porta d'aquí... Escolta, 5 minuts de glòria.
1: 5 minuts de glòria.
2: En tenim prou per fer l'exercici.
1: Sí, doncs vinga, i tant, som-hi. I tant. És un viatge en el temps, Sílvia.
2: Molt bé.
1: Llavors, imagina que agafes una nau espacial i te'n vas... Si ho fas amb els ulls tancats, quasi millor.
2: Vinga, jo vaig
1: demano...
2: a provar-ho.
1: Vinga, va. Doncs jo et demano que et posis còmode, que descreuis les cames... Això és.
2: Vinga.
1: I que aquí, amb els ulls tancats, puguis fer un parell de respiracions profundes i et donis aquest permís de poder fer aquest viatge. Te'n vas 20 anys al futur. Estàs a la mateixa casa, tot està igual. Però... Avui passa algo molt especial, i és que rebràs una visita. La visita d'algú que fa un any que ha marxat per viure una experiència i avui torna. Vull que observis la casa, com està decorada, està especialment neta perquè estàs nerviosa per aquesta visita. Fins i tot de la cuina pots olorar un oloret especial. Has preparat aquell menjar que tant li agrada. I de sobte sona el timbre. I vas corrents emocionat a obrir la porta. I allà està, el teu fill i filla, que fa un any que no veus. Mira tal, mira en la persona que s'ha convertit. Mira aquesta brillantor dels seus ulls de qui torna a casa perquè vol i no perquè ho ha de fer. I el convides, la convides a passar a casa. Us seieu al sofà i aquí et comença a explicar tot el que ha viscut. Tot el que ha après, totes les coses que ha fet, i tu no pots estar més orgullosa. Així que ara mira-te-la un momentet, li agafes les mans i vull que amb una abraçada ben gran li diguis gràcies, ens veiem d'aquí 20 anys.
2: Ho veus o no?
1: Molt bé.
2: No dic res i ho dic tot, eh? No vinc preparada per això.
1: No, jo no t'havia fet spoilers,
2: no, clar,
1: eh? No sé jo.
2: M'hauries d'avisar. Perquè no hi ha res que remogui més
1: sí.
2: que ara endavant i endarrere.
1: Totalment. Però a vegades és important. Llavors, aquí, una vegada hem fet aquest exercici, la pregunta és quines habilitats de vida, quins valors t'agradaria que tingués aquesta persona, aquest home, aquesta dona que has vist? I això ho recuperarem perquè ens ajudarà amb els propers programes.
2: A veure, doncs si veig borrós ara no passa res, doncs tancarem amb aquesta experiència. Espero que hagin fet aquest experiment, que val la pena visualitzar-ho. I bé, és això, és Perquè moltes vegades el ritme frenètic no ens permet, no, el parar i dir, molt bé, quin tipus de persona vull acompanyar.
1: I no? Què estic fent per arribar fins allà?
2: Correcte. Ho estic aconseguint. En tot cas, hem posat una llavor avui.
1: Sí.
2: Escolta, crec que està fantàstica. Què hem de recordar a la gent?
1: Molt important. Ho estàs fent el millor que saps. I això és moltíssim.
2: Home, és que és així. I sempre ho fem tot a fi de bé, pel que fa referència als nostres fills.
1: Totalment.
2: Així doncs, Cindy, ens retrobem a la propera.
1: Amb moltes ganes.
2: Clínex a la propera, perquè m'haig de preparar, o estic veient, que això és fort. Aquí passaran coses i donarem respostes i, sobretot, us acompanyarem amb la criança, que és un regal que ens fa la vida i l'hem d'aprofitar. Així que ens retrobem. Anima'm.

0: Ha de coordinar la resposta internacional d'un desastre natural que ha deixat almenys 168 víctimes mortals i gairebé 1.000 ferits. Veneçuela havia sol·licitat activar el mecanisme europeu de protecció civil. Els tres estats membres han ofert assistència immediatament, un acte que ha definit com a solidaritat europea. I el creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions a la memòria de Cambres de Comerç, que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Una de les responsables de la memòria és Carme Poveda.
1: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
0: Poveda ha apuntat la problemàtica de l'accés a l'habitatge perquè diu que té afectacions a l'activitat econòmica. Ha concretat que entre 2021 i 2025 s'han creat 200.000 llars i s'han construït 61.000 pisos, cosa que ha generat un dèficit, fent comptes, de 140.000 habitatges. Precisament avui hem sabut que l'economia espanyola va créixer un 0,6% durant el primer trimestre de l'any respecte als tres mesos anteriors, dues dècimes menys que el tancament de 2025. Així ho confirmen les dades definitives publicades avui dijous per l'Institut Nacional d'Estadística. I els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'ells falsos dentistes, que operaven en clíniques odontològiques d'Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabat. Des de l'Ajuntament es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell. I el Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de Lliga ACB amb una derrota contra el València, la tercera i definitiva per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. I aquesta tarda l'Igualada celebra una rua pel títol de l'Hockey Lliga i el Barça de futbol sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo Múrcia.
2: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
5: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Molt bona hora, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet, una setmana més amb el que es ballava al Vallès. Avui tenim un programa molt guapo, amb cançons molt xules com aquesta des de l'any 2011 amb la Rihanna i el seu We Found Love. We found the love in the heartless place. Vinga, va, comencem.

Paloma allà amb la Rihanna, no? We found love in a hopeless place. Comencem forts, eh? Des de l'any 2011, We found love de la Rihanna. Ojo amb el que ve ara, perquè anem fins l'any 1994 amb una cançó de Inni Kamoze, que m'hi jugo un pèsol que fa molt que no l'escoltes. És el seu He Comes the Hot Stepper. Ara diràs, ah, val, és aquella. Epa, na, na, na, na, que sí, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,

Aquesta feia dies que no l'escoltaves, eh? Quan la vaig veure vaig dir, ostres, aquesta l'he de posar, tu, que fa molt temps que segurament molta gent no l'haurà escoltat. Vinga, va, anem fins l'any 2000, del 94 passem al 2000, amb la Lara Fabian i el seu I Will Love Again.

I Will Love Again, ens diu la Lara Fabian. Ja, home, sí, clar que tornaràs a estimar. No pateixis, per això no pateixis. Ai, senyor. Vinga, va, amb la Lara Fabian marxem fins l'any 1999 i ens acompanya el senyor Gigi D'Agostino amb el seu L'amour toujours.

I Fly With You, ens diuen el bo del Gigi D'Agostino amb el seu cançó L'Amor T'hi Juga. Aquesta on l'havies ballat? És de l'any 99, fa dies, eh? La recordes on la vas ballar? Jo ara mateix no me'n recordo. I si me'n recordés, segurament seria nivell 2, que allò és Maresme. Ah! Ai, senyor. Vinga, va, anem amb una altra cançó des de l'any 1977, una cançó preciosa. Avui estem com molt romanticons, no? Està sortint el programa molt romàntic, molt d'amor, no? No ho sé. No era premeditat en cap moment. Fins l'any 1977 amb la Yvonne Elliman i el seu If I Can't Have You, I Don't Want Nobody, Baby, If I Can't Have You. Que és bona aquesta cançó, és maca. Oh.

If I can't have you, I don't want nobody, baby, ens diu la bona de la Yvonne Elliman. És maca aquesta cançó, la veritat, una mica tristona la lletra, però bé, la música és brutal. Bé, la lletra també és maca, tot i que tristona. Vinga, va, anem amb una altra cançó des de l'any 1985. Vinga, va, una mica de marxeta. Into the Groove, de la senyora Madonna. Més que tots els temes, tots. Una gran part dels temes de la Madonna els trobo brutals. I sobretot de primera hora de discoteca, allò. Pam, tum, tum, tum, pam, la gent va entrant. Into the Groove, Madonna.

to the Groove des de l'any 85, un mega temazo la Madonna, no sé què em passa que m'entrava amb la boca. Into the Groove, Madonna, però ojo amb el que ve ara, que això és, direu, ostres, però aquesta no sé si l'havien ballat, o potser sí. I have the time of my life, la pel·li Dirty Dancing. Vinga, va.

0: Bona tarda, són 6:45. Us parla Carla Ramos. El Cor Empacantà de Mollet presentarà aquest diumenge, dia 28 de juny, a Can Gomà, l'espectacle titulat Passejant Esquirols. Es tracta d'un concert basat en les cançons del mític grup de música folk català, Esquirols. L'espectacle ja ha estat interpretat per d'altres corals de diferents poblacions catalanes. Es tracta d'una adaptació per coral d'una vintena de cançons del grup. Això ha explicat Montse Matencio, membre del Cor Empacantà.
1: És un arranjament de les cançons dels Esquirols per coral que va fer una persona que es diu Carles Rulló i de fet aquest espectacle ja s'ha fet al Berguedà i també s'ha fet a Manresa. No fa molt es va fer Montmeló, ho han fet diferents corals. La primera coral era una coral petita que es va crear per fer aquest espectacle, i després ja el concert següent ho van fer amb la coral Càrmina, i després ho han fet amb la coral Sant Jordi i amb un conjunt de músics per acompanyar totes aquestes cançons.
0: El Cor Empacantà està acompanyat pel Cor La Violeta de Centelles i la Capella de Santa Maria de Ripoll. La base musical la posarà la formació Arrel Symphonic Bank. De forma conjunta, tots plegats interpretaran un total de 14 cançons. I també us informem que la tradicional foguera de Sant Joan de Calestrada no es va poder encendre el passat dimarts a la nit durant la celebració de la Revetlla a Mollet del Vallès. Segons ha informat el regidor d'Espai Públic de l'Ajuntament, Ferran Segarra, la decisió es va prendre després que els agents rurals comuniquessin cap a les 8 del vespre que la foguera no podia ser autoritzada perquè estava construïda amb palets. L'avís va arribar amb molt poc marge de temps abans de l'inici previst de l'activitat, fet que va impedir trobar una alternativa viable per mantenir la foguera. Des del consistori asseguren que la situació va generar sorpresa, ja que, segons expliquen, en anys anteriors la foguera s'havia organitzat de la mateixa manera sense que s'hagués produït cap incidència ni objecció per part de les autoritats competents. Això és tot. Més informació de caire local a l'informatiu de les 8.

0: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
1: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
2: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Doncs molt bé, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès. Què us ha semblat aquesta primera mitja horeta de bona música? Bé, no? Cançons Remember com aquesta. Anem amb el Fly on the Wing of the Wings of Love. Qui no l'havia ballat, aquesta? De quin any és això? 2003. 2003.

0: Fly on the Wings of Love. M'encanta com aquesta noia, la Eva, canta el Fly, m'encanta com ho diu. Que sapigueu que aquesta cançó originàriament anava a Eurovision, però no aquesta versió, sinó la versió original, que és amb guitarres, més acústic, i crec que era de Suècia o Dinamarca, un dels dos països, no me'n recordo, però anava una cançó que anava a Eurovisió. Vinga, va, anem fins a França amb els Fènix i el seu If I Ever Feel Better. Tant de bo que sí.
1: They say an end can be a start. Feels like a barbarie, it's still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny.

If I Ever Feel Better, des de França, amb els Fènix. Em diràs que aquesta cançó no té bon rotllo. I la que ve ara, cuidado, perquè això ja és un himne. Des de l'any 1997, del Sensity Wall, el seu Get It Up. Aquesta, quan la punxo por ahí, la gent es torna molt boja. This is an emergency. Aquesta cançó de tardeo, però tardeo dels bons, eh?

0: Mare meva, amb el Get It Up de Sensity World des de l'any 1997. No em dirà que no és una cançó de tardeo i de bon rotllo i de remember dels 90, no? Me now, get it on high. Ai, quins records amb aquesta cançó. Vinga, va, i la que anem a escoltar ara des de l'any 1999 és el Mambo No. 5 de Lou Vega. Qui no l'havia ballat, aquesta?
1: This is Mambo No. 5.
0: Mambo No. 5.

en Touch the Sky, Mambo Number 5, des de l'any 1999. On l'havies ballat, aquesta? Aquesta l'havies ballat? Vamos. Si tens entre 38 i 50, l'havies ballat, però com si no ho veurà un mañana. Com aquesta que ve ara, del Let the Music Play. Mira quina veu, és el Barry White. Let the Music, amb els Funk Star Deluxe. Let the Music Play, bla, bla, bla.

One ticket, please. Let the music play, Funk Star Deluxe, amb una mega veu, com és en Barry White. Que no havíeu, que l'havíeu ballat, aquesta? I cançons de Barry White en general? Quina passada de veu, mare meva. Vinga, va, anem fins l'any 2002, que sonava aquí. David Guetta amb el seu...

Love Don't Let Me Go. Des de l'any 2002 ens deia Love Don't Let Me Go, l'amor no em deixa anar. Vaya por Dios. El bo de David Guetta. I marxem, bueno, marxo jo de l'estudi d'aquí de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Soc en Pere Bernial i us deixo amb una mega cançó dels anys 80 dels Modern Talking, el You My Heart, You My Soul. Un gust, espero que hagueu gaudit de la música, jo he gaudit posant-la. Ens escoltem la setmana que ve i espero que l'estiu vagi molt bé. Una abraçada!

0: Tenim per davant 30 minuts fets a mida per somiar. Portem una setmana més una bona dosi d'emoció, d'aventures trepidants, misteris per resoldre i riures assegurats.
1: I tant que sí, Lluís, perquè avui tornarem a obrir de bat a bat el nostre bagul de les paraules perdudes, que estan desitjant sortir al vostre encontre. També farem una parada a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un llibre d'aquells que no es poden deixar de llegir.
0: I com que un bon conte entra molt millor amb una mica de ritme, no ens oblidarem de la música, que ens acompanyarà per tancar el programa ben amunt, movent l'esquelet.
1: I tant, així que ja ho sabeu. Acomodeu-vos bé, apagueu els llums si voleu i deixeu-vos emportar per la màgia de la imaginació.
0: Sobre les pàgines del nostre gran llibre, anem a la pàgina 578 i ens ha sortit, a veure, doncs mira, girem la primera pàgina i ens endinsem directament amb un jardí espectacular, ple de roses flairoses, margarides de colors i geranis violats. Un jardí on passa una cosa extraordinària. Les flors parlen i, a més, tenen sentiments.
1: Doncs totalment així com ho esteu escoltant, Lluís. En aquest jardí hi juguen dues germanes que són com la nit i el dia. D'una banda tenim la Laia, que és alta, esvelta, i té uns ulls verds preciosos, però és tan vanitosa i antipàtica que es dedica a espatllar les flors només per avorriment. I de l'altra tenim la Maria, una nena de 6 anys, riallera, superafectuosa i que té el do especial d'entendre el llenguatge de la natura.
0: Un bon dia, una bellíssima papallona de color blau lluminós arriba al jardí. Totes les flors més presumides es posen mudes esperant que es posi damunt seu. Però, per sorpresa de tothom, la papallona blava tria de manera exclusiva la ruda, una planta silvestre senzilla, de color grogós i que fa una olor una mica forta.
1: Doncs sí. A partir d'aquí es deslligarà una petita competició entre aquestes dues germanes per veure quin ram es mereix el lloc d'honor al menjador de casa. És una faula preciosa, escrita per la Gemma Mates, que ens ensenya una veritat com un temple, que les aparences sovint ens enganyen i que la bellesa de veritat no és sempre el físic, sinó que neix a dins del cor.
0: Obriu bé els ulls de l'ànima i seguiu el vol d'aquest insecte tan màgic, la papallona. Arriba al primer conte d'avui a l'hora del conte, la papallona blava.

0: Quin jardí més bonic que tinc!
1: Diu la Maria, contemplant l'estol de flors de tots els colors que té al davant. Està asseguda a la terrassa de casa seva, recolzada a la barana, amb els braços plegats i la barbeta sobre les mans, somrient, feliç. Com a cosa natural en ella, entenia el llenguatge de les flors i sabia que estaven contentes de viure allà. No és una nena bonica, però és tan simpàtica i afectuosa que tothom l'estima. Té el cabell molt negre, els ulls d'un color castany clar i la carona plena de pigues. No fa gaire que va fer els 6 anys. El seu cos és molt rodonet, sembla una boleta. És molt blanca de pell, però les seves galtes sempre estan rosadetes. Té una germana més gran, la Laia. Als seus 8 anys sembla talment una nina. També és morena, però amb el cabell més castany, no tan negre. La seva pell és d'un to més aviat bru i els seus ulls són d'un color verd intens i de mirada molt profunda. Per la seva edat és bastant alta i el seu tipus és molt esvel. És una nena que no passa gens desapercebuda i que qui la veu, instintivament, no deixa de fixar-s'hi. La Laia, però, és molt creguda. Com tothom li diu que és tan bonica, s'ha tornat molt antipàtica i poc tractable. Quan estan juntes, les dues germanes, la Laia destaca pel seu físic, però és la Maria la que es fa notar per tot l'encant que traspua. La mare de les dues nenes s'està asseguda en un racó del jardí amb un llibre a les mans. Veu la Laia passant pel

0: costat a les margarides i arrencant-ne alguna sense cap mirament i sense cap intenció de voler muntar un ram. Simplement ho fa per tenir-la a les mans i anar-la aixafant com si fos un tros de paper. La Maria la veu i la renya enfadada.
1: Laia, per què fas malbé la margarida? Li fas mal i si l'arrenques es mor.
2: Au, Maria, fica't en les teves coses i no em maregis.
0: La mare se les mira i pensa...
3: Per què seran tan diferents l'una de l'altra? Mira que n'és de bonica la Laia, però el seu caràcter no té comparació amb el de la Maria.
0: Mentre pensa en tot això, va mirant-se al jardí.
3: Són certament precioses aquestes flors. Si no fos per aquella ruda d'allà que no hi ha manera d'aconseguir treure, perquè sempre torna a brotar, tindríem un jardí realment fantàstic.
0: Alça el cap per veure la Maria. No pot evitar dibuixar un somriure. És tan manyaga. La veu molt interessada contemplant precisament la ruda, amb una actitud seriosa i pensativa. Gira el cap per veure què és el que atrau la seva atenció. I també es queda parada, igual que la seva filla. Hi ha moltes papallones de colors voletejant per sobre les flors del jardí, però n'hi ha una de blava preciosa que no para de volar per sobre de la ruda. Tant la mare com la filla s'adonen que fa molta estona que la papallona no marxa d'allà. Les altres flors tampoc han deixat d'observar-ho i estan estranyades, igual que la Maria, que tampoc ho comprèn. Les roses es miren entre elles. La Maria sent que li diu l'una a l'altra despectivament.
4: No ho entenc. Mira que em fa de pudor i, en canvi, la papallona blava tan bonica no ens fa cas a nosaltres, que tenim un perfum tan agradable.
0: Les margarides, tant les blanques com les grogues, també comenten.
5: Per què no ve cap aquí aquesta papallona tan bonica? No n'hi ha cap més en tot el jardí que se li assembli. Què li troba a la ruda?
0: I la nena, a l'escoltar la conversa de les flors, pensa...
1: És veritat, per què ho fa la papallona?
0: Més enllà, la Laia continua fent de les seves amb la primera flor que troba al davant. Ara els hi toca els geranis. N'hi ha de tots colors.
2: Són bonics. N'agafaré una flor de cadascuna, la desfullaré i en faré una catifa. Aniré saltant per sobre, a veure quin color és el que guanya que n'hagi trepitjat tots els pètals.
0: Totes les flors del jardí li tenen por a la Laia. Sempre que en cull alguna, només és per fer-la malbé. Mai em fa un ram ben maco per poder-lo lluir i fer contentes a les altres flors, imaginant-se que algun dia elles també aniran a parar a un gerro perquè tothom veiés el goig que farien.
4: De fet, més val acabar així que no pas anar-nos morint ple sol i quedar ben seques i lletges. Llavors, també ens tallen, però és per llançar-nos directament a la brossa.
0: La Maria i la seva mare segueixen contemplant el vol de la papallona blava, que no es mou de sobre la ruda, de color groc apagat. Ara s'acosten altres papallones, apropant-se a la blava com si li anessin a parlar. I les flors pensen...
5: Bé, ara serà el moment. A veure si la fan venir cap aquí.
0: La Maria observa, però ben al contrari. Veu que es van posant totes en cercle sobre la ruda, com si fos el més interessant del món. La mare es queda parada i al veure la Laia a prop d'allà, li diu...
3: Fixa't, nena, has vist quina cosa més estranya fan aquestes papallones? Han deixat de volar sobre totes les altres flors, tan boniques, i s'han quedat amb la papallona blava envoltant la ruda.
0: La Laia es gira i ho mira despectivament, tot dient...
2: Quina bajanada! Veig que la Maria també està ben interessada. Com és possible que us cridi l'atenció una cosa com aquesta? Total, només donen voltes sobre una flor d'olor fastigosa i lletja.
0: La mare abaixa el cap trista i dolguda, pensant que la reacció de la Laia era molt pròpia de la seva vanitat i que si no canviava seria molt infeliç al llarg de la seva vida. Sense proposar-s'ho, mira la Maria. És tan bona nena, tan dolça i tan amable amb tothom que se sent orgullosa de ser la seva mare. La petita continuava observant la papallona blava amb gran interès i gairebé sense moure's de postura, recolzada a la barana, veia la ruda que quasi s'ajupia vergonyosa. Però així i tot, se sentia molt afalagada de veure totes les papallones voleiant sobre ella. Es va fent fosc i totes van marxar plegades, menys la blava, que continua sobre la ruda. Les altres flors no s'ho poden creure.
4: Com és possible que hagi pogut passar això aquesta tarda? Quin encanteri té aquella papallona que ha aconseguit dominar totes les altres, grans, petites, blanques o de colors. Tant és, a totes, com si fossin uns exèrcits. Totes s'han quedat al seu voltant, abandonant les altres plantes del jardí.
0: La Maria va fent que sí amb el cap. Cap d'elles podia presumir d'haver vist voleiar damunt seu la papallona blava. Es fa de nit i arriba el pare de la feina per reunir-se amb la família. Fa un petó a la mare i a cadascuna de les filles. Com sempre, es queda uns moments encisat mirant la Laia, però s'entristeix al notar la fredor de la nena al tornar-li el petó. En canvi, la Maria se li llença al coll abraçant-lo molt fort i aleshores se sent content. Només li manca una mica d'afecte per part de la Laia. S'asseu a una taula per sopar i a la Maria li falta temps per explicar-li l'anècdota de la papallona blava.
1: Saps què, pare? Avui al jardí ha passat una cosa sorprenent. Una pa...
2: Tonteries teves, Maria.
6: Deixa parlar la teva germana, Laia. No és de bona educació i rompre els altres.
1: Hi havia un munt de papallones de colors voletejant per sobre les flors del jardí. Però n'hi ha una de blava, preciosa, que no parava de volar per sobre de la ruda. Però el més curiós és que la papallona no marxava d'allà, no anava a les altres flors.
6: Mireu, segurament la papallona sap per què ha triat la ruda. Alguna raó de pes tindrà?
0: L'endemà, com cada dia d'estiu, no tenen escola. I una vegada fets els deures, poden sortir a jugar al jardí o fer qualsevol activitat que els vingui de gust. La Laia, a més de ser molt creguda, sempre ha estat gelosa del comportament de la seva germana. No entén per què, quan estan juntes, tothom es fixa en la Maria. Ella mateixa es diu...
2: Mira que sóc bonica jo. No cal ni com ho diguin. Jo ja ho sé ben prou. En canvi, la Maria... sembla una bola, petita i rodona. És lletja i, a més, té la cara plena de pigues. Sembla una pepona.
0: La Laia, tot el que té de bonica, ho té de vanitosa. Per això li resulta impossible adonar-se de quina és la realitat. Segueix observant la Maria i no para de trobar-li més i més defectes.
2: Mira que n'és de pava. Sempre va somrient com si tot fos meravellós i no n'hi haguessin entrebancs ni res. Ah, parlant d'entrebancs, sempre porta els genolls pelats. Mira que n'és de patosa, que dos per tres cau pel terra. Quin ridícul. En canvi jo... Sé caminar molt bé, com si fos una model.
0: Veu a la seva germana anar directament cap on hi ha la ruda.
2: On va ara? Quines idees té la meva germana? Què creu que trobarà allà baix? Quina flor més rara. Ahir era lletja, però avui encara m'agrada menys.
0: De sobte, s'estranya al veure que la Maria s'ajup i que cull amb molta cura flors de la mateixa planta i en fa un pom. La nena sent interiorment que la ruda li dona les gràcies. A Laia es queda ben parada.
2: On va amb això? Mira que n'és de lleig, si fa pena.
0: La Maria s'aixeca i va cap on hi ha la mare i li ofereix el ram, tot dient-li.
1: Té, mama, posa-la amb aigua. Si la papallona blava li va fer tant de cas, serà perquè és especial.
0: La mare el pren, busca el seu gerro preferit i tal com li ha dit a la seva filla, li posa aigua i el deixa al mig de la taula del menjador, en un lloc d'honor. La Maria, molt contenta, l'abraça i l'omple de petons. En veure això, la Laia decideix que ella també li portarà un ram, però no com aquell, no, sinó de les flors més boniques que trobi al jardí. I maliciosament pensa.
2: A veure on anirà parar la ruda llavors.
0: Cull unes roses ben perfumades i com quan vol també té prou bon gust, aconsegueix fer un pom de flors preciós. El porta a la seva mare tot orgullosa, esperant veure la seva reacció. La mare es queda sorpresa. El recull i espera un petó o alguna demostració d'afecte per part de la Laia, però només veu una mirada de gelosia vers la seva germana. Des d'aquells ulls verds tan meravellosos. Li agraeix el detall, va a buscar un gerro que té a l'abast i posa aigua i agafant el ram el col·loca dins. I la Maria diu...
1: Quin ram més bonic, Laia, i quina olor més bona que fan aquestes roses. Que contentes deuen estar. Amb lo presumides que són, ara tindran ocasió de lluir.
2: Jo sí que en sé d'escollir i de fer bé les coses. No pas com tu. Espera a veure quan triga la mare en canviar la ruda per les roses.
0: Però quina és la seva sorpresa quan veu que les deixa a un racó de la galeria? Queda decoratiu, però el lloc d'honor continua sent pel ram de ruda. La Laia no s'ho pot creure. No comprèn com és possible que la seva mare no s'hagi adonat de la bellesa del ram que li ha regalat.
2: No ho entenc. Jo creia que la mare tenia bon gust, però ara ja no sé ni què pensar.
0: Es gira per veure la Maria, que no para de xerrar de les flors i de totes les beneiterias que li passen pel cap. I a sobre, la mare se l'escolta i li va rient les gràcies.
2: Va, no cal amoïnar-se. No sé què espera la meva germana, pobreta. Ni de lluny podrà ser mai ni la meitat de bonica que sóc jo. Per això la mare està tant per ella, perquè no m'agafi gelosia. A mi ja em veu, no cal que m'ho digui, ella ja sap que jo ho entenc.
0: La mare, tot i que va seguint la conversa amb la Maria, no deixa d'observar aquell gest tan vanitós i cregut de la Laia.
3: Quina penona que em fas, filla. Si poguessis entendre que són la bondat i la tendresa... Pobra filla meva, crec que mai et podré veure feliç i mira que n'ets de bonica.
0: Està entristida, però continua escoltant-se la Maria. Ben bé, les dues germanes no tenen ni punt de comparació. Sense ni adonar-se, es posa molt seriosa i pensa reflexionant.
3: És ben cert que la bellesa no és el físic. La bellesa és el cor. La ruda és modesta, útil i senzilla. Les altres flors poden ser molt boniques, però la vanitat les traeix. És per això que és la preferida de la papallona blava.
7: I del vol màgic de la papallona blava, que ens ha descobert que la bellesa de veritat s'amaga a l'interior del cor, obrim ja el segon i últim relat de la nostra edició d'avui. I és que, com que la història de la Maria i la Laia ens ha ocupat una bona estona, farem un programa més curt, però carregat de molta màgia.
8: I tant que sí, Lluís. I el tancament d'avui té com a protagonista una nena que es diu Laura i que, a diferència de la Maria, és una miqueta capritxosa. Està acostumada a demanar i demanar i que els seus pares li comprin tot el que li passa pel cap. Però l'últim desig de la Laura és gairebé impossible. És que vol un unicorn de veritat, dels que caminen i dels que respiren.
7: Ai, els pares, que són molt rics, estan desesperats. Decideixen anar a veure a un mag famós perquè els ajudi. El mag els diu que pot aconseguir l'unicorn, però que el preu que han de pagar és molt alt. És tant que no es paga amb or ni amb diners, es paga amb la vida del pare.
8: Uau.
7: Però per amor a la seva filla, el pare accepta el tracte i patam, es converteix en unicorn preciós.
8: Vaja, mira, la Laura es posarà a saltar d'alegria en veure aquest animal, però de seguida trobarà a faltar una cosa molt més important que qualsevol mascota màgica. Trobarà a faltar el seu pare.
7: Com no?
8: Una faula colpidora escrita per la Laura Coll que ens ensenya a valorar el que realment necessitem i a donar-nos que l'amor de la família és el tresor més gran del món.
7: Amb tots vosaltres, l'últim conte d'avui a l'hora del conte, l'unicorn.

0: La Laura era una nena molt capritxosa, que tot el que demanava als seus pares li compraven. L'últim desig que tenia era que volia un unicorn. Però no un de joguina, no. En volia un de real. Els seus pares estaven desesperats, perquè per més que busquessin no en podien trobar cap. I la Laura no parava de plorar i queixar-se que no l'estimaven prou si no li portaven. Ja com a última opció van anar a trobar a un mag molt famós que els hi havien dit que podia aconseguir qualsevol cosa. Un cop allà, el mag els hi va dir que no hi havia cap problema, que ell els hi portaria l'unicorn, però que el preu que haurien de pagar seria molt alt. Els pares de la Laura eren molt rics i van acceptar sense saber-ne el preu. El dia següent, el mag va aparèixer amb les mans buides i el pare, molt enfadat, li va preguntar on era l'unicorn.
1: No us el donaré si no em pagueu abans.
2: Molt bé, quant val?
3: La teva vida.
0: Els pares esgarrifats no s'ho podien creure, però estimaven tant a la seva filla que tot i els plors de la mare, el pare va acceptar. El mag va agafar la vareta màgica i en un tres i no res, el pare es va convertir en un unicorn molt bonic. La mare, encara molt entristida, el va portar amb la seva filla, que es va posar a saltar d'alegria. El va abraçar un parell de cops i de sobte va dir...
4: I el pare, on és?
0: Quan la mare li va explicar tot, la nena va agafar l'unicorn i va anar a trobar el mag.
4: Vull que em tornis al meu pare.
1: I tu? Què em donaràs a canvi?
4: Aquest unicorn,
0: contestà la nena molt convençuda.
1: Però no n'hi ha prou. També m'has de prometre que mai més demanaràs res que no necessitis realment.
0: La Laura va acceptar i en un tres i no res el pare tornava a estar amb la nena. Mai més va tornar a ser una nena capritxosa que demanava sense parar tot el que li passava pel cap. Va viure molt feliç amb els seus pares i els va estimar tant com l'estimaven a ella.

0: I continuem trobant paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que, com et deia també la setmana passada, té més d'un significat. Estava en un centre comercial amb la meva família i davant d'una botiga de roba d'una marca molt coneguda, una mare va dir: "Aquest vestit és una ganga." I jo vaig pensar: "Com? Una ganga?" Realment feia molt de temps que no havia sentit aquesta paraula. Recordem el seu significat. Una ganga és un producte o servei que s'adquireix a un preu molt inferior al que normalment li correspon. S'associa normalment amb una compra molt avantatjosa o bé una oportunitat que gairebé resulta un regal.
1: Doncs sí, la veritat és que també fa temps que jo no la usava. Saps d'on ve aquest significat de la paraula ganga?
0: No.
1: Doncs mira, segons diuen, el significat d'aquesta paraula ve d'un mineral que es diu ganga.
0: Vaja.
1: Que no s'aprofita i es llença. Aquest mineral, quan s'extreu de la mina, està junt amb un mineral que es diu mena. I és més valuós, clar, i s'aprofita, però, clar, el ganga es descarta. També es diu així ganga a un tipus d'ocell. T'ha passat mai, Mercè, que has vist alguna ganga, vull dir, alguna peça de vestir o calçat i t'ho has comprat i ha quedat allà a l'armari?
0: Doncs mira, sí. La veritat t'he de dir que sí, perquè encara tinc alguna peça de roba, una o dues, vull dir, molt poquetes, que tenen l'etiqueta. I sempre penso, ho llenço? Però em sap greu.
1: Com era una ganga, oi?
0: Com doncs... que era una ganga...
1: Genial, doncs, vinga, marxem a la biblioteca.
0: I tant, i tant.

0: Anem a la biblioteca i avui presentem un conte que, mira, em fa una especial, però molt especial, il·lusió, Lluís. Vaig veure per les xarxes, no me'n recordo si Instagram o bé Facebook, un nen que explicava d'una manera molt oberta i natural com se sentia en relació als altres nens. Aquest nen del que parlo té autisme i en parlava d'una forma tan extrovertida, tan clara, i definia amb tanta precisió els seus sentiments i les seves emocions que realment em vaig enamorar d'aquest nen. El conte es diu «Soc la pera», va dir. «Jo veig a tots els altres nois i noies com si fossin pomes i jo sóc la pera». Per cert, el protagonista es diu Pau. Ens en parles una mica del conte, Lluís?
1: I tant que sí, Mercè. Jo també penso que sóc la pera quan he acabat algun guió d'algun conte.
0: Ah, que bo.
1: Vinga, va, el Pau és un nen molt especial. Sovint se sent diferent als altres nens i nenes. En aquest llibre, dia a dia, anem coneixent la vida del Pau i entenent per què se sent així. Amb la voluntat d'abordar un tema tan sensible com és l'autisme i amb el propòsit de conscienciar sobre aquest trastorn de desenvolupament, el Pau ens explicarà les seves rutines, les seves emocions i sentiments perquè així podem ajudar a comprendre totes les persones que tenen aquest trastorn i desfer-se de mites i estereotips. I és que, com diu el Pau, quan la majoria de persones són pomes, és difícil ser una pera. Tot i així, això no és un obstacle per ell i ens convida a pensar i a dir que al final tots són fruites.
0: M'encanta el Pau i la forma com està vivint l'autisme. Realment és un exemple a seguir, Lluís. Així doncs, recomanem a tothom el llibre «Soc la pera», de l'autor Pau Brunet i de l'editorial Patio.
1: I amb la Laura ben penedida i el seu pare convertit un altre cop en humà, aprenem que el millor regal del món és tenir-se els uns als altres. Arriba el moment de tancar el nostre bagul de les històries i acomiadar l'hora del conte per avui.
0: Ha estat un programa més curt, amb dues històries, però quina bona estona que hem passat, eh? Hem descobert el secret de la papallona blava i hem après a no ser tan capritxosos gràcies a l'unicorn de la Laura. I precisament per marxar amb tota la màgia d'aquest animal mitològic, avui ens acomiadarem cantant i ballant.
1: I de quina manera, Mercè? Perquè ens anem acompanyats d'uns amics que mai falten a la nostra festa. Ens acomiadem amb la cançó de l'animal més màgic, l'animal que té banyes de colors i que ens fa volar amb la imaginació. Sonen els grans el pot petit i el seu unicorn.
0: Doncs vinga, tothom a moure els braços i a fer rodar la banya invisible de la música. Marxem per avui, però recordeu que la vostra setmana que ve us esperem a la mateixa hora a la vostra emissora de ràdio local gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i Andorra. Passeu una magnífica setmana.
1: Vinga, sigueu molt feliços, estimeu molt la família, no demaneu tants capritxos i ja sabeu, mentre no ens tornem a trobar, us desitgem que el vostre dia a dia sigui en compte d'allò més bonic.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
2: L'acció formativa de mobilitat continua i té molt èxit, perquè treballa i molt bé, no?
3: Hola a tots i a totes. Nosaltres som els alumnes de tercer de l'ESO de l'Escola Sant Gervasi i estem avui aquí per explicar totes les festes que celebrem a l'escola.
1: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
4: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Girona. Estadi Montilivi. Minut 89. El marcador empatat. El Girona treu un córner. El central puja. El porter també. La pilota vola. I el gol arriba. On? En un rectangle petit, el més discret del camp, però també el més decisiu. L'àrea petita. Però, quan fa realment aquest espai?
1: Benvinguts i benvingudes a Estimem les Mates. Soc la Cristina Mur, directora de Ràdio Sant Cugat, i m'acompanya l'Albert Saumell.
2: Hola, bon dia.
1: Què tal, com anem?
2: Molt bé.
1: L'Albert és responsable de l'equip de comunicació d'un projecte educatiu de matemàtiques i també m'acompanya la Laura Morera.
3: Bon dia, Laura. Què tal?
1: Ella és doctora en didàctica de les matemàtiques, és un dels cervells actius d'InnovaMat i també la creadora de l'associació de lleure científic Explorium. És professora universitària, d'escola i d'institut, mestra de mestres i autora del llibre Aprendre a ensenyar matemàtiques a secundària, de l'editorial Síntesi. I avui ens ajudarà a explicar què hi fem aquí. Laura, diguem-ho clar, odiem les mates.
3: Bueno, no tothom. Aquí el problema és que molta gent no ha tingut una bona experiència i d'aquí neix una mica aquest projecte de trencar una mica aquests estigmes de que la gent es pensa que les matemàtiques són mecàniques i només es tracta de fer operacions. Al final el que volem és que la societat vegi què vol dir pensar, què vol dir resoldre problemes, què vol dir fer connexions i fer raonaments. I crec que amb aquests capítols, a veure si els hi canviem una mica la manera de veure-ho.
1: I també el nexe d'unió una mica entre periodisme i matemàtiques és ajudar a entendre que el pensament matemàtic i el pensament crític van de la mà i que és molt important tenir aquesta visió per tenir totes les eines per entendre el món.
3: Exacte.
1: Fantàstic. Doncs som-hi amb el primer problema.
3: La pregunta concreta és, quan mesura exactament l'àrea petita d'un camp de futbol 11? De fet, a mi l'altre dia m'ho va preguntar el meu fill i el que vaig fer és que en comptes de donar-li la solució, li vaig tornar la pregunta amb ell. Pep, quan creus que mesura l'àrea petita del porter, del Ter Stegen?
4: 11 metres i 7. No, 6.
3: 11 per 6. I ha dit la seva resposta. I vosaltres dos, què penseu? Quan diríeu?
5: No ho sé. 8, 10 metres quadrats.
1: Va, jo em llenço. Dic una mica més. Per no dir el mateix, bàsicament. Vale. 30 metres quadrats.
3: Mira, vosaltres dos, un apunt és que, per comparació amb el meu fill, heu vist que el seu nen petit, que encara no té com dominades les àrees, quan li hem preguntat ha dit les mides del rectangle. Ha dit quant de llarg i quant d'ample. I, en canvi, vosaltres sí que heu anat a metres quadrats. Mira, és una curiositat. Però, al final, bueno, heu dit números. No sé com ho heu pensat o si és que ho heu pensat.
1: Potser no ho hem pensat gaire.
3: Potser no ho heu pensat, no? Vale, doncs ara aquí la gràcia serà a veure què diu la gent. Anem a veure què diríem.
1: Sí, va, llancem el repte als oients. Vosaltres, quan creieu que mesura l'àrea petita? Ho heu pensat mai? Ho teniu? Agafeu paper i boli, apunteu en un paper l'estimació inicial i veurem ara amb la Laura quina és la real.
3: Aquí el que és molt important és veure com pensem i com ens enganya la nostra intuïció. I hem sortit al carrer a recollir les primeres estimacions inicials.
6: 12 metres quadrats.
7: L'àrea del porter en metres quadrats deu mesurar 3 o 4 metres quadrats.
8: L'àrea pequeña, 30 metres quadrats.
9: 6 metres quadrats.
10: Entre 35 i 40 metres quadrats, més o menys.
11: 15.
12: Aproximadament han de ser uns 30 metres quadrats.
3: Us heu adonat que han donat xifres, però cap referència. O sigui, tothom contesta com un número, així, doncs tal, però no expliquen d'on el treuen. No, potser aquest serà el problema, ens faltaran referències.
1: Clar, potser algú que la tingui més vista ens podrà estimar millor, no?
5: Sí, podríem preguntar-li als companys d'esports de RAC1, que segur que l'han vist un munt de vegades i en molts camps, i poder poden precisar millor aquesta estimació.
3: En Joan Lluís García, cap d'esports de RAC1, ens ha fet de reporter a la redacció i podrem veure com estimen l'Edu de Batlle, la Gemma Montero, l'Albert Pedrol i el Xavi Rocamora.
13: A veure, Edu de Batlle, narrador de l'Espanyol, juga a RAC1. Tu en saps dir quina és la mida de la superfície de l'àrea petita d'un camp de futbol? Tu que n'has vist molts.
14: N'he vist moltíssims, però no, és que no, diré una xifra més o menys que considero aproximada, però em puc equivocar molt. Jo diria que, 45, com a molt.
13: 45, què?
14: Metres quadrats.
13: 45 metres quadrats. Estem amb la Gemma Montero, periodista de RAC1, que està calculant quan medeix l'àrea petita d'un camp de futbol, la superfície. Quants metres quadrats creus que...
2: Entre 10 i 12?
13: Entre 10 i 12.
6: Ho has mirat segur?
9: No, en sèrio que no. Són metres quadrats, eh?
13: Sí, estem amb Albert Pedrol, creador de la secció més important de la història de la ràdio, Back to Back, del Tu Diràs. Tu, Pedrol, quan diries que fa de superfície? Quants metres o quilòmetres quadrats té una àrea petita d'un camp de futbol?
9: No. 8 metres quadrats.
13: 8 metres quadrats, Vale. Jo crec que és molt poc. No sé quan és, però crec que és molt poc.
9: És molt poc, eh?
13: Perquè 8 metres quadrats, que és multiplicat.
9: Ah, no, clar, pot ser. No, doncs va, 15 metres quadrats.
13: Perfecte.
9: 15, última resposta. Última resposta, 15.
6: Perfecte. Calcular o no?
9: Cap.
13: La teva experiència, ben vist molts temps de futbol. Parlem amb el Xavier Rocamora, que és editor del RAC1 migdia. A RAC1, tu quan creus que mateix de superfície una àrea petita d'un camp de futbol?
6: Val. Sense tenir-ne ni idea, i són terme d'així el tuntun, et diré 7 metres quadrats.
13: Jo crec que és molt poc, això.
6: Una àrea petita, dius?
13: Sí.
6: Una àrea petita.
13: No, ja està. 7 metres quadrats.
6: 7, eh?
13: 7.
6: És molt poc, dius,
13: Home.
3: Vale, d'acord. Veig que també surten estimacions com 45 o 10, 12, 15, 7... És a dir, quasi com vosaltres,
1: Una mica ens ho inventem, no?
5: Sí, ni periodistes esportius ni gent al carrer. Jo crec que podré qui té més inputs, qui és més precís, és qui la trepitja, aquesta àrea, els jugadors de futbol, les persones que treballen al camp.
3: De fet, podríem preguntar a grans estrelles del futbol mundial si li poguessin preguntar al Xavi Hernández o al Luis Enrique o al Messi, fins i tot.
11: Hola, culers. Sóc el Xavi Hernández, entrenador del Barça, exjugador de futbol. Jo crec que l'àrea pequeña deu fer aproximadament uns 10-12 metres quadrats. Direm 12, va.
15: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Luis Enrique, entrenador de fútbol. Bueno, yo la verdad que sé exactamente cuánto mide el área. 13,2 metros cuadrados. Y quien me diga lo contrario, se equivoca. Lo siento mucho. Chao.
16: Hola, bueno, soy Leo Messi, jugador de fútbol, delantero, y bueno, yo no sé mucho de matemática, eso lo lleva mi hermano, pero yo creo que el área mide 4 metros. Un saludo.
1: Imitacions, cortesia del gran Xavi Espinosa, imitador del Polònia, de l'APM, el Matí de Catalunya Ràdio i el Tot Gira.
3: Sí, és un crac. Era alumne meu a l'escola i era boníssim, era superdivertit quan ens imitava tots els profes.
5: Ostres, a mi m'ha fet un ai al cor perquè jo realment m'ho he cregut, em pensava que era ell.
1: No hi ha tant pressupost.
5: No. I si realment li preguntem a algú que sí que hagi trepitjat l'àrea petita?
1: Vinga, va, anem al lloc dels fets i anem a un camp que ens queda a prop a parlar amb una persona que, a més, va començar a jugar a futbol a Sant Cugat. Que a mi, com a Sant Cugatenca, això em fa patxoca. Anem al camp de Montilivi i parlarem amb algú que la veu sovint.
17: Doncs mira, jo crec que l'àrea petita mesura uns 11 metres d'amplada. I després, sapiguem que fins al punt de penal hi ha uns 11 metres, doncs uns 4 metres, 11 per 4, uns 44 metres quadrats.
1: Tant la gent del carrer com els que saben d'esport fan estimacions similars. Una mica s'ho inventen, no?
3: Sí, és normal, perquè és que el que passa és que no estan pensant en referències. Si us hi fixeu, només van dient números. I mira que coneixen coses, però per això acaben dient coses similars. El que hem d'aconseguir és poder-los guiar perquè dedueixin algunes mesures a partir de fets coneguts que ells tinguin. Però també hem d'anar amb compte de no donar-los tantes pistes que els acabem donant la resposta. Llavors, això també serà la gràcia com d'acompanyar algú en la descoberta d'un problema matemàtic, per exemple.
5: Per tant, Laura, si li fem la pregunta a algú i li donem una referència, tu creus que estimaria millor? Tu creus que seria més ric o que aprendria més?
3: Provem-ho, però almenys, si no, tindrem més pistes de com ajudar-lo. Si ens diu com ho està pensant, podrem ajudar-lo a millorar el seu pensament. En canvi, si només ens diu un número, no sabem aquest número d'on l'ha tret en el seu cap.
18: A veure, he pensat que si el punt de penal està a 11 metres de la porteria i la frontal de la petita deu... O sigui, l'amplitud de la frontal de la petita deu ser la meitat de 11, més o menys aproximadament, perquè el punt de penal està... això. He calculat uns 5 i d'ample, de llarg, uns 8... 40, 5 per 8, 40.
13: No ho he calculat, però...
6: Clar, 9 metres fins al punt de penal.
13: Clar.
6: La meitat, 4 i mig. 4 i mig, i de llarg, una porteria deu fer 11, oh, clar, m'he quedat molt curt, sí. A veure, 4 i mig per 11... 4 i mig per 11... Et diré 40 metres quadrats.
1: Sembla que agafar el punt de penal als famosos 11 metres és un bon punt de partida, no, Laura?
3: Sí, sí, sabem que el punt de penal està a 11 metres, això ho sap molta gent, que tampoc no tothom, però ja és una referència que poden utilitzar. I a partir d'això relacionen la longitud que sabem amb el costat curt del rectangle que busquem. Però ja ho heu vist, que alguns deien, ah, potser és un terç de la mida o potser és un mig, doncs aquí hi ha alguns que van arrossegant un error.
5: Ostres, un terç... Jo diria que és la meitat, ben bé.
3: Sí, jo també ho crec.
5: O sigui, per tant, si és la meitat, si sabem que de la línia de fons als 11 metres i l'àrea petita acaba a la meitat, podríem dir que, que el costat curt fa 5 metres i mig.
3: Exacte. Això sí que ja ho podríem tenir, no?, amb aquesta dada de referència, però és suficient per precisar la nostra estimació. Clar, ens falta alguna referència per saber quan mesura el costat llarg del nostre rectangle. Acabem de sentir que alguns han dit que la porteria fa 3 metres i mig, o alguns altres han dit que fa 11 metres la porteria. Clar, aquí ja tenim disparitat d'opinions, també.
1: Ho podem buscar.
3: Sí, això sí que es pot buscar.
5: Però un moment, no es fa trampes buscar-ho ara?
3: De fet, quan gestionem activitats d'aula, el que hem de procurar és fer preguntes riques i alliberar pistes a poc a poc per mantenir-los connectats amb l'activitat. Però llavors això, per exemple, la pista aquesta de que la porteria fa 7 metres, doncs ara sí que la podríem utilitzar per ajudar la gent a que anés deduint el costat llarg. La porteria mesura 7 metres.
2: Vale.
3: La porteria, amb aquesta pista,
2: la porteria mesura 7
3: metres. Refas la teva estimació o et quedes amb els 12 metres quadrats?
2: No, potser la refaig perquè estic pensant que les línies crec que sobresurten una mica i surten, jo crec que un parell de passos llargs del porter, per tant, ho faria una mica més gran i m'acostaria més als 15-16 metres quadrats, potser.
3: Vale.
7: Si fas 7... De llarg no pot fer 2 metres, és molt o no és molt? Uns 15 metres quadrats.
19: Jo estimo que serà... Sé que una porteria dalt deu fer uns 2 metres aproximadament, no? Perquè els porters molt alts de la lliga no hi arriben. O sigui, deu ser igual 2 metres 10, una cosa així. I d'ample, estimo que deuen ser doncs, uns 6-7 metres, perquè una persona... O sigui, quan s'hi estiren també els jugadors o quan un porter es llança, des del centre hi arriba, però no és sobrat. I penso, un porter deu fer, doncs, amb el braç estirat, 2 metres i mig, potser fins i tot 3. Per tant, et diria 16... Et diria 35 metres quadrats.
3: Vale, a partir d'aquesta referència, ja podem acotar el costat llarg del triangle. Sabent que hi ha marges entre la porteria i on acaba l'àrea petita, podem pensar, vale, doncs si ja sabem que la porteria fa 7, només ens queda saber com què hi ha per una banda i per l'altra de la porteria.
5: I no hi hauria altres referències que podíem fer servir?
1: Sí, perquè hi ha gent que sabia una altra dada, l'àrea del camp sencer, no?
20: Jo sabia que una hectàrea era un camp de futbol. Em vol sonar això? L'àrea petita del porter... 25 metres quadrats.
13: És que un camp és molt gran.
21: No, no,
13: un camp és una hectàrea. És que és una hectàrea, no? No. Sí, clar. Més d'una hectàrea? No, perquè 100% una hectàrea.
3: Vale, perfecte. Ara la dada que ens falta és aquesta distància que hi ha banda i banda de la porteria.
1: Va, va, vinga, va, que ho busco, eh? Un momentet. El costat curt fa 5,5 i el costat llarg 18,5.
3: 18 i mig, és bèstia, eh? Ningú havia dit això. Però, clar, és que el costat llarg fa 18 i mig perquè, com que la porteria fa 7, però és que és la porteria fa 7 i té 5 metres per l'esquerra i 5 metres per la dreta fins a arribar a les línies. Per tant, el costat llarg del rectangle de l'àrea petita és molt més gran del que la gent s'imagina, 18 metres, aproximadament.
5: Vale, i el fort és que ho acabo de calcular és que fa 100 metres quadrats d'àrea. És
1: no pot ser, no pot ser.
3: Que no, que sí. 18 i mig per 5 i mig dona 99 i pico.
5: Però la petita.
3: Sí, sí, la petita, la petita. És que, o sigui, mireu ara què us està passant. O sigui, ara que hem calculat i sabem quan és, la vostra intuïció, o sigui, us està dient que no pot ser. I és perquè no tenim referències de les coses com de grans són. De fet, per ara entendre què és això de que l'àrea petita faci 100 metres quadrats, podríeu buscar una cosa coneguda que faci 100 metres quadrats.
5: Un pis.
3: Vale, doncs un pis. L'àrea petita del porter és més gran que els nostres pisos, si vivim en pisos de 70, saps? O sigui, és bèstia, eh?
0: És molt gran, sí. Sí, sí.
3: Molt bèstia.
5: De fet, quan vaig anar a RAC1 a preguntar-los sobre les estimacions, els hi va passar el mateix.
3: Clar, clar, no s'ho creien, eh?
18: Quan es posa medides campo de futbol? Estàs gravant tota la...
13: Sí, sí, sí.
18: Això és The Office versió matemàtica.
13: Correcte.
18: Posa medides. Medides campo de futbol.
13: Pequeña.
18: Àrea penya, eh? Havies posat, això ja ens dona...
13: És que n'hi ha lletres, eh? Quants has dit? 100 metres quadrats, eh?
21: 100 metres quadrats? 100 metres quadrats? Que no, home, que no.
13: Que sí?
21: La petita, la més petita, no la portaria, la següent, no pot ser 100 metres quadrats. Que no. Jo no visc a l'àrea petita. No visc en una àrea petita.
13: Però que broma.
21: Que no, que no.
22: Quan hem dit, doncs, 50 en 18, no? Hem dit això?
13: 550 per 18. Clar, 550 per 18, te'n vas a quasi 100.
22: Sí, sí, 99.
13: 99 metres quadrats, eh? Toma, sí, sí. Fins aquí... No, no, para, para, para. Has dit 7.
22: Quina compta?
13: Compta
22: la
13: passió.
22: Però,
18: sabeu quants són 2 metres quadrats? Sabeu quants són 8 metres quadrats? Són 4 per 2. Com pots fer 4 per 2 metres en una àrea petita? 4 per 2 metres.
13: És molt greu.
22: 7 eren molt petits.
13: És molt greu, és molt greu.
18: Jo dic 40 i amb por de passar-me, però, clar, no, és que m'he quedat molt curt. Perquè, però la mesura de l'amplitud sí que era correcta, més o menys, perquè és just a la meitat del punt de penal.
13: Això sí. No, d'amplitud...
18: Just a la meitat entre el punt de penal i la porteria, i la línia de gol.
13: Sí, d'amplitud, sí, clar,
18: 11,
13: sí.
18: 11, 5,5, llavors era calcular...
13: T'ha faltat l'amplada de la porteria, clar.
18: L'amplada de la porteria, que és molt més. Són 8 i són 18.
3: Didàcticament, aquesta pregunta i els raonaments que se'n deriven ens porta a veure la importància de crear referències per tenir sentit de la mesura. El més important és anar com obtenint referències en el nostre dia a dia perquè quan un dia vulguem calcular alguna cosa nova puguem utilitzar les referències que ja tenim. I ara, a partir d'ara, doncs ja sabem que l'àrea petita del porter en un camp de futbol gran doncs és de 100 metres quadrats. A vegades tenim desenvolupades aquestes referències de longitud o altres magnituds de volum, per exemple, però la de l'àrea és una cosa que costa. Tenim molt poques referències en general de coses d'àrea. Vale, llavors, aquí el que podem dir és per estimar bé, bàsicament podríem resumir-ho en seguir tres passos. Primer, està bé fer una primera estimació, encara que sigui equivocada, però per dir, bueno, a veure, d'on parteixo, no? És el que tots vosaltres us heu apuntat en el full de paper, que ara ho podeu tornar a mirar i comparar a veure de quan us heu equivocat. Que segur que de molt. Si hi ha algú que l'ha clavat, que ens escrigui, eh? Després, l'altra cosa que podem fer és, vale, aquesta estimació així a la babalà, anem-la a centrar una mica. Vaig a buscar dades, vaig a buscar referències reals que jo tingui, coses que s'assemblen o parts d'allò que vull calcular, mesures conegudes. I aquí puc anar fent comparacions i càlculs i puc treure ja una dada que ja no és un número que m'ha sortit per intuïció, sinó que és un número argumentat que em puc haver equivocat amb algunes coses, però ja tindrà un cert sentit. I després, per últim, hi ha la fase aquesta de perfilar l'estimació amb els càlculs i amb les correccions. Quan jo, la meva segona estimació, ja està basada en un argument, després ja puc anar a veure quina part he fet malament, o, ah, és que estava content que la porteria mesurava 3,5 i resulta que mesurava 7. Vale, doncs ara recalculo. Llavors així vaig fent com passos que em van acostant a la solució final. Llavors, una cosa xula és el que hem fet aquí de, al final, buscar-ho i comprovar-ho, perquè això per l'aprenentatge va molt bé, no? D'acabar contrastant la realitat amb el que jo he anat deduint a poc, però després a la vida real passa que hi ha coses que no les puc acabar comprovant, que m'hauré d'acabar creient la meva estimació. Per tant, contra millor la faci i amb més coses en base, doncs més certesa tindré que allò està bé.
5: Jo és que encara estic amb els 100 metres quadrats i el que m'enduc d'aquí és que seré més benèvol a partir d'ara amb el porter del Barça, amb el Chesney, quan li marquin un gol, perquè déu-n'hi-do l'àrea que ha de cobrir.
0: Mira, doncs jo em quedo amb això. Una pregunta quotidiana pot contenir molta complexitat i molt d'aprenentatge.
3: Exactament, i això són les matemàtiques. Però es necessita una bona gestió, eh?, per acompanyar la gent a que dedueixi les coses. Si la pregunta del meu fill li hagués donat la resposta directament, hagués sigut una informació que ara tindria, que segurament ara ja ni recordaria, i que no li hagués generat cap aprenentatge significatiu. De fet, segur que a partir d'ara tots vosaltres us en recordareu sempre de que l'àrea petita del porter mesura el mateix que un pis. I de fet,
0: a mi no se m'oblida, eh?
3: Ja veureu que quan veieu el proper partit de futbol que veieu a la tele o el que sigui, no podreu deixar de pensar en això. I com a mestres, hem de seguir estant atents a totes aquestes petites oportunitats d'aprenentatge que passen a l'aula per poder anar traient suc i construint aprenentatge profunds. I no només els mestres, o sigui, això nosaltres ho tenim molt integrat, però tots vosaltres ho podeu provar a casa, quan feu els deures amb els vostres fills, o a l'oficina, quan esteu resolent alguna cosa de la vostra feina. Vull dir que podem extrapolar això a les nostres vides quotidianes.
0: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
5: l'Albert Saumell
3: i la Laura Morera, qui et recorda que els gols poden decidir partits, però les bones preguntes decideixen aprenentatges.
4: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
8: Agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
10: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
23: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
24: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 707, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matuté. Fa dues setmanes varen concloure la sèrie de capítols dedicats a la conquesta del Mont Blanc. A partir d'aquest punt varen començar a passar coses. Es va repetir diverses vegades l'ascensió, la qual cosa no va fer avançar gaire la tècnica i només va servir perquè joves aventurers presumissin de les seves gestes i poc més. Sorgir va satisfer a la fi l'objectiu de la seva vida, acompanyat per 18 guies i pel seu criat, el qual no havia trepitjat mai una muntanya. Tot això passava el 1787. No va ser fins al 1838 que la primera dona va trepitjar el cim del Mont Blanc. Henriette d'Angeville ho va fer acompanyada de 8 guies i d'una bona colla de portadors que duien tot l'estrambòtic equipament, entre el qual hi figurava una gran quantitat de carn, diverses dotzenes d'ampolles de vi i fins i tot una gàbia amb un colom missatger per tal de poder donar la notícia de la gesta a Chamonix. Com podeu veure, tot imprescindible. A la primera meitat del segle XIX, un cop calmats els ànims de la Revolució Francesa i les guerres napoleòniques, el Mont Blanc es va convertir en el que podríem anomenar l'inici del turisme de muntanya, que va atraure tots aquells aficionats que s'ho podien permetre. A poc, els més agosarats varen començar a explorar els més de 800 quilòmetres de les serralades alpines. Així, els germans Mayer, suïssos, aconseguien escalar per primer cop la Jungfrau. Entre 1827 i 1844, el físic escocès James David Forbes va recórrer gairebé íntegrament els Alps, creuant passos entre glacials, escalant pics i estudiant l'estructura geològica de la serralada. Ell va ser el precursor d'un nombrós grup d'escaladors britànics que convertirien en esport una activitat que fins aleshores no havia estat gaire més que l'aventura ocasional d'uns quants excèntrics. Els britànics acabaren considerant els Alps gairebé com un terreny propi i la majoria eren producte de la revolució industrial, la qual havia creat una potent classe mitjana que gaudia de dues coses, temps i diners. I així, si això afegim que els britànics sempre han estat aficionats a fer esport i que els mitjans de transport posaven el centre d'Europa molt més a l'abast, ja tenim la truita completa. Juntament amb els guies locals van anar perfeccionant els materials i les tècniques de progressió. I malgrat que tant uns com altres venien de classes socials molt diferents, es va establir entre ells una íntima amistat. Així doncs, cap al 1854 va començar l'edat d'or del muntanyisme. Any rere any, els pics més importants van anar sent escalats. I pel 1864 ja quedaven pocs pics importants per conquerir, però en quedava un, el Matterhorn o Servi. A l'edat d'or, la figura d'aquell cim significava el repte decisiu. En tots els Alps no hi havia res comparable a la imponent grandiositat de les seves formes, i d'aquesta manera es va començar a considerar impossible la seva ascensió. Només dos homes, l'anglès Edward Whymper i el guia italià Jean-Antoine Carrel, després d'estudiar-ho força temps, varen arribar a la conclusió que la muntanya es podia escalar. En el proper capítol coneixerem Edward Whymper, l'home que molts consideren el precursor de l'escalada moderna i que va protagonitzar una de les històries més fascinants i tràgiques de la història de l'alpinisme.
23: Pals i botes. L'agenda.
24: Dimarts 23. Revetlla de Sant Joan. Per tots aquells que vulgueu participar a la revetlla, sapigueu que a la plaça de Catalunya es farà l'arribada de la Flama del Canigó i en el parc de Cal Estrada la tradicional revetlla de Sant Joan. Per tots aquells que vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb el club per fer la inscripció. Dijous 25, tothom, matinal, grup dijous, Sant Pere de Reixac, Puig Castellà. Els que vulgueu anar, sapigueu que la sortida és en el pavelló de Barriera Seca a les 7 del matí. Els dies 26 a 30 hi ha una sortida a Arribes del Duero i Oporto. Els vocals són Antoni Baldó i l'Àngels Oliva. Els qui vulgueu participar, ja ho sabeu. Poseu-vos en contacte amb els vocals a la pàgina web del club o bé trucant al telèfon de secretaria. Us recordo que tots aquells que vulgueu participar a activitats del club i no sigueu socis, teniu l'oportunitat de fer dues sortides de franc per tastar.
23: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 25 de juny del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui.

0: Diumenge, a Can Gomà, l'espectacle Passejant Esquirols, un concert basat en cançons del mític grup de música català. Abans de començar, mític grup de música català. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas al control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Jordi Escon, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: L'Ajuntament de Mollet presentarà una sol·licitud al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per obtenir l'autorització necessària per habilitar una nova estança a l'Escola Bressol Municipal La Xerranca. Aquesta mesura té com a finalitat augmentar el nombre de places disponibles per a infants DIU de cara al pròxim curs escolar. Malgrat el descens progressiu de la natalitat registrat en els darrers anys, la demanda de places per a IU aquest any ha estat superior a la d'anys anteriors. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha decidit impulsar aquesta ampliació de l'oferta amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals. La mesura, com dèiem, arriba després que el procés de preinscripció pel curs vinent hagi deixat 74 nens i nenes DIU en llista d'espera. Des del consistori s'ha demanat paciència a les famílies i es confia que en un termini aproximat de dues setmanes es pugui rebre el vistiplau de la Generalitat per ampliar l'oferta de places i donar resposta a la demanda existent o, si més no, ajudar que el màxim nombre de persones en llista d'espera puguin portar el seu fill o filla a una escola bressol pública.
1: Mollet al dia, notícies.
0: L'Ajuntament de Mollet ha rebut un reconeixement d'àmbit estatal per les seves polítiques de protecció animal. La Policia Municipal ha estat distingida amb la placa de mèrit a la protecció animal en la categoria d'iniciativa i bones pràctiques durant els 7ens guardons als serveis policials per la protecció animal celebrats el passat divendres a Madrid. El premi, atorgat per la Direcció General de Drets dels Animals del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 i també de la Unió Nacional de Caps i Directius de la Policia Local, posa en valor les actuacions impulsades per l'Ajuntament per fomentar el benestar animal, la tinença responsable i la convivència ciutadana. Segons ha explicat la regidora de Benestar Animal, Encarna Ortiz, aquest reconeixement és també un premi a la implicació de la ciutadania en la construcció d'una ciutat més respectuosa amb els animals.
2: Doncs la veritat és que és una gran satisfacció rebre aquest reconeixement estatal. Divendres hi vam ser a Madrid per rebre aquest reconeixement. És un guardó, doncs la veritat és que un premi col·lectiu, no? Jo crec que a tota la ciutadania de Mollet també, perquè en els darrers anys la veritat és que s'ha fet una gran feina, un compromís de govern, però també un compromís de la ciutadania, de moltes entitats i de molts professionals. En aquest cas, doncs, reconeixen, no?, la tasca municipal de la policia de la nostra ciutat, doncs en matèria de protecció i benestar animal.
0: Entre les iniciatives que el jurat ha valorat hi ha la nova ordenança municipal de tinença responsable i protecció dels animals de companyia adaptada a la legislació vigent, les campanyes de sensibilització impulsades per la policia municipal i els agents cívics, així com la futura unitat canina de la policia local, les millores a les àrees d'esbarxo per gossos i la gestió de les colònies de gats del municipi. Ortiz ha destacat que el guardó reconeix precisament aquest conjunt d'accions que han contribuït a millorar la convivència, el civisme i el benestar animal a la ciutat.
2: Adaptar la nostra normativa, la nostra ordenança, doncs, per impulsar canvis, no? Jo crec que milloren aquesta convivència, aquest civisme, i també hem impulsat a través de la policia municipal, a través dels agents cívics, diferents campanyes de conscienciació, també de hem millorat aquests espais destinats a l'esbarxo dels gossos, també hem reforçat la gestió de les colònies felines i hem iniciat propostes noves, no?, com la futura unitat canina de la policia municipal, que fa uns mesos doncs vam aprovar per ple.
0: Aquest és un dels reconeixements més destacats que es concedeixen a l'Estat en l'àmbit de la protecció animal i posa Mollet com a referent en les polítiques municipals de benestar animal. La Junta de Portaveus ha aprovat amb el vot unànime de tots els grups municipals

0: manifest impulsat pel Consell Municipal de la Gent Gran. El document s'emmarca en la commemoració del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra cada 15 de juny. El manifest posa l'accent en la necessitat de garantir el respecte als drets i la dignitat de les persones grans, alhora que reclama una major implicació de les institucions i de la ciutadania per combatre qualsevol situació d'abús o maltractament. El text també reivindica més recursos i accions de sensibilització per prevenir aquestes conductes i aposta per reforçar els mecanismes de detecció precoç, l'acompanyament a les víctimes i les polítiques de prevenció. En aquest sentit, es defensa una actitud de tolerància zero davant qualsevol forma de vulneració dels drets de la gent gran. I la Junta de Portaveus ha donat llum verd al manifest institucional commemoratiu del 28 de juny, el Dia Internacional per l'Alliberament LGBTI+. El document destaca els progressos aconseguits a la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI+, especialment arran de l'aplicació de la Llei 13/2025, aprovada el 29 de desembre, que amplia les garanties de protecció contra qualsevol forma de discriminació o violència i reforma els drets de les persones LGTBI+. A més, el text remarca la importància de continuar impulsant polítiques i accions que assegurin que tothom pugui viure en llibertat i igualtat sense condicionants derivats de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió. La proposta tirat endavant amb el suport del PSC, ara Mollet Esquerra, EUiA, Mollet en Comú i Junts per Catalunya Mollet. El Partit Popular s'ha abstingut, mentre que Vox hi ha votat en contra. I seguim parlant del tema LGTBI, i és que el cantant molletà Gerard Túrnez serà un dels protagonistes del Mollet amb Orgull, la festa reivindicativa i festiva que se celebrarà el dissabte 4 de juliol amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull. Túrnez és un dels joves veus emergents de la ciutat i aquest any ha guanyat popularitat gràcies a la seva participació al programa musical Eufòria de 3CAT, on va aconseguir superar diverses fases del concurs i mostrar el seu talent davant l'audiència catalana. El seu pas pel Talent Show l'ha convertit en una de les cares més conegudes de la nova generació d'artistes de Mollet. En declaracions a la nostra emissora, el cantant s'ha mostrat molt content de poder actuar a Mollet i sobretot al Parc de Can Molà, un escenari en el que ell mateix hi ha assistit moltes festes majors com a públic i que ara en serà el protagonista.
1: Doncs és molt guai perquè després de sortir d'un Sant Jordi, en el que omples tot un Sant Jordi, que et diguin a la teva pròpia ciutat de fer un concert en un lloc en la que tu, antigues festes majors, veies a gent tocar i deies, uah, ojalà tocar aquí, doncs ara de cop tocar tu, doncs és una cosa que dius, mira, un check a la llista de desitjos.
0: En concret, interpretarà unes 5 cançons seves, en versionarà unes altres i presentarà en exclusiva el seu nou single.
1: Però sí que és lògic que després del concert, en el qual es cantaran moltes cançons meves, moltes em refereixo amb el temps que em donen, cantaré potser 5-6 cançons meves i unes 3 o 4 versions d'unes altres cançons, doncs una d'aquelles cançons, que ja l'anunciaré i ja diré quan serà i tal, serà el meu primer single, després d'Eufòria.
0: En concret, seran uns 30 minuts d'espectacle els que tindrà preparat per tota la gent que assisteixi a la festa.
1: Això, el concert meu, en teoria, és que duri mitja hora, 40 minuts, que és el que ha de durar perquè no podem fer més.
2: No arribeu a més.
1: Amb el temps que hem tingut i amb el temps que tenim, perquè som adolescents, treballadors i tot, de moment no podem donar el 100% en el projecte, però bueno, mitja hora, que serà un 10.
0: La seva actuació serà un dels plats forts d'una jornada que clourà amb l'actuació d'un DJ. Prèviament també s'hi faran cercaviles i activitats que encara l'Ajuntament ha d'anunciar el cartell. La festa de Mollet amb Orgull tornarà a convertir la ciutat en un espai de convivència, respecte i celebració, com ja ha passat a les darreres edicions, que el Parc de Can Molà s'ha quedat petit per celebrar una edició que enguany, en comptes de divendres, es farà un dissabte, concretament dissabte 4 de juliol.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica meteorològica que ens porta el Luismi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca de Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37-38-39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i per tant compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols, alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies a Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia de la nostra ciutat, és la farmàcia Rovirosa del carrer Berenguer Tercer 66 al barri de l'Estació de França.

0: I ara un apunt de successos, si més no, de festius que va passar el passat dimarts, i és que la tradicional foguera de Sant Joan de Calestrada no es va poder encendre. En aquest cas, segons ha informat el regidor d'Espai Públic de l'Ajuntament, Ferran Segarra, la decisió es va prendre després que els agents rurals comuniquessin, passat 20 minuts de les 8, que la foguera no podia ser autoritzada perquè estava construïda amb palets. L'avís va arribar amb molt poc marge de temps abans de l'inici previst de l'activitat, fet que va impedir trobar una alternativa viable per mantenir la foguera. Des del consistori asseguren que la situació va generar sorpresa, que, segons expliquen, en anys anteriors la foguera s'havia organitzat de la mateixa manera, sense que s'hagués produït cap incidència ni objecció per part de les autoritats competents. L'Ajuntament ha anunciat que demanarà explicació als agents rurals sobre el motiu de la decisió adoptada. En aquest sentit, el consistori vol aclarir per què es va impedir l'encesa de la foguera quan, segons afirmen, altres municipis catalans també van celebrar les seves fogueres de Sant Joan utilitzant estructures fetes amb palets. Des del govern municipal han lamentat els inconvenients ocasionats als veïns i veïnes que participaven en la celebració i que volien veure la foguera encesa, i han reiterat la voluntat d'esclarir els fets per evitar que una situació similar es repeteixi en futures edicions de la Revetlla. I l'Acadèmia Gut Idioma celebra aquest 2026 el seu 40è aniversari, una fita que posa en valor 4 dècades dedicades a l'ensenyament de la llengua anglesa a la ciutat. Des de la seva fundació, el centre ha contribuït a la formació de milers d'alumnes de diferents generacions, convertint-se en una referència educativa de la llengua anglesa al municipi. Per celebrar aquesta data tan especial, han organitzat aquest passat dilluns una festa pensada per totes les edats. Amb pintacares, bingo musical i tests divertits, diversos alumnes i exalumnes es reunien davant de l'acadèmia per celebrar aquests 40 anys. La Montserrat Rebull va fundar l'acadèmia l'any 1986 i es mostrava molt il·lusionada de celebrar els 40 anys del centre.
1: Em fa molta il·lusió, la veritat. Si jo, quan vaig fundar l'escola, no pensava que arribaria a 40 anys de feina, però estic contenta de com s'hi arriba. Vull dir, la veritat és que hi ha hagut moments, la pandèmia, per exemple, no va ser un gran moment, però ens n'hem sortit bé. Estem... La característica principal de l'escola, penso jo, que també la gent quan ve a apuntar-se ens diu, és que tenim nivells alts, i llavors això també tens uns alumnats que continuen molts anys, que acaben sent família, els acabes tenint tant temps que els acabes valorant d'una manera molt especial, no? I que ens adaptem a la manera de fer, de que sigui que ells els agradi venir per aprendre. Això és una mica l'objectiu nostre.
0: Des de l'acadèmia destacant que l'èxit del projecte ha estat possible gràcies a la confiança de les famílies i a la implicació de l'equip docent, que ha treballat per oferir una formació de qualitat i un aprenentatge proper i personalitzat. També la clau, diuen, ha estat l'èxit de la metodologia, a la qual es basa en captar l'atenció dels més petits per l'anglès, fer la llengua atractiva i aconseguir que els alumnes gaudeixin aprenent. La celebració d'aquest 40 aniversari coincideix amb l'actual jubilació de la directora, tot i que l'acadèmia continuarà a la ciutat gràcies a 3 docents, en Colin, el Kilian i la Karina. La Montserrat Rebull s'ha mostrat contenta d'aquesta continuïtat.
1: Al juliol, a finals de juliol em jubilo, o sigui, acabarem a fer l'intensiu d'estiu i després em jubilaré, però també en aquest sentit estic molt contenta perquè hem trobat com la millor opció, que és uns professors que es queden a l'escola, 3 professors, però també un gestor, que llavors fa que ells puguin continuar fent la seva feina de professors, no hagin d'estar a la part administrativa, diguéssim. I això també em sembla que és un molt bon acord de poder arribar a tot això, em sembla una bona opció.
0: En Colin fa anys que està vinculat a l'Acadèmia Gut Idiomes, tot i que ha exercit un temps a fora i ara ha tornat per portar el projecte a una tasca davant la qual s'ha mostrat molt il·lusionat.
2: Molta il·lusió que fem un projecte continuant amb tota la base que ja es veu aquí amb l'enfuncionament i alumnes molt motivats, és el que he vist. La meva reincorporació al món de Gut no està... Sí que superbé. Molta il·lusió. Ja comencem una altra etapa de continuïtat.
0: De manera similar s'ha expressat en Kilian i la Karina, que han comentat que tot i que portaran la gestió de l'acadèmia, han trobat una fórmula per no deixar la docència.
3: A mi m'engresca bastant, és un repte nou, tenim moltes ganes d'afrontar-ho i el vertigen és la idea d'agafar totes les tasques de l'escola, d'estar al capdavant de l'escola, sense deixar de fer classe, perquè com a mínim per mi és un aspecte molt important.
4: Continuarem haciendo classe, claro.
3: I sabem que els alumnes estan molt contents amb nosaltres i de moment és una cosa que no volem deixar. Així que haurem de combinar els dos aspectes.
0: Així doncs, des de Good Idiomes han celebrat aquesta setmana la festa del 40è aniversari, una jornada que ha estat un reconeixement a totes les persones que han contribuït al creixement de Good Idiomes i que ha posat la mirada al futur amb una nova etapa directiva que començarà el curs vinent. I a Mollet del Vallès es reforçarà el servei d'ambulància amb dues noves unitats del sistema d'emergències mèdiques que des d'aquesta mitjanit, coincidint amb l'entrada en funcionament del nou model de transport sanitari de la regió metropolitana nord, estaran disponibles. La ciutat incorpora dues noves unitats de suport vital bàsic i ampliaran 24 hores anuals la cobertura assistencial. La mesura forma part d'un contracte que preveu una inversió de 384 milions d'euros durant els pròxims 5 anys a la regió i que augmenta un 8,6% el nombre total d'ambulàncies, que passa de 256 a 278. Al Vallès Oriental els reforços també arribaran a Granollers, Santa Perpètua, etc. El nou model inclou la renovació de tota la flota d'ambulàncies amb una nova imatge d'alta visibilitat i nous equipaments tecnològics que permetran millorar l'atenció als pacients. Segons el SEM, aquests canvis han de permetre millorar la cobertura assistencial i reduir els temps de resposta davant les urgències i emergències sanitàries. El Cor Empacanta de Mollet presentarà aquest diumenge 28 de juny a Can Gomà l'espectacle titulat Passejant Esquirols. Es tracta d'un concert basat en les cançons del mític grup de música folk català, que du per nom Esquirols, i l'espectacle ja ha estat interpretat per d'altres corals a diferents poblacions catalanes. Es tracta d'una adaptació per coral d'una vintena de cançons d'Esquirols. Montse Matencio és membre del Cor Empacanta.
5: És un arranjament de les cançons dels Esquirols per coral que va fer una persona que es diu Carles Rulló i de fet aquest espectacle ja s'ha fet al Berguedà i també s'ha fet a Manresa. No fa molt es va fer a Montmeló. Ho han fet diferents corals. La primera coral era una coral petita que es va crear per fer aquest espectacle i després ja el concert següent ho van fer amb la coral Càrmina i després ho han fet amb la coral Sant Jordi i amb un conjunt de músics per acompanyar totes aquestes cançons.
0: El Cor Empacanta està acompanyat pel Cor La Violeta de Centelles i la Capella de Santa Maria de Ripoll. La base musical la posarà la formació Arrel Symphonic Band. De forma conjunta, tots plegats interpretaran un total de 14 cançons. Carmela Monasterio és membre del Cor Empacanta.
6: Tot ho farem totes tres alhora. Passa que també hi ha alguna intervenció solista, diguéssim, que perquè hi ha cançons que hi ha com una mica doncs, de diàleg, per dir alguna cosa, no? D'algú que diu alguna cosa i el cor contesta, i bueno, són força divertides, n'hi ha de molt divertides. Jo crec que la gent s'ho passarà molt bé.
0: El grup Esquirols va estar actiu des de l'any 1969 al 1986. Montse Matencio ha destacat la música popular i compromesa del grup osonenc.
5: La cançó d'Esquirols i, bueno, van començar amb cançons més populars, han tingut cançons crítiques, han tingut cançons amb missatge i van tenir tota una trajectòria en un moment que cantar en català no era fàcil i a vegades pues, ells explicaven o deien les coses tal com les veien.
0: L'espectacle Passejant Esquirols pretén ser un homenatge el llegat del grup de folk català amb cançons que han marcat generacions. Les entrades es podran adquirir al Centre Cultural La Marineta en horari de tarda de 5 a 8, avui i demà, i també en els cartells anunciadors de l'espectacle hi haurà un codi QR a través del qual es podrà fer reserva d'entrades. L'espectacle, Passejant Esquirols, recordem, tindrà lloc diumenge 28 de juny a les 6 de la tarda al Teatre de Can Gomà.

I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem les notícies més importants. L'Ajuntament de Mollet presentarà una sol·licitud a la Generalitat per obtenir l'autorització per habilitar una nova estança, diu, a l'escola Bressol La Xarranca, després de l'alta demanda en la prescripció on 70 famílies han quedat en llista d'espera. I l'Ajuntament rep un reconeixement estatal per les seves polítiques de protecció animal. La policia és qui ha rebut el premi amb la placa de mèrit a la protecció animal. I el cantant molletà Gerard Tournez actuarà al Mollet amb orgull. La festa tindrà lloc a Can Morà dissabte 3 de juliol. I el Cor Empacanta de Mollet presentarà diumenge a Can Gomà l'espectacle Passejant Esquirols, un concert basat en cançons del mític grup de música català Esquirols. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
2: L'acció formativa de mobilitat continua i té molt èxit, perquè treballa i molt bé, no?
3: Hola a tots i a totes, nosaltres som els alumnes de tercer de l'ESO de l'Escola Sant Gervasi i estem avui aquí per explicar totes les festes que celebrem a l'escola.
1: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
4: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
5: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Tastets de llengua.
7: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula botre o botar. Botre és fer un bot, aixecar el cos bruscament del seu punt de suport restant un moment a l'aire. En un cos elàstic vol dir ser llançat a l'aire després de topar terra o sobre una superfície. Aquesta pilota no bota. Figuradament és experimentar una commoció violenta de l'esperit. Ja va botrejar quan van retreure-li allò. Botar com un llagost és botar fent grans salts. Botar com un pinyol d'oliva, en canvi, és sortir disparat. Botar foc és encendre, calar foc. Botar més que Galima és botar molt. Per cert, qui és o era en Galima? Expliquen que Galima era capaç de botar 5 solcs d'un bot al revés i que va fer-se en un bot la séquia reial del Xúquer, uns que d'un bot net, d'altres que ajudat amb una bala de palla. I si aquest bot va ser excepcional, el que expliquen de Sallent va donar nom al lloc on va executar el seu prodigi, el salt de Galima. Botar pels marges és voltar la situació, no anar al gra, i fer-ho justament pels marges. Botar totes les bardisses, en canvi, és anar superant tots els obstacles. Botar-li el cor a algú és estar extremadament alegre ballant el cor. Quan va saber que havia provat, va botar-li el cor. Qui no pot botar més d'un graó, que no en voti dos. Significa que no ha de fer-se més del que es pot. Fer-se botre és no voler saber-ne res. Jo em faig botre d'ell i de tu. I vosaltres, boteu totes les bardisses? És a dir, supereu totes les dificultats? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Meologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dijous ens acompanya via telefònica Susana Calvo del Partit Popular, a qui saludem. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Susana, parlem de diversos temes, entre d'altres d'aquesta revetlla de Sant Joan aquí a Mollet, doncs, que s'ha saldat sense incidents, tot i que el que vam conèixer va ser que no es va poder encendre aquesta foguera de Sant Joan, va haver-hi veïns d'això que es van queixar, i el regidor Ferran Sagarra comentava que va ser doncs, perquè els agents rurals van dir que no es podia fer perquè hi havia palets i això estava prohibit, i l'Ajuntament per un escrit també, en aquest cas en xarxes socials, han comentat que estaven sorpresos també per aquesta decisió, que arribava pocs minuts abans de fer aquesta encesa, i que en canvi a d'altres ciutats sí que s'ha fet, i que demanaran explicacions. Una mica estrany, no, tot plegat?
2: La veritat és que sí. Home, jo m'alegro molt doncs, de que la revetlla hagi passat sense cap tipus d'altercat, perquè tots desitgem que una... Sembla que comença l'estiu, no?, quan ve la revetlla de Sant Joan. És una nit molt esperada, no solament pel jovent, sinó per tothom. Jo crec que és una festivitat, una tradició que val la pena seguir-la mantenint com totes les que tenim. I va ser una llàstima, perquè jo també em vaig enterar i em vaig quedar una mica parada, perquè em van dir que això, que era perquè hi havia uns palets allà i que no, bueno, que s'aconsellava doncs no poder tirar endavant. Però la veritat és estrany, perquè després pels mitjans de comunicacions has vist en altres llocs on sí que s'ha pogut realitzar, i la veritat és que una mica sorpresa sí que ens vam quedar. Sé que l'Ajuntament ho estava comprovant, no tinc encara notícies de si s'ha pogut aconseguir saber o esbrinar alguna cosa, però sí que ha sigut una mica estrany que això hagi sigut un motiu per no poder tirar-ho endavant, i a més que arribava en breu, en molt pocs minuts abans de poder començar la festivitat, no? Doncs tindrem que esperar a veure què passa, i depèn del que sigui, doncs demanar doncs algun tipus de responsabilitat, perquè realment no s'entén que en uns pobles sí i en els altres pobles no es pugui. Llavors, bueno, jo l'únic que em queda és això, que almenys la gent ha pogut celebrar la verbena, ja hem vist els espectacles que hem tingut, s'han passat molt bé, i bueno, i esperem doncs que això es pugui solventar, però que, bueno, que jo crec que ja la gent tampoc, encara que el moment senta malament, ara mateix ja puguem dir que hem gaudit d'una bona verbena.
1: I d'altra banda, aquesta setmana també hem tingut la notícia que l'Ajuntament de Mollet demanarà a la Generalitat obrir una estança de IU a l'Escola Bressol de la Xarranca, perquè en aquest cas doncs hi ha hagut una llista d'espera doncs que ha sobrepassat les expectatives perquè fa l'Escola Bressol per als nens i nenes que van néixer l'any 2025. Són una setantena de persones que estan en llista d'espera. Des de l'Ajuntament diuen que amb l'experiència que tenen, al final és una llista que, per molt que al principi l'any passat van ser unes 45 persones, sempre acaben trucant i gairebé acaba entrant tothom a l'Escola Bressol, per molt que no sigui, doncs, potser a vegades és la meitat de curs, però que en aquest cas doncs estaven això una miqueta sobrepassats, i que volen que amb aquesta nova línia que s'obri doncs pugui en aquest cas ajudar que el màxim de persones doncs puguin portar els nens i nenes a l'Escola Bressol Pública.
2: Home, jo crec que es té que fer, perquè realment estàvem patint, no?, perquè sempre dèiem que estàvem baixos de natalitat. Ara et dones compte que quan hi ha una llista d'espera millor no estem tan curts de natalitat, no estarem amb els barems que millor desitjàvem, però la cosa es va remuntant, i jo crec que és bo tenir natalitat i que no ens convertim en una ciutat envellida, no? Jo crec que els nens sempre donen vida i hem d'apostar a la natalitat. Jo sóc una plena defensora. Dit això, és veritat que ens hem quedat curts. L'any passat ja s'estaven parlant d'unes 40 i pico de places que no tenien plaça, i ara ja estem per als 70, vull dir, s'han de prendre mides. I bueno, ja veieu que la gent tira per portar els nens a l'escola pública, i el que hem de garantitzar és que tots aquests infants doncs, tinguin una plaça. Hi ha moltíssima gent que necessita tirar de les escoles perquè o ben bé treballen o no poden, els horaris que tenen a la vida familiar doncs és incompatible per tenir els nens a casa. I a més, jo també soc partidària de que els nens a l'escola tiren, com diria, va molt millor. Per què? Perquè es socialitzen amb nens de la seva edat i també estan ja aprenent com es porta, més o menys amb la petita edat que tenen, a portar una vida d'escola, no? Llavors, trobo molt adequat que, ja que és una competència de la Generalitat, doncs que l'Ajuntament hagi pres mides i comenci a demanar doncs, aquesta unitat més d'IU i a veure si podem aconseguir-ho, perquè és veritat que tens raó, que a vegades comencen els nens a entrar a mig de lo que és el cicle, però si es pot aconseguir molt millor i que tothom pugui començar el dia que tingui que començar, doncs benvingut sigui. Llavors, jo crec que és una bona notícia. A veure ara per on respon la Generalitat i esperem que puguem convertir això en una realitat i que no es quedi cap nen sense plaça.
1: Si més no, es diuen que és l'única opció que hi ha, perquè és una estança que s'havia tancat en el seu moment, sí. I que en aquest cas també des de l'Ajuntament es mostren optimistes perquè no és cap barracó ni cap afegit, sinó no. Que ja és la pròpia escola Bressol que hi ha aquest espai i, per tant, esperen que tot això sigui ràpid.
2: És que tenint un espai seria il·lògic que la Generalitat no contemplés. És veritat que moltes vegades el que no volem són barracons, i està més clar que l'aigua, però si és hi ha una escola on hi ha un espai on es poden ubicar aquests nens, doncs benvingut sigui. Jo no, vull pensar, igual que l'Ajuntament, ser optimista de que això es pugui fer sense cap tipus de problema. Però bueno, com que l'última paraula la té la Generalitat, i la Generalitat a vegades pensa en coses que no són estrictament prioritàries, doncs estem una mica a l'espera, però esperem que això sigui una prioritat i que puguem convertir-ho en seguida en una realitat.
1: Uh-huh. I d'altra banda, comentem, aquest proper dilluns té lloc al ple corresponent al mes de juny, i a més l'ordre del dia, i jo crec que es preveu un dels plens més curts, no?, que haguem viscut en aquesta legislatura.
2: Jo crec que ja ve l'estiu i la gent vol començar a desconnectar una mica. Sí, la veritat, el que més sorprèn de tot és que no tenim ni una sola moció, i això fa que el ple transcorreixi doncs, molt més ràpid. A veure, no és que me n'alegri ni molt menys, perquè jo crec que els plens estan doncs, per això, per debatre punts importants de la ciutat, que puguem decidir entre tots els grups polítics, que per això hem estat escollits, però que a vegades doncs, aquests plens es fan farragosos, es fan molt llargs per mocions que ja m'heu sentit escoltar moltes vegades que no són de competència estrictament municipal. Jo puc portar 50.000 mocions a l'Ajuntament, però si realment és competència de la Generalitat o de l'Estat, per molt que jo les debati aquí, poca cosa podem fer. I la veritat, això és un problema que sempre hem tingut a sobre la taula, que jo crec que no hi ha voluntat d'intentar arreglar, perquè jo crec que amb la modificació aquesta que hem demanat tots els grups del ROM podríem limitar lo de les mocions i passar únicament les que avui en dia no es poden passar, que són les estrictament municipals, perquè si us fixeu, a mi ja m'heu escoltat i em sap greu perquè soc molt repetitiva, però jo no et dic que les mocions que es portin no puguin ser importants, però si no hi ha competència municipal poca cosa podem fer, però és que a més són mocions superrepetitives que sempre estem recolzant les mateixes coses o criticant les mateixes coses quan tothom sabem realment que la postura o la ideologia de cada partit és la que és i per molt que es portin les mocions 50.000 vegades al ple no canviarem. Jo ja sé, depèn quins temes, com votaran els altres grups polítics i els altres saben quina és la meva manera d'actuar. Per tant, jo crec que tot això és una pèrdua de temps. Si això, un ple, serveix per intentar treure aquestes mocions, per mi, benvingut sigui. Ara, el que tenim aquest dilluns és molt de tràmit, perquè tenim dos manifests, vull dir que tampoc és la primera vegada que passen. Un és de la gent gran, que per suposat tindrà el nostre recolzament, i l'altre és de la LGTBI, que també ha passat 50.000 vegades pel ple, que tothom sap doncs la manera, no crec que cap dels que estem allà representant un partit polític vagi en contra de discriminar a la gent. Per tant, jo crec que també és un tema que tothom coneix quina és la nostra manera de pensar. I em sembla que d'així d'important punt solament passa el pacte per la llengua i, bueno, i l'altre ja és pur tràmit. Jo crec que sí, que serà un ple d'aquest de preparar ja marxar, però que no ens oblidem que encara ens queda el mes de juliol, que durant el mes de juliol encara podem passar coses que tenim a l'últim ple. Però bueno, crec que sí, que serà un ple bastant àgil.
1: I després, d'altra banda, vàrem veure també doncs, que en aquest cas des de Mollet Opina es van reunir doncs, amb la regidora d'accessibilitat i, entre d'altres, també van fer a Reis arribar una queixa de Dimo, no? Que això també ho ha fet el propi col·lectiu sí. de Dimo, que és reclamant aquest millor manteniment d'accessibilitat a Can Arimon.
2: A Can Arimon, sí. A veure, jo tinc que felicitar la feina que fa Mollet Opina perquè realment ho podem veure no solament a les xarxes, sinó nosaltres com a grup municipal també tenim molt contacte amb ells, com amb tots els altres, suposo, amb els altres grups municipals, i fan una tasca extraordinària, perquè moltes vegades on no arribes tu, estan arribant ells, i jo crec que l'important aquí és solventar qualsevol problema que necessiti la nostra ciutadania. He llegit, després de moltes coses que d'accessibilitat, perquè jo crec que el tema de l'accessibilitat és un punt que està passant diàriament. Jo me'n recordo que quan vam entrar en aquesta legislatura, nosaltres vam presentar com a grup municipal dues mocions encaminades a l'accessibilitat universal i que es van aprovar per majoria, no tinc res de queixa, i que sí que és cert que la regidora corresponent, la senyora Moya, ens ha acceptat algunes de les peticions i algunes encara, doncs, no és que no estiguin acceptades, però s'estan, com diuen ells, tramitant. Ja veurem. Nosaltres sempre fem un gran seguit perquè crec que el tema de l'accessibilitat és molt important. Jo m'heu sentit moltes vegades, no solament a la ràdio, sinó a les xarxes, quan hem sortit al carrer i hem demostrat com estan els carrers, com estan les aceres, i això comporta també no solament accessibilitat, sinó també seguretat. La gent el que vol és sortir al carrer, passejar, caminar, el que vulgui tranquil·lament, sense caure en un foradet d'aquests o sense anar caminant per una acera i sentir les altres com fan cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, no? Queda així dit perquè és així. I clar, jo ja m'he trobat que m'ha vingut molta gent a ficar reclamacions patrimonials que els tens que derivar a l'Ajuntament i la resposta d'aquestes reclamacions patrimonials sempre solen ser les mateixes, que un ha de mirar per on camina. Jo no crec que aquesta sigui la resposta més encertada de cara a l'Ajuntament, i jo crec que el que s'ha de fer és, dintre d'aquest pla tan famós que diuen de voreres, doncs fer prioritats. Jo crec que, clar, cada grup té les seves prioritats. La meva prioritat és que la gent pugui passejar pel carrer, una dona que va amb un carret, amb un nen, no tingui cap tipus de problema, i més no una persona que té doncs una mobilitat reduïda. Encara estem passant per carrers on hi ha barreres arquitectòniques i tot això són prioritats. A mi, perdoneu-me que sigui una mica políticament incorrecta, però en vez de gastar depèn quines coses, hem de gastar amb el que la gent necessita, perquè la gent moltes vegades no necessita obres faraòniques. El que necessita és que els seus carrers estiguin en condicions per poder sortir al carrer. Sobretot la gent més vulnerable, la gent més gran i la gent que té unes necessitats. Ara ho veiem amb Adimo. Adimo està dient el que molta gent ja s'està queixant, molts usuaris de Can Arimon ja s'estan queixant de la falta de manteniment que hi ha a les instal·lacions. Fa uns dies que ho veiem amb un usuari que se'ns queixava de les finestres, de les portes, de les dutxes, i ara solament falta que Adimo també es queixa de lo que és les entrades i sortides. Home, jo crec que és fer-ho mirar. Jo crec que són prioritats, perquè hi ha moltíssima gent que utilitza aquestes instal·lacions i que necessita que estiguin al corrent. Per tant, seguirem aquest cas, ho preguntarem en el ple, a veure si hi ha notícies i a veure si entre tots podem posar aquest granet de sorra per tenir doncs, aquest Mollet tan accessible que tots desitgem.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge. Susana, se'ns acaba el temps de tot el que passin doncs, aquests dies. Després també doncs, d'aquest ple que hem comentat, que es preveu curt, en parlem el proper dijous.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, com sempre, per escoltar-me.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.

0: qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
1: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
2: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda al Menja't la Vida. Ens mengem la vida quan parlem amb tu perquè ens omples d'energia, tia. És que ets l'energia del menjar al nostre cos i al nostre cervell. Com estàs?
2: Pues molt bé, molt bé.
1: Avui ja parlem d'estiu, eh?
2: Estiu, sí? Sí. Tot i que no hi som encara, però quasi, quasi, no?
1: És igual, sí, la calor ja la fa dies d'estiu.
2: La calor ja, sí.
1: Has anat a la piscina ja?
2: He anat a la piscina. Tenim fills, com no anar a la piscina, no?
1: Ah, i què tal l'aigua? Jo encara no, eh? Està freda?
2: Bueno, he de dir que jo he posat els peuets. Ah. Estic allí. Soc de les que me costa entrar, eh? Després ja no surto, és veritat, però soc de les que me costa entrar.
1: En canvi, la canalla no, eh? No nota el fred. Però bé, avui no parlarem d'això. Sí que parlarem de l'estiu i parlarem de Sant Joan.
2: Sí, aquesta festa gastronòmica tan nostra, no? I que a part m'encanta parlar-ne i que puguem continuar parlant amb ella, perquè després de tants canvis i globalització i sobretot amb l'alimentació, no? I les festes que cada vegada ens van colonitzant sobretot des d'Amèrica, no? Des d'Estats Units, el poder tenir una festa que encara conservem gastronòmica, que no és només gastronòmica, però que també en aquesta secció parlarem de la gastronomia de Sant Joan, però que podem conservar aquesta festa tan nostra que per mi, jo no sé tu, Pili, però per mi el meu entorn és com un cap d'any, no? És com un cap d'any molt nostre, molt d'estiu.
1: I tant.
2: No? És una celebració d'entrada a l'estiu molt gran i jo gairebé ho celebro més que el cap d'any.
1: Tens tota la raó, perquè a més té aquesta cosa màgica del solstici, del foc, de sí. Cremar. Tu cremes aquests desitjos i les coses i fas algun...
2: No, aquí no entro, No? Potser mentalment sí, però no llanço res al foc.
1: I petards també ets de les que els sí o no?
2: I petards tampoc en llanço. Bombetes, aquestes petites.
1: Pues, en realitat sí que és una festa gastronòmica i tens raó que vindria a ser com un segon cap d'any o com el cap d'any de l'estiu. I et volia dir que no només mengem coca de Sant Joan, també mengem majoritàriament, o com a mínim aquí a Lleida, no sé si a altres llocs, molta coca de recapte, coca enramada, que en diem aquí als pobles també.
2: Sí, sí. T'he de dir, Pili, jo no sé si us ho he confessat mai, però que és un dels meus àpats preferits, la coca de recapte. Saps que a vegades pensem, o us explico, que a vegades estem molt tips i tipes, però sempre ens queda un raconet per allò que ens encanta. El meu raconet per allò que m'encanta és coca de recapte. Jo, si la tinc a davant, l'he de tastar. Sí o sí, vull dir, m'encanta la coca de recapte. Així que desitjant que arribi aquest Sant Joan, doncs, per menjar coca de recapte i per menjar també coca dolça, perquè a més em serveix parlar de Sant Joan i d'aquesta coca de Sant Joan que mengem, per parlar d'aquests moments que relacionem, no, els dolços amb les celebracions, però que en aquest cas crec que hauríem de conservar, no, i això és una opinió meva, però no sé què em pensaràs tu, Piri, el poder conservar aquells àpats, ja no només dolços, sinó aquells àpats que són tradicionals per moments puntuals. I això encara ho conservem també amb el Sant Joan. És a dir, la coca de Sant Joan la mengem per Sant Joan. No? I no l'hem de menjar amb remordiment, perquè al final és un dolç que mengem en un dia puntual, per una celebració puntual, i que al final no és només el menjar, és tradició, no? És foc, com tu deies, és una taula reunida, és... doncs els nens i nenes que ja han acabat el col·le i són feliços, no? Els pares i mares potser no tant. però és aquest moment de celebració i que a més doncs inclou un àpat típic d'aquest moment i que no el tornem a menjar, perquè en la coca de Sant Joan la mengem per Sant Joan. I això és una mica el que hauríem de recuperar, no? El poder menjar aquests àpats més dolços, doncs, en moments puntuals, no? I flexibilitzant sense sentir aquesta culpa. Clar, al final, el fet de tenir disponible tanta quantitat de menjar ara, tots els dies de l'any, doncs ens fa que moltes vegades aquesta coca no sigui una menjada puntual, sinó que sumi en el nostre dia a dia.
1: Sí, perquè aquesta és l'altra. Els lineals del supermercat ja fa dies que hi ha coques de recapte de diferents tipus, que això és una altra, no? Al final... coques de recapte. Coca de Sant Joan. Que al final hi ha tantes versions que es desvirtualitza una mica. Ja no saps si la coca de Sant Joan és la coca dolça amb xocolata tomates, si és amb fruita, si és amb crema, si és amb no sé què, perquè hi ha 1.400 versions. El que sí que podríem aprofitar, i sobretot perquè el Grammy de Fornés també són dies on fa les seves reivindicacions, és que si hem de menjar un cop a l'any, la mengem de qualitat, no?
2: I per jo me sumo al missatge dels forners, i no només en un cop a l'any, jo em sumo al missatge dels forners en què si voleu menjar dolços, sisplau, aneu amb un forn de pa, un forn, una pastisseria, a comprar dolços de qualitat. Perquè ja no estem parlant de dolços saludables o no saludables, no estem parlant de la paraula saludable, estem parlant de qualitat, d'ingredients de qualitat, de que el que mengem doncs, té uns ingredients, no?, molt semblants a com ho podríem fer nosaltres a casa, i per tant, la forma en la que digerirem aquest menjar serà molt millor que qualsevol producte industrialitzat. Per tant, si ho reivindiquem per ara, o sigui, compreu coques de Sant Joan a les vostres pastisseries de confiança, però a més, durant la resta d'any, compreu també, si mengeu croissants, si mengeu magdalenes, si mengeu el que mengeu dolç...
1: El mateix pa, o no cal que sigui dolç,
2: el
1: no?
2: Pa, exacte, el pa, exacte. O el pa, aneu a la vostra, al vostre forn o a la vostra pastisseria de confiança, perquè de veritat que no estem parlant de saludable a nivell de si té més sucre o té menys sucre, sinó a nivell de com el nostre cos digereix aquests processats, no? Perquè al final no deixen de ser processats, però amb uns ingredients amb molta més qualitat. Així que jo em sumo a la reivindicació dels forners.
1: A la reivindicació dels forners i a la de les tradicions, de mantenir les nostres. Per tant, ara sí. Ja posats el focus en la festa de Sant Joan, que la gaudeixis moltíssim.
2: Gràcies, igualment. Gaudiu molt, molt, molt d'aquesta nit i mengeu coca de recapte, coca de Sant Joan i el que us vingui de gust. I doncs creeu aquesta tradició, no només que la continueu, sinó que també la creeu per a quan, si teniu sobretot nens i nenes, no?, perquè tingui continuïtat.
1: Ja fer-la a la coca ja és una altra cosa, eh? Recuperaríem aquella idea que vam, no, de la que vam parlar fa dies, que la cuina desapareixerà de les cases.
2: Sí, però la coca, però la cuina diària, la coca aneu la comprar al vostre forn de confiança, que també, vull dir, que no la fareu igual, ja us
1: segur
2: ho dic ara.
1: Que no. Naila, una abraçada enorme. Escolta, et seguim a través d'Instagram, @my_nutritionist, i a la mesa impressiones, que el podem comprar, el podem tenir, el podem fullejar, jo ja tinc el meu exemple,
2: sí.
1: I el podem comprar a diverses llibreries, però si no, també, recorda'ns el, com es diu la web.
2: L'editorial es diu Dashbook, però també es pot comprar... Dashbook, sí, però també es pot comprar a l'FNAC, online, a la Casa del Libro, a Amazon, i a Lleida el podeu comprar a la Caselles, també.
1: D'acord, una abraçada.
2: A la llibreria Caselles. Una abraçada,
1: adeu-siau. Adeu.
3: Continguts en xarxa.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

Gabon, arroi, boas noites, buenas noches, bona nit i benvinguts. Ja us viuen en jasment del Camps de Cotó. I com sempre, en primer lloc, l'essencial, lo bàsic, lo de sempre, lo de tota la setmana, siguin de temporada normal o siguin d'estiu, com en aquest cas, el nostre record, en primer lloc, pel nostre estimat Juan Claudio, pel nostre papi espiritual, allà on siguis, Cifu, va per tu. I, com deies tu, benvinguts a aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. Doncs vinga, això que estàs escoltant ho fem amb tot l'afecte i amb tot el nostre humor des d'aquí, des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I estem sota aquest

típics del Camps de Cotó i res més. Em queda, això sí, desitjar-vos que passeu un bon estiu, que no us engreixeu massa, que feu, sobretot, ja sabeu el que sempre us dic, i sobretot que feu moltíssim l'amor i gens la guerra per la meva part. Bye bye, això sí, fins la setmana vinent, i el programa habitual torna al setembre. Bon estiu i també, com no, bona setmana i bon jazz. Bye bye.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç. Em posa dels nervis. Així que el llaç, patir.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de 5 copes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

Gaudeix i descobreix The Changes, un dels segells discogràfics independents més reconeguts i rellevants de casa nostra. Un col·lectiu de creació musical que dona veu a tota una generació de músics emergents i remarcables dels nostres dies. Trobaràs totes les seves propostes tant en format d'àlbum digital per descarregar o disc compacte a thechangesmusic.com.

Blues Homes és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blues Homes, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.bluesons.com.

0: Per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap enfora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó, com m'agrada.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
3: Ara mira'm bé, passo ràpid.

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

la R, això és la família. M'he confusió. Sessionat d'aquesta vida, jo sóc el dit, el roncó i l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Et paranoia, sento un pila, cura una pesa, però està feta a mida.